0: Catalunya, on en els últims 20 anys s'ha passat de més d'un miler de barques a poc més de 500.
1: Un rodamunt de barques, a vegades no sabies ni per on ficar-les aquí. Les coses d'abans eren que molta gent del Serrallo, quasi molta gent, se dedicava a la mar.
2: I si no la mar, a fer xarxes o...
1: Exacte, el tema de les xarxes, moltes dones dels pescadors eren remendadores i els seus marits els ensenyaven doncs, com posar les xarxes, també, i a part de portar les senyes de casa i tot, és el que feien. A vegades les dones dels altres també ajudaven a això, hi havia molt de sentit de companyerisme i molta humanitat abans.
0: Un port com el de Tarragona representa molt bé el model de pesca costanera de petita escala de la Mediterrània Occidental, una flota eminentment familiar que pesca en caladors propers als ports, que fa jornades de com a molt 12 hores en captures destinades al consum fresc i en què, per tant, el producte viatja en poques hores de la mar a les taules. Pràctiques que es diferencien del model extractivista de les grans empreses pesqueres dels oceans, vaixells petits comparats amb els grans iots i els creuers plens de turistes que atraquen en dics propers.
1: Sí, un port que ha tingut molta vida marinera des de tota la vida, generacions de gent gran, joves, molta gent ha pujat amb l'ofici de la mar. I ara tot això se va perdent molt, molt, poc a poc, lentament, diràs tu, però és una mort agònica. Perquè veus que tot el que tu has començat amb una il·lusió de petit, tot això veus que se'n va a Norris. I tu diràs, jo com a jove, te veus fent una altra cosa? Pues quin remei me tocarà, potser? Perquè això realment és el que ha sigut la meva vida des que era un nen petit, des que anava a donar tons per allà al port, fins que a lo millor agafava una canya i em ficava a pescar un peix i li portava el peix allà amb una caixeta de bordo de mon pare, que tota la vida han sigut família pescadora, i aquell pare agafava la caixa, m'ho comercialitzava i a lo millor doncs, mira, em donava per quatre xuxeries o això, i bueno, tot això doncs, és una cosa que es porta, és una cosa de petits que ho neixes amb això. Clar, no m'imagino allò, el nou jovent, sí, farà aquesta fenya, però a lo millor no hi ficarà aquesta passió perquè no t'ha vingut des de petit. Jo penso que la mar també és un ofici una mica vocacional també, que t'ha d'agradar, i és realment la vida de molta gent d'aquí.

0: Mentre caminem per la dàrsena cap a la barca del Marc, ens trobem el Jaume, el Joan i el David, del Joan i Maria. Fan pesca d'encerclament amb la barca de la família des dels anys 90, sobretot de seitó i sardina, i les han vist de tots colors, però mai tan foscos com els darrers anys. Avui, que la previsió meteorològica no era gaire optimista, com ells, la resta de barques s'han quedat a port. Però finalment, el temps els ha enganyat a tots, i això els sap greu, perquè amb tan pocs dies que tenen per a pescar, l'haurien pogut aprofitar. Però és millor gastar les bales a l'estiu, ja que, amb el turisme, els preus de venda del peix són més alts. I ja que hi som, qui aprofitem la vinentesa som nosaltres i parlem tots plegats sobre el present i el futur del sector.
1: La pesca, si fos per part nostra, la mar de bé, però per part de l'administració, molt malament.
2: Molt malament.
1: Perquè quedem pocs i només se volen treure dies de la mar. I tot són burocràcies, mals de caps, petrolis cars, pisos baratos, però per peix de la mar...
2: Que hi ha l'ecodictadura, també.
1: I mira que fent totes les normes que es diuen ells i tot això, i tots són pals de les rodes. Però bueno, aquí estem per subsistir. No sabem fer res més. Fem una cosa que s'agrada molt, com hem fet tota la vida, com hem fet els nostres antepassats, i la veritat, tenim ganes de fer-ho i ganes de seguir. I ganes de jubilar-se a la mar, que per això hem nascut, per anar a la mar.
3: Se foten cada any, se foten pals a les rodes, cada any.
4: Amb els preus...
3: Cada any.
1: Mira, lo del preu del petroli, mal temps, tot això ho hem tingut tota la vida. La veritat, això ho hem tingut tota la vida, perquè el peix car ha anat el peix car. El peix també ha anat barat. Ha hagut èpoques que s'han agafat poc, ha hagut èpoques que s'han agafat molt. Però que vingui l'administració i te digui, xiquet, aquest any teniu 100 dies per a la mar, o 120, això no havia passat mai de la vida. Mira, avui mateix veiem que donàvem molt temps. Nosaltres que no anem a la mar no guanyem. Avui potser les vaques haguessin anat a la mar. És igual que el peix hagués anat barat o que hagués anat al peix car o s'hagués agafat més o menys. Però clar, i et diuen que si l'any que ve...

0: o aquest any, que teniu 120 i escaig, ah, pues xiquet, guardem un dia per a veure si vindran o no se'n donaran.
1: A l'estiu, o per acabar-hi bon temps.
0: Així, la gent no pot viure d'aquesta manera, així, amb aquesta incertidumbre de si podem sortir o no podem sortir.
2: Amb els anys que fa que es dediquen a un ofici que els ve de tradició familiar, no contemplen cap altra possibilitat que continuar-se dedicant a la mar. Senten que no sabien fer res més, i a més, no volen fer res més. Treballen i fan el que poden per guanyar-se la vida, però se senten ofesos amb unes administracions que consideren que els boicotegen amb la sostenibilitat com a pretext, però amb l'objectiu d'acabar important d'altres països tot el peix que es consumeix.
0: Però el peix que volen portar de fora és del Marroc, que també és del Mediterrà. Tenen les mateixes aigües ells que nosaltres, som al Mediterrà, però allí no tenen restriccions de cap banda, com que no són a Europa, i portaran el peix, perquè moltes barques s'han venut al nord, que es venen aquí, tot va cap aquí al Marroc. Que hi ha empreses d'aquí a Espanya que tenen empreses allí per portar peix? Segurament, segurament, perquè quan no hi haurà peix aquí, el peix s'ha de portar alguna banda o altra, no?
3: Clar, és més barat també, no?
0: Segurament.
4: I amb unes condicions sanitàries bastant més pèssimes que les d'aquí.
0: Escolta, és igual que el pagès, no em porten de tomàquets i de tomàquets, no, taronges de Sud-àfrica, i vas allí, que veus el que els hi posen de sofatar? Doncs pues aquí el mateix. Si et fan plegar tu, la portaran de fora.
1: A l'allàs de Turquia...
0: Però no pateix que no li portaran cap d'etiqueta. Tu vas al Mercadona, que això ho ha vist tothom. Els pocs roquers, aquí tenen que fer un quilo. Tu vas un paquet del Mercadona que venen bullits i no el fan el quilo. O coetes de rap, que nosaltres aquí tenen que fer 300 o 400 raps, i li fan menys. Però no pateix que això no ho miraran. Però si ve un inspector aquí, te la fotrà. Cosa que ja el deixem a la mar, nosaltres, que no se'l deixen vendre. Vull dir que ho respectem tot el que diuen ells. Malles més clares, malles més clares. I es guanyem la vida. Gràcies a Déu se guanyen la vida, però xiquet, sabeu que no se la podem guanyar.
2: Si el malestar dins el sector ja era notori, al desembre de 2024 es va encetar la darrera polèmica per culpa d'una proposta de la Unió Europea que podria haver suposat la desaparició de la flota catalana i de la cadena de valor que hi va associada. De 130 dies de veda a l'any, que segons els pescadors ja posen en perill la sostenibilitat econòmica d'una embarcació, la Comissió Europea volia limitar a un màxim de 27 dies l'any l'activitat d'arrossegament, una reducció del 80%. El sector es va declarar gairebé majoritàriament en vaga, les flotes no van feinejar i les llotges van tancar. Finalment, però, es va arribar a un acord. Brussel·les va oferir una dotzena de mesures per garantir la sostenibilitat de la pesca. Si els pescadors els compleixen, podran obtenir més dies per sortir a pescar com a forma de compensació, fins al punt de poder acabar sortint els mateixos dies que el 2024. Tanmateix, tot i les promeses de suport econòmic, els pescadors es queixen de l'increment de la seva despesa, que asseguren que ja fa temps que fan, i sobretot lamenten que una de les mesures estrella, l'adaptació de les xarxes amb forats de mides més grans, els limita excessivament les captures.
4: Nosaltres principalment vam fer la vaga perquè, a veure, ens estaven fent unes propostes d'Europa que eren totalment insostenibles. 27 dies no en tens ni per començar. No cal ni que t'hi posis. En 27 dies no et pots guanyar la vida. Ni aquí a la mar ni en cap empresa.
0: Aquesta barca, per sortir a la mar, has de pagar la seguretat social dels tres que anem. Paguem 500 euros cada mes cadascú. Ja són 1.500 només per sortir a la mar al mes. Llavors, el gasoil, a la setmana gastem 2.000 litres. El preu que està ara són 1.200 i pico d'euros. Això són gastos de sortir a la mar cada dia. Vull dir, en 27 dies, com tu comprendràs, sí que guanyaràs 27 dies, però després el resto tindràs que amarrar la barca i nosaltres tindrem que anar a buscar feina en terra.
1: Si ets jove, pots canviar d'ofici, però quan ja ets gran, ho t'has d'anar allà.
0: I quina feina en terra hi ha per anar a treballar en altres, que no tenim res de lo d'en terra? Per qualsevol cosa que vas estar demanant coses, nosaltres això no ho tenim.
1: Tota la vida hem fet això en altres.
4: I realment no ho tens, això. Nosaltres hem estudiat per anar a la mar. El que tenim és per anar a la mar. I el que deia Jaume, si nosaltres volem jubilar-se a la mar. És això.
0: El que s'agrada fer, sabent que hi ha un futur a la mar. Si s'ha de treballar, hi ha un futur a la mar. No hi ha futur. Per què? Restriccions, burocràcia. La gent jove no vol vindre. Normal. Com han de vindre si veuen pels diaris? El tema de l'encerclament aquí a Tarragona i aquí tot el que és la província de Tarragona està molt malament, no hi ha peix. Està tot carregat de tonyines. Se'ls hi foten el peix. Si no se'ls hi foten, no el poden agafar perquè els hi escampa per tot arreu.
4: Les barques d'arrossegament se guanyaven la vida estar amb el peix blau. Inclús tenint cupos, nosaltres hem arribat a agafar molt de peix blau. I, i nosaltres a la Rastro mateix ho notem, que no hi ha peix blau. Sardina i cito, s'ho està menjant tot la tonyina.
0: I ara l'han repoblat, s'ha repoblat, la veritat que s'ha repoblat, però clar, s'ha repoblat de tal manera que n'està ple. I ningú no pot agafar, només els que tenen quota. Clar, jo també trobo bé que tinguin quota, però també donar un quota als altres, perquè és que a l'última hora és el tram per dalt de la platja. L'altre dia estaven aquí al cap del moll mateix, cosa que no s'havia vist mai. Els dofins van entrar aquí dintre. Aquí dintre, on estem ara, entraven els dofins. Cosa que això no s'havia vist mai de la vida. Si n'han de viure només quatre de la tonyina i els altres s'han de perdre perquè hi ha molta tonyina, vaja, jo ho trobo molt mal fet, això.
4: Hi ha una dita a la mar que es diu: el peix gros se menja el peix petit. Les tonyines són enormes i tot el que ve pel davant, tot s'ho menja.
2: La sobrepoblació de tonyina amenaça altres espècies autòctones. La tonyina, però, no es pot pescar sense uns permisos que poques embarcacions tenen en un mercat dominat per una sola gran empresa aliena al port. Poder tenir més permisos ajudaria a reduir-ne la quantitat i equilibrar la balança pel bé de la biodiversitat i l'economia.
4: Nosaltres som molta gent a pescar i ens guanyem la vida amb això, perquè cadascú té una miqueta el seu grapat i anem pescant. Pues ara, doncs això és una empresa que té un monopoli amb això, marcar les seves lleis a Europa, i ara, doncs nosaltres no hi podem fer res, i està influenciat i per tot això, i les barques del llum ho estan pagant, tot això. Doncs, certament.
2: A més de la tonyina i les noves mides de les xarxes, la presència d'algunes espècies invasores, com la gamba blanca, gràcies a l'increment de la temperatura de l'aigua, també afecta les captures de peix, com ara de llobarro, llangustí o pagell. La presència cada cop més molesta de broma, que ells coneixen com a llapó, un mol·lusc que s'aferra a les xàrcies, els afegeix pes i també genera pèrdues. La contaminació és un altre problema, una realitat la magnitud de la qual la societat en general desconeix.
4: La runa que arribem a treure cada dia, que això és una bestiesa a vegades, segons en quin terreny vas, en quina profunditat vas, pots arribar a omplir dos rivells grocs. O sigui, com els cubos de basura industrials, aquests negres, doncs els podem arribar a omplir i saltar al contenedor de la basura. I això cada dia. I això és una feina que del pescador que no es veu. I això no s'anomena cap banda.
2: De contaminació, però, diu el Marc, sempre n'hi ha hagut. I de peix també s'han agafat, més o menys. Però ell, que viu la mar gairebé cada dia, durant 12 o 13 hores, no entén el discurs de la falta de peix, quan, segons ell, n'hi ha suficient per guanyar-se la vida. Amb tot, considera que la pitjor amenaça són les normatives europees, allunyades de la realitat i les necessitats del sector, i que cada cop els pressionen més. Per fer front a la sobreexplotació pesquera a la Mediterrània, des de la Unió Europea es va impulsar l'any 2019 un reglament que regula la pesca de les espècies que viuen al fons marí. La mesura, que està integrada en la política pesquera comuna, ha afectat principalment la pesca d'arrossegament. L'arrossegament és l'art de pesca que més afecta la fauna marina i, alhora, el que genera més de la meitat dels ingressos de tot el sector a Catalunya, segons dades de l'Institut Català de Recerca per a la Governança del Mar. Sense aquesta activitat, molts ports haurien de tancar. Sense matisos, el que es promou és eliminar l'arrossegament a tot el món. Des de Catalunya, el govern ha plantejat un escenari més neutre que permeti caminar cap a la sostenibilitat, però mantenint, alhora, l'activitat i la flota pesquera. Els pescadors arriben al punt de sentir-se perseguits, menystinguts i desmotivats per continuar endavant amb la seva barca, que no deixa de ser, en el fons, la seva empresa.
4: Clar, perds peix, perds venta. Per tant, no fas un mateix jornal, costa més sobreviure. Que a la llarga pot ser més bo, sí, però qui sap millor que els pescadors com està la mar, que nosaltres la treballem cada dia. I jo sempre dic el mateix. Nosaltres no mos faríem mai mal amb l'or que mos dona de menjar, però les normatives que mos imposen són gent que realment no ha estat mai un dia aquí al port, no ha passat una jornada de pesca, ni realment sap com està l'assumpte.
2: Tal com ho diu, en relació amb la tonyina, el Marc considera que la pesca de proximitat és un peix petit tocat de mort per l'ambició d'un peix gros que els vol eliminar, la pesca industrial.
4: Te pots guanyar la vida, el que passa que t'estan apretant una barbaritat sense, no sé, si a vegades malintencionadament puc pensar jo que sigui per a interessos de grans empreses, com per exemple Pesca Nova, grups ecologistes que vagin a favor d'aquestes lleis, que tinguin influència a Europa, que t'estiguin matxacant en tu, és que realment és el que dius tu, hi ha algun peix gros que es vol menjar el petit nostre. I jo a vegades, t'he dit, com a mariner, ja no et dic als patrons que la pressió és molt més gran per ells, però se poden arribar a sentir com a, sé que és forta la paraula, però com a narcotraficants a vegades, perquè a vegades penses, dic, jo només vaig a la mare agafar peix i portar-lo a la llotja. Clar, és que a vegades penses, dic, tot això no sé per què realment ho fan, per extingir-nos o perquè això abans no passava, aquesta pressió que hi ha no passava.
2: De motius per a l'optimisme, n'hi ha pocs. Podríem passar hores comentant la jugada sense trobar solucions que els pescadors no tenen a les mans. Però per algú com el Marc, que du la pesca tan endins, aquesta passió fa de motor i fa que sempre hi hagi una motivació per sortir a la mar. Cada cop, diu, hi ha menys pescadors i, per tant, també menys vocació, però de gent, diu, en fa falta. La majoria de mariners que acompanyen els patrons són persones migrades, moltes d'elles amb experiència. Però tal com assegura el Marc, la pesca no serà mai atractiva si és tan incerta i precària.
4: És com si haguessis de fer una mudança. Aquí te sents com a casa, tens les restriccions que tens, s'estan apretant com un condenat, però al fin i al cap, realment la gent de la mar, jo trobo que la mar el que ho porta dintre és feliç allà. La mar te dona moltes coses que una cosa en terra no te la pot donar.
5: Com per exemple?
4: Una tranquil·litat, la incertidumbre de saber avui anem aquí a veure què agafarem, com aniran les coses, això. Però sempre, com que és una persona de la mar que li agrada experimentar coses, doncs sempre pensa, aguantant, avui sempre són gent de fe, que penses, avui aniré aquí i avui m'anirà bé, que a la mar te poden passar 10.000 coses també, però sempre surts amb una esperança de dir, t'aixeques i penses, avui pot ser un bon dia. I la cosa, doncs, és així. Jo sempre he pensat, la mar, si la vius, sempre tindràs una il·lusió per ella. Però molta gent que puja, doncs realment li sonarà el despertador, pensarà que ha d'anar a treballar, complirà i s'anirà cap a casa. I hi ha molta gent que, a veure, ve de fora, de l'estranger, i gràcies a ells el sector pot sobreviure, també. Perquè de gent, el problema és que en falta molta. Hi ha molta gent de l'Àfrica, del Senegal, de Guinea, molts pescadors marroquins, que actualment el sector del llum, pues te vaig a dir que més d'un 95 o un 96% són els patrons i gent immigrant, perquè de gent no n'han trobat. I estàvem parlant de la problemàtica del sector, perquè, clar, no agafen peix. Hi ha hagut temporades que sí que han agafat molt i que de gent s'ha guanyat la vida, però estàvem parlant dels temes de la tonyina, del peix blau, que no en queda. I quan el peix torna, clar, se poden tirar moltes setmanes sense comptar. Tu saps el que és més arribar a casa i només portar 50 o 60 euros? Què és això? Aquesta gent doncs s'ha de guanyar la vida doncs així, a la seva manera. Però realment, una persona que està en terra ara mateix sap els gastos que hi ha d'hipoteques, de tot, de cotxe, el que tingui, doncs i amb això no pot sobreviure. Doncs aquesta gent, si poden tindre alguna ajudeta d'una d'allò i poden anar guanyant la vida i poden vendre algun peixet o així, ni que sigui, doncs mira, van tirant, van empenyent, la veritat. Però clar, quina joventut pots necessitar tu amb un ofici que va en decadència, a l'arrossegament? Per sort, de moment, ens anem aguantant, però hi ha molts factors que no, que m'ho tiren en contra.
2: Entre naps i cols, encara que ja que som a la mar potser hauríem de dir més aviat entre gambes i seitons, hem anat passejant a poc per la dàrsena i hem trigat a arribar a la Xerinola, l'última barca que hi ha amarrada. En dies com avui, no cal pujar la barca a les 6 del matí ni es torna de la mar a les 7 del vespre, però aquestes jornades són útils per fer encàrrecs o per remendar xarxes, com fa un pescador jubilat que busca maneres de distreure's. Deixem aquí el Marc, desitjant continuar molts anys a la barca, cosa que no està pas de les seves mans. Fins a jubilar-se. Tant de bo.
4: Francament, ho he complicat, però jo sempre dic el mateix, els pocs que quedaran podran aguantar, però qui quedarà? Aquest és el dilema de molts pescadors d'avui en dia. Però què hem de fer? Això, sobreviure o morir. Hem de lluitar amb tot.
2: Europa té la clau de la continuïtat de la pesca i de la vida que tradicionalment hi ha hagut als ports com el de Tarragona. Tot depèn, diu el Marc, de si els deixa continuar o no. En quedaran de pescadors, però pocs. La qüestió és saber quants. Mentrestant, aquest model de pesca ha deixat de ser atractiu, ja que no ofereix seguretat laboral i requereix una certa formació i capacitat tècnica. I sense la continuïtat mínima, que hauria d'anar garantint la joventut que va darrere seu, tot i els esforços, les despeses, les hores i la perseverança, ells són l'espècie en extinció. L'espècie que cuida la mar i que en té prou amb sobreviure i continuar-ho fent sempre, com si fos tan fàcil. La pesca de proximitat està a les portes del col·lapse. Cal una sensibilització pública per fer arribar el producte a totes les generacions sobre com de saludable i econòmicament accessible pot ser el peix. No tan sols aquells més coneguts, també els menys populars i els de temporada. Cal també recuperar el patrimoni i la tradició lligada al peix per valorar-lo i redescobrir-lo.
5: Joves amb ofici. Direcció i locució, David Fernández. Entrevistes, guió i producció, Oriol Lleonart. Realització, Víctor Rubio. Un podcast produït per la Nova Ràdio de Reus amb el suport de la xarxa.
6: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la xarxa Més.
7: Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta. RadioTordera.cat i xarxes socials.

0: Infopodcast Tordera.
1: Benvinguts. Avui, dimarts 11 d'agost, les tres paraules del dia són seguretat, inscripcions i Tordera. Seguretat. El Castor recorda les mesures de seguretat per observar l'eclipsi solar de demà 12 d'agost. A Tordera el fenomen es veurà amb una parcialitat elevada al voltant de 8:45 del vespre. Inscripcions tot a punt per a una nova edició del Cercatasques de Festa Major, l'activitat que recupera el recorregut antic, i aquesta tarda es podran dur a terme les inscripcions. També últims dies per inscriure's a l'Escape Room de Ràdio Tordera sobre fake news. L'activitat, m'ho ha dit un WhatsApp de la tieta, tindrà lloc aquest dissabte 15 d'agost de 6 a 8 de la tarda, del vespre, amb places limitades. I Tordera, SOS Costa Brava i Aturem C32 rebutgen el nou impuls a la prolongació de la via entre Tordera i Lloret. Les entitats defensen que els 110 milions previstos s'haurien de destinar al desenvolupament del tren tram entre Palafolls, Planes i Lloret. I també última setmana d'inscripcions pel torneig 3x3 del CEP Tordera de Festa Major. El termini per apuntar-se finalitza el proper 15 d'agost i el torneig manté la popular categoria Talent Ocult. Avui el sant del dia és Santa Clara d'Assís. També els famosos que fan anys hem de destacar l'actor Chris Hemsworth, que fa 42 anys, i l'actriu Viola Davis, que fa 66. També el llegendari lluitador i actor Hulk Hogan, que fa 72 anys. Al compte enrere, avui l'eclipsi solar només falta un dia. Serà exactament demà 12 d'agost. I per Sant Bartomeu falten 13 dies, el 24 d'agost. El temps a Tordera, la previsió és plenament d'estiu, assolellada i estable, amb temperatures màximes que rondaran al voltant dels 30 i 33 graus, també amb nits càlides. I com a notícia curiosa, hem de destacar que Alemanya va aprovar recentment l'ús oficial de gossos d'assistència entrenats per detectar baixades de sucre en persones amb diabetis i espais públics, equiparant la seva tasca que mèdica a la dels gossos gui. Avui, com a dita del mes i feines a l'hort, hem de destacar la dita popular. L'aigua d'agost fa espès al bosc i a l'hort per recollir, ara mateix que tenim tomàquets, pebrots, albergínies i carbassons. I per acabar, acabem amb el calendari de subministrament gratuït d'aigua potable via Cuba. Avui, dimarts, hem de destacar que l'horari és de 8 a 9 de l'espre al pavelló dels Països Catalans de Tordera. També, això, al matí, al local social de Sant Pere passa de 9 a 11:45. Per acabar, d'11 a 12:45, hem de dir que a Terra Brava, a entrada a l'illa d'Escombraries, també hi ha aquest servei de subministrament d'aigua.
0: Infopodcast Tordera, una coproducció de Ràdio Tordera i la xarxa de comunicació local.

Avui els convidem a escoltar el capítol 29 d'aquesta sèrie. Titularem avui El cotxe i cap a la Bisbal. Els

Puja i baixa amb els seus roncs aquest mapa, el Quico dalt del seu pal imitant la sirena d'ambulància.

0: La Filó entrant des de la cuina amb un drap a la mà.
1: Quico, calla, que em faràs explotar el cap. Genaro, desperta, que ja són les 11 i sembla que haguem vingut de fer les Amèriques a peu.
2: On som? Això és Florència? Encara hem de buscar aparcament?
1: Som a casa, Genaro, i l'únic que hem de buscar és el fons de la cistella de la roba bruta. Escolta, estic mirant aquest menjador i em poso malalta. Entre els trastos d'Itàlia i que tenim 4 plats comptats.
2: No em demanis que vagi a l'Ikea, Filó. Abans torno a creuar els Alps amb un Vespino.
1: Que no, home. Estava pensant, ara que ja tens el cotxe per la mà i que ahir deies que aquest motor demanava quilòmetres, per què no anem aquesta tarda a la Bisbal?
2: A la Bisbal? Ceràmica.
3: La Bisbal! Ceràmica! Pinyons! Vull un bisbal en grapa!
2: A la Bisbal? Vols dir que allà hi ha molta corba i el cotxe encara fa olor de nou?
1: Precisament. Necessitem uns vols nous per l'amanida d'aquests de ceràmica blava tan macos que fan allà. I, Genaro, pensa que en la pastisseria Sants, pasta de full de cabell d'àngel, cruixint a la boca.
0: El Genaro aixeca del sofà de cop, ja convençut.
2: Escolta, ara que ho dius, un tall de bisbalenc amb un vinet dolç no ens faria cap mal. Però al matí no me'l toca ningú. Migdiada fins a les 4 i després pugem a la Boldilla.
3: Genaro Pilot, Fernando Alonso l'Empordà.
1: Fet. Però no t'encantis, que a la tarda la carretera de la Bisbal s'omple i agafa les ulleres de sol, les de marcar paquet, que anirem amb la música a tope.
2: Prepara el CD de sopa de cabra, que se n'assabentin a tot el Baix Empordà, que els Genaro han tornat d'Itàlia amb ganes de gresca.
0: El Genaro torna a tancar els ulls amb un somriure mentre el Quico intenta picotejar el mag per Itàlia, ja dins i amb la migdiada feta cap al cotxe nou. Un sol de tarda preciós que entra pels vidres nets. El Genaro té les mans al volant i, molt concentrat, acaricia el volant com si fos una relíquia. La Filó revisa la seva bossa de mà.
2: Escolta això, Filó, ni un soroll. Sembla que suri. Això, a les autopistes italianes, no es gaudia igual amb tants camions.
1: Va, Genaro, que el motor ja està calent. Posa una mica d'ambient, que m'estic quedant adormida amb tanta pau.
0: El Quico, des del seient de darrere, dins la seva gàbia de viatge...
3: Música! Canyó! Vull...
0: El Genaro pren el botó i comença a sonar la música intro de l'Empordà del Sopa de Cabra i les guitarres omplen el cotxe.
4: Teniu ganes de seguir cantant o què?

0: Nascut entre canyes, també.
1: I fet un glob de vent.
2: El Quico picant amb el bec els barrots al ritme de la bateria.
3: De l'Empordà! Genero, no desafinis que plourà. A dalt, les mans. A dalt, les mans.

0: lladres!
1: Mira el lloro, com li agrada el producte nacional. Filo, reconeixo, eh? Amb aquest cotxe i aquesta música, tornar d'Itàlia no fa tanta mandra.
2: El cotxe passa per paisatges de camps de blat i masies de pedra. El Genaro fa un avançament amb molta seguretat.
1: Has vist quina potència? El tinc per la mà, Filo. Ara sí que domino la bèstia.
0: Sí, sí, pilot de Fórmula 1. Però no et passis de velocitat, que el bisbalenc no s'escaparà. Estic pensant... Agafarem el de cabell d'àngel o el de crema?
1: Home, a Can Sants s'ha d'agafar el clàssic i potser un parell d'aquelles coques de pinyons tan fines per si venen els veïns a saludar.
0: I pipes! Per mi pipes de Luis Blanc! O a mi l'elegant de la protecció d'au! Ja hi som! Mira, Genaro, ja veiem el castell. Ja som a la Bisbal. Aparca amb compte, que el fang i les voreres aquí són traïdores per les seves llantes noves.
1: Tranquil·la, dona. Avui sóc un cirurgià del volant.
2: Al carrer de les Voltes, número 4, la pastisseria Sants. I carrer ple de botigues de ceràmiques. El Genaro maniobra amb una suor freda per no ratllar les llantes del costat d'una vorera plena de testos gegants.
1: Ai, ai, ai, ai, Filo, vigila'm a la dreta, que aquests testos de fang es reprodueixen. Si ratllo el cotxe nou per comprar 4 plats em dona un mal, eh?
0: Vols baixar ja? Que ets més patidor que un seleccionador de futbol. Mira quina botiga més maca. Aquells bols de color blau, cobalt, amb la vora blanca... Me'n falten 6.
2: Dins la gàbia, trontollant...
0: Pum! Genaro! Emparca, tu vida! A la dreta!
2: Baixen del cotxe, el carrer fa olor de terra humida i de forn de llenya. Entren en una botiga de terrissa tradicional.
0: Mira, Genaro... Una mantequera de ceràmica groga d'aquells que tenien les àvies. I mira aquests plats de rebot, els de les taques marrons, que no es trenquen aquests. Són autèntics. Mira l'etiqueta.
1: I autènticament pesats, Filo. On vols fotre tot això al cotxe? Que acabarem tocant la terra com un tanc.
0: Calla, que només agafaré la formatgera i els bols blaus. Va, que el Quico s'està posant nerviós i la gent el mira com si fos un marcià.
2: El Quico saluda una senyora que passa.
3: Hola, guapa! Vols un plat? Soc de l'Empordà. Pipes gratis per tothom.
2: Arriben a la mítica pastisseria Sants. L'aparador és un espectacle de pasta, de full i pinyons.
0: Bon dia. Un bisbalenc dels grans de cabell d'àngel, si us plau. I posam-hi també una dotzena de músics, fruits secs amb xocolata.
1: I una coca de pinyons, que el viatge m'ha deixat sec.
2: El Quico, aprofitant que el Genaro ha obert una mica la porteta de la gàbia per donar-li aire, treu el cap i fa un salt cap al taulell.
3: Sucre! El meu tresor és meu. Brrr.
0: Quico, no! Deixa el bisbalenc.
2: El lloro fa un intent de picotejar el sucre cremat d'un pastís que hi ha exposat. La dependenta fa un salt enrere i el Genaro atrapa el bol com si fos el porter de futbol.
1: Perdó, perdó. És que és un lloro molt gastronòmic i ja ens els emportem, ja ens l'emportem. Pobra dona, quina cara que ha posat.
2: I la Filo agafant la caixa del bisbalenc com si fos un nadó.
0: Déu meu, Genaro, sortim d'aquí abans que no ens prohibeixin l'entrada a tota la comarca.
2: Doncs ja a l'aparcament, el Genaro deixa les bosses de terrissa al maleter amb una cura extrema. La Filo ja s'esperava davant de la porta del conductor amb les claus a la mà, tot plegat per enfilar la carretera de corbes cap a la costa, Palamós-Sant Feliu. El sol comença a baixar i tot té un color ataronjat preciós.
0: Va, Genaro, passa cap a la dreta. Has conduït tot el matí i vull veure com respon la suspensió d'aquest cotxe a les corbes de la costa.
1: Què dius ara, Filó? Si jo estic fresc com una rosa. A més, aquestes corbes són territori Genaro. Escolta, no sents aquesta olor?
3: Sí. Sucre! El meu regne per un pinyó!
2: El Genaro obre la caixa de la pastisseria Sans amb una lentitud dramàtica.
1: Mira.
2: El soroll de pasta de full cruixent omple el cotxe.
1: Mira, Filó, mira quin color té aquest bisbolenc. Encara està tevi. Si condueixes tu, no podràs tastar-lo fins que arribem a casa. En canvi, si porto jo el volant, puc anar donant trossets a la boca mentre mirem el mar. Què me'n dius? Un tracte dolç?
0: Genaro, això és un joc brut. M'estàs intentant comprar amb cabell d'àngel?
3: Sabor! Corrupció, la Bisbal! Dóna-li, Genaro, dóna-li!
2: Al final, la Filó cedeix pel sucre i seu al copilot. El Genaro posa la música per segellar la victòria.

0: boníssim, Genaro.
1: La filo amb la boca plena d'un tros de bisbalenc.
0: Està boníssim, Genaro, però tira per la costa, eh? No m'enganyis, anant fent la variant. Que vull veure les barques de Palamós.
2: Mariners, tots a l'aigua. Genaro, treu el periscopi.
1: El cotxe circula per la carretera de la costa. Les corbes fan que les bosses de ceràmica dringuin una mica el maleter.
3: Ho veus, Filo? Música de la vora. Un cotxe que va com la seda, vistes al Mediterrani i el millor pastís del món a la falda. Qui vol tornar a Itàlia?
0: Tens raó, Genaro, però la propera vegada condueixo jo.
2: Bona nit, Itàlia! Bona nit, Bisbal!
1: Les dones en saben molt de tot i el Genaro, això de voler conduir, li resultarà car. La Filo ha convençut el Genaro de fer una parada al port de Blanes. El sol és una bola de foc taronja que s'amaga just darrere de la roca de Sa Palomera. La Filo i el Genaro seuen en una taula amb les vistes al mar. Entre ells, un plat de calamars a la romana que fa fumarola. I agafant un calamar amb la forquilla...
3: Escolta, Filó, Itàlia estarà molt bé, però uns calamars fets com cal al Port de Blanes, això no té preu. Mira quina vista.
0: Tens raó. Mira el sol com cau darrere Sa Palomera. Sembla que la roca estigui cremant. Quina pau, Genaro. Després del viatge, necessitàvem aquest silenci.
2: Silenci, no! Calamar! Sí! Genaro! No siguis agarrau! Dóna'm la pota! Ui, ui!
1: El Genaro suca una mica de llimon al calamar i mira el seu cotxe nou, que brilla sota la llum del capvespre.
3: Saps què? Conduir per les corbes de la costa van obert l'apetit. I el cotxe s'ha portat com un campió, eh? Crec que ja som oficialment a casa, Filó.
0: Sí, a casa, amb la panxa plena de bisbalenc i calamars i el maleter ple de plats blaus. Per cert, Genaro, qui pagarà el compte? Que jo m'he deixat el moneder al cotxe per accident.
2: Pago, Genaro. Targeta de crèdit. Fes-la servir. Tacoño, pipes per a tots els mariners.
3: D'acord, d'acord. Avui convido jo. Però la propera vegada que anem a Itàlia, el lloro Quico es queda cuidant de la terrissa de la Bisbal.
1: Els tres s'han apropat a l'aigua i la seva silueta queda reflectida en aquest trosset de mar i contra el cel lila de Blanes, mentre un vol de gavines els dona el comiat.

107.1 FM. Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta.

0: Aigua Freda, Aigua Múrcia, Duesaigües, evidentment són noms de pobles que es deuen a l'aigua. Són els anomenats hidrotopònims i el mapa de Catalunya n'està ple. No podem dir que sigui l'element majoritari que dona nom als municipis catalans, però bé, sí que és un cas freqüent. Albert Turull, expert en toponímia de la Universitat de Lleida, quines fórmules adopten aquests noms?
1: Hi ha noms que són directament l'aigua. N'heu posat a la introducció alguns exemples, que és aigua més algun complement. No? És a dir, per exemple, tenim els típics aigua freda, no? Allà el cavall entre el Vallès i Osona, o aigua tèbia, el Conflent, o aigua viva. N'hi ha dos, el Gironès i el Matagaña, a la franja de Ponent. O després formes concretes d'aigua. Per exemple, són ben evidents, no sé, la població del Mollanès dita l'Estany, o la població de Cerdanya dita riu, o la població del Tarragonès, que és la Riera, no? La Riera de Gaià. Per tant, l'aigua corrent o l'aigua estancada, tipus llac, estany, llacuna, doncs són freqüents.
0: I la gràcia és que, coneixent el nom del poble, fins i tot ens podem imaginar quina mena de recurs natural hi ha en aquella zona.
1: Sí, clar, per exemple, on hi ha aigua viva, doncs un lloc on l'aigua, pel lloc, per l'indret orogràfic per on passa, doncs va més de pressa, va més corrent, no? I on sigui el lloc dit aigua freda, doncs perquè allà l'aigua devia tenir unes característiques especialment fredes, no? O al revés d'aigua freda, en aquest cas sense la paraula aigua, però és implícita, les poblacions, com a mínim quatre, dites Caldes, no? Caldes de Montbui, Caldes de Malavella, Caldes de Boí o Caldes d'Estrac, també dit en diminutiu Caldetes. Caldes és aigües, Caldes. Caldes, evidentment, vol dir calentes. I certament en tots aquests llocs no és gens casual, hi ha manantials d'aigua que surt calenta, no? Realment calenta, i tenen també, per tant, arran d'això, en alguns casos des de molt antic, des de l'època dels romans, i això ho apreciaven molt, doncs banys termals, etc.
0: Avui al Quatre Gotes, la distribució de les activitats humanes en relació a l'aigua, i copsarem que no sempre hi ha un equilibri. L'accés a una font o un cabal important ha estat i continua sent motiu de disputes i de tensions. De fet, han desaparegut pobles sencers engolits per embassaments. Avui ens hi referirem, però sobretot ho farem per conèixer infraestructures que en un moment determinat semblava que s'havien de desplegar i que al final no van prosperar i que van quedar en un calaix. En aquest episodi del Quatre Gotes mirarem força al sud del país.

0: Quatre gotes.
1: Comencem el camí cap a Amposta. Avui volem parlar del riu Ebre, però abans pararem a Vilaseca. Ho farem a la Facultat de Geografia de la Universitat Rovira i Virgili per parlar d'organització del territori. Fem una cosa. Mentre no hi arribem, dibuixem amb quatre paraules el mapa de Catalunya.
2: Catalunya es divideix en dos àmbits de gestió de l'aigua. Si tracem una línia imaginària de nord a sud, la part occidental pertany a la conca de l'Ebre i la part oriental, tocant al Mediterrani, a les conques internes. Aquesta última unitat, on hi viu el 92% de la població, suposa el 40% del consum d'aigua del país. La conca de l'Ebre, molt menys poblada i que aglutina bona part de la producció agrària, concentra el 60% del consum. També és on hi ha més disponibilitat d'aigua. A les conques internes, la distribució dels consums és força equitatiu entre l'ús domèstic i el de les activitats econòmiques. No en totes les comarques es manté l'equilibri. Si al barcelonès el 68% del consum és dels habitatges i les zones comunitàries, al tarragonès el consum industrial i d'altres negocis supera el 76% de tota l'aigua consumida. I una dada més. Segons els registres de l'ACA, la meitat del recurs hídric dels municipis catalans prové dels seus recursos propis, rius, pous o mines.
1: Ens imaginem el mapa de Catalunya, el teniu al cap? Respon l'accés a l'aigua com està configurat el territori català? Les poblacions, les activitats econòmiques... Avui busquem resposta a aquestes preguntes amb el professor de Geografia de la Universitat Rovira i Virgili, l'Òscar Saladier. Òscar, benvingut.
3: Hola, gràcies.
1: Vivim en un país equilibrat en aquest sentit?
3: No, en el cas de Catalunya, com en altres qüestions, hi ha un important desequilibri pel que fa a l'aigua en relació a la concentració tant de població com d'activitats socioeconòmiques, que en definitiva són les que utilitzen l'aigua. I està clar que hi ha una part del territori on hi ha la màxima concentració de població, que és l'àrea metropolitana de Barcelona i la zona litoral, on hi ha també les principals activitats econòmiques que utilitzen l'aigua, i per contra aquesta zona és on hi ha menys recursos, tant perquè la pluja és relativament escassa, com tampoc hi ha els rius principals no van per aquesta zona, que serien les conques internes de Catalunya, i hi ha, òbviament, hi ha un determinat nombre d'aquífers, però, repeteixo, la concentració de població i d'activitats econòmiques presenta un important desequilibri si comparem conques internes de Catalunya amb la part catalana de les conques de l'Ebre, de la conca de l'Ebre.
1: Si han buscat solucions, la humanitat ha buscat solucions, s'han plantejat infraestructures per cobrir aquestes demandes. Actualment, després de l'experiència que hem tingut amb la última sequera, caldrien molts retocs per acabar d'equilibrar aquest país?
3: Bé, tradicionalment la gent mos ficava, no?, a l'hora de ficar les seves activitats socioeconòmiques i els assentaments, un lloc on hi hagués una mínima garantia de recursos naturals, i entre aquests un dels més importants, que és l'aigua. Però va arribar un moment que vam decidir que se prioritzaven altres qüestions, com pot ser el desenvolupament econòmic dels territoris, i que si després hi faltava alguna cosa, com podria ser aigua, ja es portaria o ja es solucionaria. Això és en part el que va passar aquí al camp de Tarragona quan l'arribada de la indústria química, l'arribada del turisme de masses i l'increment de la població, que ens vam trobar en un territori on la demanda era superior a l'oferta, i això es va solventar en aquells moments, a finals dels 80, començaments dels 90, en el mini trasbassament de l'Ebre. Per tant, davant d'aquests desequilibris, el que es pot fer és intentar solventar mitjançant l'aportació de nous recursos, que en part no em sembla malament, però per altra banda també el que hauríem de fer tant com a persones, ciutadans, com també a les diferents activitats socioeconòmiques que realitzem al territori, és de ser més eficients amb l'ús de qualsevol recurs, també amb l'aigua. És a dir, reduir el consum per tal d'obtenir el mateix producte o per tal d'oferir el mateix servei. El que hem vist és que, sobretot aquests darrers dos o tres anys, la reducció en la quantitat de pluja, l'augment en els consums, va fer que entréssim en segons quines zones amb situacions d'alerta. Hem de fer un ús eficient de l'aigua, hem de reduir els consums. Per altra banda, ara el que està fent la Generalitat és mirar que ja ho va quan l'anterior gran sequera, la del 2007, si no me'n recordo malament, no, que va començar a pensar en la instal·lació d'un major nombre de plantes desaladores de l'aigua marina, ara aquest tema ho està retornant, però clar, les plantes desaladores també tenen les seves qüestions ambientals. Per tant, repeteixo, la qüestió de l'aigua hauria de prendre's com una planificació de caràcter sistèmica que engloba el conjunt del territori, no focalitzant únicament en un determinat tipus d'activitat econòmica, sinó, com dèiem, una visió de tot, del conjunt, per tal de prendre decisions de on cal reduir, com obtenir més recurs per tal de satisfer les necessitats, com a mínim les bàsiques de la població, però, per altra banda, sense comprometre la qualitat d'aquesta aigua, perquè una qüestió és que no tinguem aigua, i l'altra és que, fruit d'algun ús o diferents usos, l'aigua disponible tingui una qualitat que no la fa apta per beure, per regar, pel procés que sigui.
1: Perquè, clar, la distribució de les activitats econòmiques pot acabar influint en la qualitat de l'aigua.
3: Sí, qualsevol activitat, fins i tot les fisiològiques, generen aigües residuals. I aquestes aigües residuals, el primer que s'ha de fer és mirar de reduir aquesta generació, i que després aquesta que es genera sí o sí, que no hi podem fer res, què en fem? Com la gestionem? Una qüestió és que retorni no massa contaminada, i l'altra és quin aprofitament podem fer d'aquesta aigua residual que es filtra per tal de que tingui menys impacte ambiental. No? És el reaprofitament d'aquestes aigües, òbviament no per segons quins usos, que potser necessitarà aigua potable, però per altres usos que la qualitat no és tan important, no? Que sigui tan bona, se pot reaprofitar. Quan parlem d'economia circular, potser no parlem, la gent no pensa en l'aigua, però en l'aigua també. L'objectiu és utilitzar menys, en part perquè una part de les residuals se reincorpora al sistema. A més, és també el que s'ha de pensar, jo crec que més a gran escala, és en el reaprofitament o l'aprofitament directe de les aigües pluvials, no? Als pobles, a la majoria de les cases antigues, hi havia la cisterna on se reaprofitava aquesta aigua, no? Que era la teulada, i si no recordo malament, me sembla que era en els mesos que porten R, que es podria aprofitar, quan els mesos de l'any no porten R, després no pot entrar aigua a la cisterna. Doncs bé, instal·lacions que permetin l'aprofitament d'aigües pluvials, això es pot fer més en edificis nous, però que aquests edificis nous, a més del reaprofitament de les aigües pluvials, també faci que una part de l'aigua no vagi directament a la claveguera, sinó que dintre del mateix edifici, sigui de residencial o sigui d'alguna activitat socioeconòmica, se reaprofiti per usos que permetin l'ús d'aquella aigua.
1: La distribució territorial, d'acord amb l'accés, aquests desequilibris que dèiem, també han provocat tensions en el territori justament per satisfer aquesta demanda.
3: Sí, per un costat se busca, quan transportes aigua d'un lloc a l'altre, i aquí els dos casos més clars que tenim són el del trasbassament de l'Ebre a Camp de Tarragona i bona part del Baix Penedès, i l'altre que és més petit però que últimament també està molt tensionat, que és el del Ciurana-Riudecanyes, fa que quan hi ha més demanda que oferta, doncs bé, algunes necessitats no queden cobertes, necessitats de caràcter humà, antròpic, però també del punt de vista dels ecosistemes, no? El riu Siurana, el seu tram més enllà de l'embassament, doncs el cabal d'aigua és mínim i, per tant, hi ha uns ecosistemes que es veuen afectats. Per tal de resoldre aquesta situació, repeteixo, les activitats econòmiques han de deixar de ser tan dependents de recursos que venen de relativament lluny o no massa a prop, per tal de que també a la zona, a la conca on se troba aquest recurs, se'n puguin veure beneficiats o com a mínim no es veguin perjudiciats tant activitats econòmiques com l'ecosistema natural. Ara, això porta una sèrie de negociacions per tal de buscar, entenc, lo mal menor, no? I que les repercussions negatives no afectin únicament a una de les parts. I per això estan els polítics, per intentar que les parts s'asseguin i discuteixin i arriben a un consens. En el cas del Camp de Tarragona del Baix Penedès, en relació al trasbassament de l'Ebre, ja no al mini trasbassament, penso que cada cop hauríem de ser menys dependents d'aquest trasbassament, no? Mitjançant recursos propis, mitjançant reaprofitaments i mitjançant l'eficiència, per tal de que aquesta aigua, que és que a la conca de l'Ebre l'aigua van sobrats. No, això no és cert, òbviament, potser en tenen més que el camp de Tarragona, però ja sabem que aquests últims anys hi ha hagut zones de les conques de l'Ebre del Parc Català de la Conca de l'Ebre, que també han tingut restriccions d'aigua, i ja sabem quina és la situació al tram final de l'Ebre, el delta de l'Ebre, la seva vulnerabilitat en relació a un cabal menor, menor arribada de sediments, i amb la subsidència dels sediments, més la pujada del nivell del mar, doncs el seu enfonsament o que bueno, està en risc, com a mínim, el delta tal com el coneixem actualment. Per tant, el Camp de Tarragona i el Baix Penedès hem de mirar de reduir aquesta dependència de l'aigua que ens ve d'uns quants quilòmetres més al sud-oest de Catalunya.
1: Pot ser agosarat, però en aquesta mirada al futur arribarà un dia en què ens haguem de plantejar un decreixement? És a dir, que no podem seguir creixent demogràficament amb activitats econòmiques d'acord amb aquesta oferta d'aigua que estàvem comentant?
3: Bé, digui decreixement, digui reducció, però sí, hi haurà processos que potser no podran créixer més enllà del que estan creixent ara i, per tant, a l'hora de planificar, per això molt al començament parlava de la planificació territorial, que inclou no únicament la de caràcter ambiental, sinó també l'urbanística, la relacionada amb l'aigua, amb l'energia, el que vulguis, ha de tindre en compte totes aquestes variables. I a l'hora de decidir aquest territori cap a on ha d'anar, no únicament tindre en compte els beneficis de si s'instal·la una determinada activitat o si creix en població, sinó també en quins recursos comptem o d'on han de vindre els recursos per tal de satisfer les necessitats d'aquelles activitats socioeconòmiques i les necessitats de la població resident més la fluctuant, el que fluctua d'aquell territori. Això no vol dir que haguin d'estar aquí i no haguin de fer res, però abans de prendre decisions val la pena potser fer un pas enrere per tal de, amb una visió global del territori, a qui correspongui, que són els polítics, que gestionen el territori, però, òbviament, amb la participació de la resta d'agents que tenen competències o tenen interessos, no? Doncs també diguin la seua i que aquests polítics, amb el model de governança que consideren oportú, acabin prenent les decisions per tal de què? Per tal de que el model de desenvolupament del territori del qual són competents sigui més sostenible. I què vol dir el desenvolupament, o com ho entenc jo desenvolupament? Desenvolupament ho entenc com a qualitat de vida. Els polítics, els gestors del territori, el que han de fer és garantir la qualitat de vida de les persones que resideixen al territori d'on ells són competents.
1: Òscar Saladí, aquesta crida que quede feta. Moltes gràcies per atendre'ns.
3: Gràcies a vosaltres.
0: Quatre gotes.
1: L'Ebre és el gran riu de Catalunya. En bona part, el Camp de Tarragona en depèn amb el que es va anomenar el mini-transbassament arran de la creació del Consorci d'Aigües de Tarragona.
2: El Consorci d'Aigües de Tarragona té una concessió de gairebé 95 hectòmetres cúbics d'aigua anuals de l'Ebre. Un riu que al seu pas per Tortosa té un cabal de mitjana superior als 8.000 hectòmetres cúbics cada any. El 2024 va distribuir més de 74 hectòmetres cúbics d'aigua a 69 ajuntaments consorciats i 27 indústries. El pes del consum dels pobles i ciutats va ser més gran que el de les activitats econòmiques. El repartiment és el següent. El 67% de l'aigua consumida va ser la que es va distribuir als ajuntaments, mentre que la indústria va representar el 33% dels consums.
1: L'aigua de l'Ebre es transporta en moltes poblacions del Camp de Tarragona per satisfer demandes industrials i també d'ús de boca de municipis on no està bé garantida. Nosaltres fem el camí contrari avui. Anem cap a Amposta perquè ja es compleixen 25 anys des que la Plataforma en Defensa de l'Ebre va néixer per dir no al transbassament. Hem quedat amb la seva portaveu. Les tensions per aquesta aigua continuen existint? Es viuen com una amenaça les noves captacions? Va, arrenquem. Ja ens espera la Matilde Font, que és la portaveu de la Plataforma en Defensa de l'Ebre, però per anar fent una mica de context, preguntem-li a un dels artistes que s'ha significat en favor d'aquesta lluita. És el Josep Bordés, de Papet i Marieta. Li envio un missatge. Josep, estem baixant cap a Amposta. Ens pots fer 5 cèntims del que ha estat aquesta lluita? Tu que l'has viscut des de dins, com explicaries aquest moviment social?
4: És un moviment que naix, diguem, d'esta idea ecologista, però que al final s'ha acabat convertint en una senya d'identitat de tot el poble ebrenc, en el sentit de que ha sigut un moviment que ha unit i uneix totes les persones de les Terres de l'Ebre, i a més crec que és un moviment molt transversal en el sentit de que no depèn de cap ideologia política, o sigui, és un moviment que aglutina tot tipus de sensibilitats polítiques, i socials i personals, i crec que ha sigut, de fet, un gran element integrador entre tota la gent de les Terres de l'Ebre. I malauradament han anat tenint diversos episodis, així com han aparegut noves amenaces. S'han anat guanyant batalles, però de tant en tant surt alguna amenaça, doncs perquè algun govern de torn torna a amenaçar que voldrà agafar aigua de l'Ebre. I malauradament me penso que este moviment està pronosticat i predit perquè dure molts anys, i dura molts anys encara la Plataforma en Defensa de l'Ebre, conjuntament amb la ciutadania, haurà de fer accions i haurem de continuar lluitant, perquè tothom sap que l'aigua cada vegada és un bé més preuat i serà un cavall de batalla, malauradament i paradoxalment, dura molts anys.

0: Enguany es compleixen 25 anys des de l'aparició de la plataforma en defensa de l'Ebre. Va ser als anys 2000, arran del pla hidrològic que preveia el transvasament de l'Ebre cap al nord, cap al sud, i ara se'n compleixen, com dèiem, 25 anys. Per això hem volgut venir a Amposta per parlar amb la portaveu de la plataforma, Matilde Font. Benvinguda al programa.
1: Hola, molt bon dia, moltes gràcies.
0: Dèiem, aquesta lluita 25 anys enrere és una lluita de passat o també de present?
1: Encara és vigent, perquè el problema dels transvasaments de l'Ebre i de cada vegada més de tracció de l'aigua del riu per fer regadius, per fer noves urbanitzacions, per fer més grans segons quines ciutats i això, això encara no ha passat, això encara ho tenim damunt de la taula, i els sediments encara continuen sense arribar al delta, que és el que en definitiva acaba patint més tota aquesta política hidrològica que té el govern espanyol. Per tant, és vigent.
0: Clar, a menys cabal de l'Ebre, menys sediments que, en definitiva, van a parar a la desembocadura i, per tant, a consolidar aquest delta.
1: Bueno, a menys cabal, menys possibilitat que els sediments que se van arreplegant en tota la zona, en tota la conca de l'Ebre, arriben fins al delta de l'Ebre. Però no és només cabal que necessitem líquid, cabal d'aigua, que evidentment se necessita, sinó que també necessitem que tots els sediments que estan retinguts en totes les infraestructures i en tots els embassaments que n'hi ha en tota la conca de l'Ebre, que són quasi 200, no?, que aquests sediments arriben aportats per la força de l'aigua del riu fins al delta. En definitiva, el que necessitem per mantenir el delta és que tota la dinàmica fluvial normal que teníem en tots els milers d'anys passats continuï endavant. I això vol dir que tots els sediments retinguts arriben també fins al delta arrastrats per l'aigua del riu.
0: Ens deies, la inquietud o la lluita per l'Ebre es manté viva, però el cert és que ara mateix no se'n parla de transvasament.
1: De transvasaments com en aquella època de l'any 2000, no. O sigui, el transvasament ara és una paraula prohibida fins i tot dins dels nous plans hidrològics que trau la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre. Ara se diu de tres maneres, se diu transferències, se diu venda d'aigua, se diu de tres maneres, però en definitiva el que és el concepte de transvasament continua damunt de la taula. I com continua? Doncs de tres maneres molt més civilines, com per exemple són els canals de regadiu, que nosaltres considerem que s'hauria de fer una moratòria i que no s'haurien de tirar endavant, no? No s'haurien de posar en marxa. I, en definitiva, quan tindran tots aquests canals en marxa, que tindran un volum d'aigua important concedit, passarà que no n'hi hauran regants suficients com per utilitzar-los i llavors tindran uns sobrants, entre cometes, d'aigua que d'alguna manera, per fer rendibles aquests canals, els hauran de vendre. A qui els vendran? Als postors. Qui seran els postors? Segurament les urbanitzacions, les grans ciutats, que necessitaran aigua per problemes de sequera, pel canvi climàtic i tota la problemàtica que tenim, i llavors acabaran venent l'aigua per mig d'aquests canals i per aquestes concessions de regadius a totes aquestes urbanitzacions i totes aquestes àrees metropolitanes.
0: Del que sí que se'n parla a Catalunya és de la interconnexió de xarxes de les conques que conformen el país. Vostès, en relació a aquest projecte, com s'hi posicionen?
1: Nosaltres, evidentment, estem en contra de qualsevol interconnexió de xarxa entre conques, siga dins de Catalunya, siga fora de Catalunya, perquè en definitiva una interconnexió és un transvasament, i sempre hem dit transvasaments no. Per què? Perquè pensem que cada riu té la seva pròpia conca i cada riu ha de funcionar autònomament, perquè un riu no és només un lloc que porta aigua, sinó que també té tota una funció mediambiental i tota una biodiversitat al voltant que hem de mantenir. I la interconnexió entre el CAT i el Ter Llobregat, que és el que d'alguna manera pretén la Generalitat de Catalunya, i ho pretén per mig de la desaladora del Foix, que diuen ara que abans era la de Cunit-Cubelles, és la mateixa, nosaltres estem totalment en contra, perquè aquesta és just la baula que necessiten per poder fer aquesta interconnexió d'una manera ràpida i fàcil.
0: en qualsevol cas es desmarquen, podríem dir, de la idea tradicional del transvasament, perquè diuen que és una connexió que s'ha d'entendre en els dos sentits i que pot equilibrar els dos costats de la balança en cas d'una situació d'emergència.
1: Sí, però això és un discurs que és molt, molt enganyós, perquè tots sabem que interconnectar la xarxa de l'Ebre en el Ter Llobregat, això suposa que sempre se traurà aigua de l'Ebre, perquè en definitiva, de moment, mentre no canvien les coses, és el riu més capdalós que tenim. És molt difícil, per no dir de moment impossible o improbable, que aquí al sud necessitem aigua del Ter Llobregat que mos la porten cap aquí. Si no és que se'ls hi trenca la canonada als del CAT i a Tarragona i a l'àrea metropolitana de Tarragona no tenen aigua i llavors es l'han de portar del Ter Llobregat. Però llevat d'aquesta circumstància, i en aquesta circumstància, com seria una cosa molt temporal, suposem que podrien estirar dels pous de l'àrea del Camp de Tarragona, que els tenen en bon estat després de tots aquests anys de transvasament del riu Ebre cap allà per mig del CAT.
0: Perquè el pla de futur per al Delta i el riu Ebre, quin hauria de ser en aquest context de canvi climàtic, de pujada del nivell del mar, d'aquest entorn natural cada vegada més fràgil i que ho veiem, per exemple, després de les tempestes?
1: Mira, quan va haver el Glòria, el Ministeri, com va ser tan evident que el Delta patís i que el Delta està en molt mal estat, el Ministeri va dir que en un any, bueno, que a final d'aquell any, no, tindríem damunt de la taula un pla de protecció del Delta de l'Ebre. A aquestes altures encara no el tenim, aquest pla. I aquestes són les mesures que sempre acaben fent, que és no res. Ara diuen que estan fent baixar sediments, estan estudiant-ho, que tot això s'ha de fer, eh? Que estan estudiant-ho a veure com, però ja portem molts anys de retras i el que haurien de fer és, en lloc d'invertir tants diners en nous regadius cada vegada que trauen un pla hidrològic, haurien d'invertir més diners en com baixar estos sediments i com mobilitzar-los i fer-los arribar fins al delta i no pensar tant en regadius, regadius i més regadius. En definitiva, en l'últim pla hidrològic n'hi havia 2.000 milions damunt de la taula per a nous regadius, que se diu Pronte, i no arriba a 20 milions per a la defensa del delta de l'Ebre. Trobem que entre 2.000 i no arriba a 20, la diferència és molta. I aquí és on queda clar quina és la importància per a la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre que té el Delta i per al Ministeri, que en definitiva és el que està per damunt de la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre.
0: Matilde Font, portaveu de la Plataforma en Defensa de l'Ebre, gràcies avui per fer-nos d'anfitriona aquí a Amposta i per haver participat al programa.
1: Moltes gràcies a vosaltres per la vostra atenció i per tindre present el riu i el Delta.
2: Estàs escoltant el Quatre Gotes, una mirada al futur de l'aigua.
0: Ens queda clar que el moviment en defensa de l'Ebre es manté alerta a nous moviments i el missatge que ens transmeten per enviar cap al nord és que el Camp de Tarragona hauria de començar a dependre menys de l'aigua de l'Ebre, optant per altres recursos propis o per la regeneració, per exemple. Si ens seguiu acompanyant en aquest camí, veurem que sí i que no. És a dir, hi ha projectes en els dos sentits, perquè mentre alguns dels grans consumidors preveuen disminuir força la demanda, hi ha un grapat de poblacions, petites, també activitats econòmiques, que volen afegir-se a la xarxa del Consorci d'Aigües de Tarragona i ens han explicat per què. Abans, però, us dèiem inicialment que parlaríem també d'infraestructures que havien de ser una realitat, però que es van quedar tan sols en un projecte. N'hem parlat amb el periodista Òscar Palau, coautor del llibre La Catalunya Emergida, que recull tot allò que va quedar sota els pantans catalans. L'hem cridat, com dèiem, per fer un exercici diferent, és a dir, al contrari, que ens expliqui aquells projectes fallits que han anat trobant en el recorregut que ells han fet per treballar la seva publicació. El punt de partida diu que l'hem de situar a Reus.
3: El primer projecte de pantà que hi ha a Catalunya neix de l'Ajuntament de Reus, que Reus doncs, és conscient a fins al segle XIX que té un dèficit d'aigua, que no pot abastir la població amb aigua de boca i que necessita doncs, emmagatzemar-ne. Llavors aquí encarrega doncs, a tres enginyers, entre els quals, per cert, doncs, hi ha un expresident de la Generalitat, Francesc Macià, molt abans, òbviament, que ho fos, doncs els encarregueu un estudi per dir bueno, com podem resoldre aquest problema que tenim amb l'aigua doncs, a Reus, que de fet també el pantà de Riudecanyes cada dia que també neix per, no només per aigua de Reus, sinó també pel rec de tot el que és el Camp de Tarragona. I ells són els primers a dissenyar, a indicar alguns pantans, com el pantà de Riudecanyes, per exemple, que és el primer doncs, que es comença a construir a Catalunya, no el primer que s'acabe, i després en assenyalen més en aquest primer pla, diguéssim, que ells hi tenen al cap, que són un pantà que és el de Foix, que també s'acabarà fent, però, per exemple, també un pantà al Francolí, que aquest no s'ha acabat fent mai a la vida.
0: I aquí és on volíem arribar. El Francolí havia de tenir un embassament al llarg del seu curs.
3: Des del primer pla de pantans que s'aprova a Espanya, a l'estat espanyol, el 1902, hi figura, i va figurar, diguéssim, d'una manera o altra, en diferents ubicacions a la vall del Francolí. Inicialment eren més properes, diguéssim, a Pico Moixons, després a la presa es va traslladar més abans d'entrar a la riba, després fins i tot va anar a una presa a la vall de Montblanc, va tornar a la riba. Aquests projectes van estar sobre la taula gairebé en tots els règims polítics del segle XX, amb la Mancomunitat, amb Primo de Rivera, amb la República, amb Franco, i no s'acabaria fent mai.
0: I per què es va descartar?
3: Es van prioritzar altres alternatives perquè el pantà del Francolí en aquest cas era per abastir Tarragona i en aquell moment es va decidir apostar pel que avui, diguéssim, abasteix l'àrea de Tarragona, que és l'aigua de l'Ebre.
0: L'Òscar Palau, però, també ens apunta que el fet que el pantà de Vilaverd a la Conca de Barberà no prosperés va tenir conseqüències.
3: Que els pantans durant molts anys van ser una llosa per molts territoris. En alguns casos aquesta llosa es va acabar, una espasa d'Àmocles, diguéssim, que es va acabar, doncs, una guillotina que va acabar caient, però en altres casos, com un cas molt diguéssim, molt clar, és el de Vilaverd, que Vilaverd, doncs, era un poble afectat de ple per aquest pantà del Francolí que va existir sobre el projecte, sobre el paper durant molts anys, i durant aquests anys molta gent no s'hi va fer res en el seu poble, de cap obra, perquè tots estaven, doncs, ja, diguéssim, resignats de marxar del poble, i resulta que, doncs, que quan es va doncs, descartar el projecte d'un pantà al Francolí i va arribar la democràcia, el poble caia a trossos perquè ningú s'havia fet obres a casa durant molts anys. I doncs això, mira, és una perspectiva també curiosa, però que també que remarca aquesta angoixa que durant molts anys molta gent va patir per si doncs, casa seva quedava afectada pels pantans catalans, que en aquest cas va ser un dels pocs casos, diria jo, que no va tirar endavant.
0: Finalment, com deia, Tarragona opta per l'aigua de l'Ebre. Podríem dir que el gran transvasament de l'Ebre no va arribar a produir-se, però sí que aquesta aportació cap al Camp de Tarragona es coneix com el mini-transvasament. I això ens connecta amb un altre embassament, que sí que existeix, però potser no de la manera ni amb els resultats esperats.
3: Es construeix l'embassament del Gaià, que el fa Repsol per abastir, diguéssim, la indústria petroquímica, però que ja està pensat, està sobredimensionat, està molt sobredimensionat sobre el que necessitava, perquè ja es va fer pensant que seria un primer pas, un primer dipòsit, doncs, perquè l'aigua de l'Ebre arribés o fes una primera parada en el seu camí cap a Barcelona. Queda molt sobredimensionat perquè un riu com el Gaià no baixa gaire ple normalment. Llavors, queda una estructura molt més ampla del que es necessita, i de fet avui en dia hi ha projectes que fins i tot aposten perquè la presa doncs, es desmantelli o fins i tot diguéssim, es rebaixi uns quants metres perquè no, ara avui només hi ha necessitat una mica pels regants del voltant del Tarragonès, però no gaire més enllà.
0: Si bé al Quatre Gotes tenim voluntat de projectar les reflexions a futur, mantindrem encara la mirada al passat perquè el context històric ens pot anar bé per saber on som i d'on venim. I és que no som els primers que hem de fer front a cicles de sequera. Tot indica que seran més freqüents i també és cert que ara estem més preparats. Aplaudim les innovacions tecnològiques, però aquí al Quatre Gotes no volem menystenir tampoc els coneixements que han passat de generació en generació. I que qui sap si algunes solucions de segles enrere ens podrien arribar a ser útils

107.1 FM. Radio Tordera.

l'emissora que t'escolta. 107.1 FM, radiotordera.cat i xarxes socials.

0: Infopodcast Tordera.
1: Benvinguts. Avui, dimarts 11 d'agost, les tres paraules del dia són seguretat, inscripcions i Tordera. Seguretat. El Càstor recorda les mesures de seguretat per observar l'eclipsi solar de demà 12 d'agost. A Tordera, el fenomen es veurà amb una parcialitat elevada al voltant de 8:45 del vespre. Inscripcions tot a punt per a una nova edició del Cercatasques de Festa Major, l'activitat que recupera el recorregut antic, i aquesta tarda es podran dur a terme les inscripcions. També últims dies per inscriure's a l'Escape Room de Ràdio Tordera sobre fake news. L'activitat M'ho ha dit un WhatsApp de la tieta tindrà lloc aquest dissabte 15 d'agost de 6 a 8 de la tarda del vespre amb places limitades. I Tordera, SOS Costa Brava i Aturem C32 rebutgen el nou impuls a la prolongació de la via entre Tordera i Lloret. Les entitats defensen que els 110 milions previstos s'haurien de destinar al desenvolupament del tren tram entre Palafolls, Planes i Lloret. I també última setmana d'inscripcions pel torneig 3x3 del CEP Tordera de Festa Major. El termini per apuntar-se finalitza el proper 15 d'agost i el torneig manté la popular categoria Talent Ocult. Avui el sant del dia és Santa Clara d'Assís. També els famosos que fan anys hem de destacar l'actor Chris Hemsworth, que fa 42 anys, i l'actriu Viola Davis, que fa 66. També el legendari lluitador i actor Hulk Hogan, que fa 72 anys. Al compte enrere, avui l'eclipsi solar només falta un dia. Serà exactament demà 12 d'agost. I per Sant Bartomeu falten 13 dies, el 24 d'agost. El temps a Tordera, la previsió és plenament d'estiu, assolellada i estable, amb temperatures màximes que rondaran al voltant dels 30 i 33 graus, també amb nits càlides. I com a notícia curiosa, hem de destacar que Alemanya va aprovar recentment l'ús oficial de gossos d'assistència entrenats per detectar baixades de sucre en persones amb diabetis i espais públics, equiparant la seva tasca mèdica a la dels gossos gui. Avui, com a dita del mes i feines a l'hort, hem de destacar la dita popular: l'aigua d'agost fa espès al bosc, i a l'hort per recollir ara mateix que tenim tomàquets, pebrots, albergínies i carbassons. I per acabar, acabem amb el calendari de subministrament gratuït d'aigua potable via Cuba. Avui, dimarts, hem de destacar que l'horari és de 8 a 9 del vespre al pavelló dels Països Catalans de Tordera. També, això, al matí, al local social de Sant Pere passa de 9 a 11:45. Per acabar, d'11 a 12:45, hem de dir que a Terra Brava, a entrada a l'illa d'Escombraries, també hi ha aquest servei de subministrament d'aigua.
0: Infopodcast Tordera, una coproducció de Ràdio Tordera i la xarxa de comunicació local.
2: Les millors melodies marineres i populars t'esperen al Cant de la Sirena, el programa de Ràdio Tordera presentat per Toni López. Connecta amb nosaltres dimarts a la nit i dimecres al migdia, i també diumenges al matí, just abans de les sardanes. No t'ho perdis.

Acabem d'escoltar la versió en habanera del Saltiró de la Cardina, una sardana que sempre paga la pena d'escoltar i de seguir. Ara escoltarem el tema Tamariu.

L'any passat, al mateix estiu, va traspassar la persona que protagonitza aquesta sardana. Es deia Maria Pagès i va passar a millor vida, nosaltres que ho vam lamentar un dimarts, no sé si de juliol o d'agost. Escoltarem Maria de les Trenes en versió havanera.

Hi ha una habanera que té molta requesta, que és en castellà, però que doncs, ha donat molts moments d'esplendor a totes les cantades d'habaneres. Es titula La Bella Lola.

Anem a un compositor especial, que es tracta de Tomeu Penya, que també ha fet la seva immersió en el món de l'habanera. Així es titula aquesta cançó de Tomeu Penya, Habanera.

0: Les millors melodies marineres i populars t'esperen al Cant de la Sirena, el programa de Ràdio Tordera presentat per Toni López. Connecta amb nosaltres dimarts a la nit i dimecres al migdia i també diumenges al matí, just abans de les sardanes. No t'ho perdis.
1: Anem a escoltar una cançó popular catalana, una cançó popular catalana dels nostres temps, dels que fan els nous rockers catalans, que ja no són rockers, que són cantants de molt tipus i que fan doncs la bogeria de la gent jove. Escoltarem Búhos amb Milers d'Espumes.

0: dit. Tinc l'esperança de creure't algun dia, però em cansa molt la teva hipocresia. Quan més difícil, quan més es torça, disparo el míssil amb més força.
1: Ja us deia que és difícil de catalogar alguns d'aquests grups musicals que han aparegut en el, a principis i la primera dècada, la segona dècada del segle XXI. Anem cap a un altre autor, en aquest cas és un autor que es diu Roger Mas i que canta Totes les flors.

Per aquells oients que s'acabin d'incorporar la transmissió, val a dir que estan escoltant El Cant de la Sirena, que és un programa majoritàriament de veneres i de cançó catalana, i que també és un programa des de la 107.1 de la FM, a Ràdio Tordera, o a radiotordera.cat. Anem als glaucs, aquí i avui.

Nosaltres que també hem disposat i proposat, ens hem proposat d'escoltar cançons de folk, cançons de taverna, cançons amb melodies de folk, amb instruments no elèctrics, i anem cap al grup de folk amb un tema que es fa servir moltes vegades als acomiadaments de les persones que ens estimem. Es titula La vall del riu vermell.

0: Bé, fins ara havíem tingut un so o un tipus de música que d'alguna manera es feia pujar l'ànim, i avui hem entrat en un sotrac amb aquest grup de folk i la vall del riu Vermell. Nosaltres marxem i us deixem amb més programació de Ràdio Tordera. Soc Toni López, és un plaer escollir les cançons i les habaneres que us posarem, i recordeu que, si tot va bé, el 20 d'agost, a les 2:15 de la nit, hi haurà cantada d'habaneres a Tordera, a la plaça de l'Ajuntament. Així doncs, això és el que tindrem. A reveure!
1: Les millors melodies marineres i populars t'esperen al Cant de la Sirena, el programa de Ràdio Tordera presentat per Toni López. Connecta amb nosaltres dimarts a la nit i dimecres al migdia, i també diumenges al matí, just abans de les sardanes. No t'ho perdis.
2: 107.1 FM. Ràdio Tordera.

I encara hi ha un ofici que es pot considerar un ofici de festa. És la del pintor de parets, que, si no canten abans, no et fan una bona sanefa.

I sempre i quan la cançó és molt més vella, et deixaran el pis molt més fresc.

un pis més fresc que un veu al sostre, que el feien i quan cantaven. Tots porten ells, tots ells porten bata llarga i de colors a plaeret.

I ara, canviant d'ofici, és encara més, si us deia, l'ofici de paleta. De paleta, que en sap, i vesteix d'aixoplucs...

Els paletes el mateix fan un porxo com una xemeneia. I si ho volen, sense escales, pugen al capdamunt d'on sigui.

fan també balconades que hom veu la mar de lluny, els finestrals que es guarden tota la serralada, i els capitells, i els sòcols, i les voltes de punt.

0: Sentit i sensibilitat. La música i la paraula a flor de pell. Sentit i sensibilitat. La música i la paraula a flor de pell. Els dilluns a les 3 de la tarda i els dimarts a les 10 de la nit a Ràdio Tordera.
1: Van en cos de camisa, com gent desenfeinada. Oh, les cases que aixequen d'un tancar i obrir d'ulls.

L'home és la mesura de totes les coses, de les quals són quan són, i de les que no són en el que mai són.

Mireu la noia que us guanya a l'esclat. Ella és la pubilla i és bruna de rostre.

De tant que és tan jove, enamora el seu pas. Qui no ho sap, quan la veu, també s'enamora.

Perquè tu has vingut, jo, ara, torno a estimar. Diré el teu nom i el cantarà la losa.

L'estat no és més que un morrió que té per objecte tornar inofensiu a aquest animal carnisser, l'home, i fer de manera que tingui l'aspecte d'herbívor

La felicitat humana és la fràgil seguretat d'un nàufrag que, en posar-se als peus a terra, es meravella de mantenir-se ferm.

0: El secret per ser feliç consisteix en estimar el que un ha de fer, acceptant el seu destí, tant social com no.
1: Sentit i sensibilitat. Música i pensaments imprescindibles per acabar el dia. Sentit i sensibilitat. A Ràdio Tordera.
2: Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta.

l'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera. Set punt FM.

0: l'emissora que t'escolta.
1: Yeah.

Radio Tordera.

emisora que t'escolta. Radiotordera.cat i xarxes socials.

0: Ràdio Tordera. Serveis informatius.
1: Benvinguts i benvingudes als serveis informatius. Els parla Genís Mas per explicar totes les notícies més destacades d'avui dimecres 12 d'agost de 2026. Avui, dia de l'eclipsi solar. I comencem explicant una notícia en relació de l'eclipsi, i és que heu de saber que avui dimecres es durà a terme aquest gran eclipsi solar. El fenomen tindrà el seu punt màxim a les 8:28 del vespre amb un cel gairebé fosc. La Peixera ho té tot enllestit per la nit de cinema de terror a la fresca i el segon correcurs. La plaça de l'Ajuntament acollirà aquest diumenge la projecció de la pel·lícula de terror Rec 3 a les 10 de la nit. I aquest divendres 14 també tindrem el sopar de colles a la plaça de l'Ajuntament. Aquest divendres, que la temàtica serà de pagesia i anirà acompanyat de música i diversió amb la Caset DJ. Aquest dissabte arriba l'aplec de la Roca Rossa. Es durà a terme al monestir de Roca Rossa i anirà a càrrec del Cercle d'Història de Tordera i l'Associació de Veïns. I fem un cop d'ull al temps amb el nostre meteoròleg del Consell Comarcal, Joaquim Serra.
2: Hola, què tal? Bon dia. La situació meteorològica que ve encapçalada bàsicament per la tranquil·litat i sobretot per les altes temperatures. Xafogó intensa, novament ahir aquí al Maresme, màximes que van baixar una mica però que van tornar a ser molt elevades, 33-34 graus a les hores centrals de la jornada, i tot això acompanyat d'estabilitat i de sol. Aquesta passada nit, però, ens ha creuat una massa de núvols una mica més activa, ha deixat alguna petita precipitació aquí a la comarca, tot plegat ben poca cosa, i doncs ràpidament aquests núvols que encara tenim a primeres hores, en aquestes primeres hores del dia, han d'anar marxant a mesura que avanci la jornada i el sol s'imposarà. Demà, el dia de l'eclipsi, també s'espera que domini el sol. Si bé a la tarda hi haurà alguns núvols alts o mitjans que no haurien d'impedir de veure aquest fenomen meteorològic, tot i que haurem d'estar molt amunt, en una zona ben elevada, ja que es produirà a darreres hores del dia. El sol demà es pondrà a les 8:54 minuts i l'eclipsi, el seu punt màxim, serà cap a les 8:30. Per tant, doncs això, estarà molt, molt a prop de pondre's el sol demà quan es produeixi l'eclipsi, amb un temps tranquil que ens acompanyarà també de cara a dijous.
0: Serveis informatius de Ràdio Tordera.
3: Molt bé, molt bé, molt preparats per aquesta jornada tan intensa però a la vegada tan maca, no? I res, nosaltres des d'aquí ho seguirem de ben a prop també, des de la Serreta, des de Sant Hilari, des de diferents punts que hi haurà visibilitat bona, no?
4: Sí.
3: No al 100%, però gairebé, i res, estarem ben atents aquí.
4: Has dit 3 o 4 punts, no 100%, sí, però una mica de visibilitat. Hi ha expectació? Sí. Quin és l'ambient a Cardedeu? Hi ha ganes, sensació de que, bé, farem el que podrem? Com ho tenim?
3: Sí. Hi ha moltes ganes, sé de molta gent, sí, que ho anirà a veure, que ja m'ho ha dit, però també és cert que avui comença la festa major aquí i coincideix amb el pregó. Llavors tindrem el cor una mica dividit, els fans de l'astronomia i d'aquest fenomen tan únic com és el de l'eclipsi d'avui, mm-hmm, i els fans doncs de la cultura popular i de la festa.
4: Cardedeu té molts espais naturals per viure l'eclipsi en plena natura, per tant aprofiteu, companys, que valdrà la pena. Encara que no sigui el 100%, valdrà la pena.
3: Això mateix.
4: De què anirà avui la participació? Que avui sí que us demanem molta, molta participació, si us plau.
3: Exacte, doncs avui us demanem que ens expliqueu què fareu per veure l'eclipsi. Hi ha molta gent que es desplaça, hi ha molta gent que potser es queda més a prop de la seva zona. Sigui el que sigui, ens agradaria que ens expliquéssiu amb detall quin és el plan, què teniu pensat fer, amb qui. Tots els missatges missatges seran ben rebuts tant al WhatsApp com a l'Instagram.
4: Doncs ràpidament a les 10 establirem una nova connexió amb Cardedeu i us farem lectura vaja de totes aquestes aportacions. Volem saber com viureu, com viurà Catalunya als nostres oients, als oients de l'Obert per Vacances, l'eclipsi d'aquesta nit. Aina Barbany, una abraçada, companya. Moltes gràcies. Fins ara.
3: Una abraçada. Fins ara.
5: Obert per Vacances.
4: Comencem sempre el programa amb una ronda de connexions que ens porten l'actualitat de tota Catalunya. Avui l'actualitat passa per l'eclipsi, per tant, notícia única. Però aquesta ronda de connexions la comencem avui amb la informació més important que hem de saber avui. Marc Jaureguizar, bon dia.
6: Molt bon dia, què tal?
4: Quin temps farà aquest vespre sobre 8:45? El Marc és, presentem-lo, és meteoròleg de la xarxa. Marc, com ho tindrem, això? Quin temps farà en diferents llocs de Catalunya? Veurem l'eclipsi o no? Perquè després de tot això, si al final fa núvol, què farem?
6: Mira, a hores d'ara tenim més bones notícies que no pas fa un parell de dies enrere. Tindrem dos Catalunyes, bàsicament, sobretot Pirineu i Prepirineu, on aquí sí que serà molt difícil veure-ho perquè tindrem una tarda de precipitacions i, per tant, tindrem el cel molt més cobert de núvols, però després tenim l'altra Catalunya, sí, on sobretot comarques de Ponent, també comarques de

0: lògica, no? No és allò que quan s'acosti el moment pot haver variacions. No massa, ja no, Marc? Les cartes ja estan sobre la taula.
1: Sí, bàsicament sí, sí que és cert que encara queda una última actualització que tindrà lloc a mig matí i encara podrem veure algun petit canvi, però bàsicament a la zona de Tarragonès, Baix Penedès, el Camp, tindrem la presència de núvols alts i prims. També a la ciutat de Barcelona, punts del Baix Llobregat, també tindrem aquests núvols alts i prims. I estem pendents també del sud, de les Terres de l'Ebre, perquè en aquell moment de l'eclipsi tindrem la presència de núvols baixos, sobretot al sud del Golf de Sant Jordi.

0: Terres barcelonines s'han quedat buides, s'està baixant tothom cap a Tarragona o no?
1: Doncs mira, el que et puc dir ara mateix és que hi ha retencions a la B20 a Barcelona en sentit sud cap al Nus Llobregat amb un carril tallat per obres. Per altra banda, a la Ronda de Dalt de Barcelona hi ha trànsit dens en els dos sentits de la marxa, a l'alçada d'Horta, i a la Ronda Litoral hi ha cua de Poblenou a la Barceloneta en sentit Llobregat. D'altra banda, pel que fa a l'AP7, que recordem és la via que preveuen que serà l'eix principal de cara a aquesta mobilitat per l'eclipsi, a aquesta hora el que us podem dir és que a Tarragona hi ha circulació amb retencions en sentit nord per reparació de danys a la via amb un carril tallat. Des del Servei Català de Trànsit ahir recordaven la recomanació d'utilitzar vies alternatives, com per exemple la C25, A2, AP2, A7 i Nacional 340 per arribar a les diferents destinacions. I també insistien molt en la necessitat de no aturar-se a l'AP7 per veure l'eclipsi.
2: Serem molt insistents fent passades tant als companys i companyes de Mossos d'Esquadra com als nostres vehicles perquè la gent no s'aturi a l'AP7. No s'aturi a l'AP7 i també a la Nacional 340, però especialment a l'AP7. Tenim identificades les zones d'eclipsi en aquesta autopista on es pot veure l'eclipsi, per tant serem molt insistents. I reservar tota la capacitat per aquesta autopista.
1: Trànsit també recomana planificar bé el trajecte, consultar l'estat de les carreteres i sobretot sortir en temps per evitar aquestes possibles retencions.
0: Tu et quedes a Sant Cugat, no, Tina?
1: Jo sí, jo no em mouré pas.
0: I per aquí no hi ha prevista massa activitat ni massa miradors, no?
1: Sobretot el turó de Can Mates, que és un punt elevadet, però bé, a veure escolta, quanta gent hi ha.
0: Al final, lo de l'eclipsi és una excusa per trobar-se i, no? I fer una mica de festa.
1: Exacte,
0: clar,
1: sí.
0: Que si es vegi o no es vegi, la qüestió és trobar-se i fer social.
1: Efectivament.
0: Un punt social. Tina Forés, des de Sant Cugat, moltes gràcies, companya, bon dia.
1: Bon dia, Núria, que vagi molt bé.
0: I Girona també estan una mica que si ho veuen, que si no ho veuen. Pau Vilafanya, bon dia.
3: Molt bon dia, Núria.
0: Però és protagonista, l'eclipsi també a les comarques de Girona, d'alguna manera. A veure, trobades destacades.
3: Sí, doncs mira, de moment hi ha trobades a Sils i també a Llagostera, que s'han organitzat així de forma popular per poder veure plegats el fenomen. Fins i tot hi ha una trentena de membres de l'Associació Astronòmica de Girona que han decidit desplaçar-se fins a Santo Domingo de Silos. Això és a Burgos.
0: Ah, no és a Santo Domingo,
3: l'eclipsi.
0: Santo Domingo de Burgos. A Burgos.
3: De Silos.
0: m'havies espantat.
3: No, i també, bueno, a Girona ciutat, sobretot el que ha passat és que la majoria d'establiments s'han quedat sense ulleres per veure l'eclipsi i fan ara mateix mans i mànigues per aconseguir les últimes remeses abans d'aquest vespre. Podem sentir, en aquest cas, a la Dolor Redondo, que és una de les sòcies de l'Òptica Boulevard de Girona.
4: El problema ha sigut que jo crec que el distribuïdor tampoc em va comprar masses i llavors nosaltres tampoc hem pogut comprar masses. És a dir, hem fallat des del distribuïdor fins nosaltres els òptics, que si jo hagués sabut això, en comptes de 40 n'hagués comprat 400.
3: Doncs la previsió ara mateix a Girona, que es va quedar curta per aquest eclipsi que avui aplegarà molta gent aquí a Girona ciutat, sobretot cap a les zones alçades com poden ser el barri de Montjuïc i de Montilivi, on es podrà veure una mica millor.
0: Molt bé, doncs moltíssimes gràcies, Pau Vilafanya, també companys des de Girona, que ho passeu molt bé.
3: Que vagi molt bé.
0: Encara en terres gironines, però més cap a la costa, ens interessa saber com viuran aquest fenomen ben arran de mar. Connectem amb el Sergi Corral de Ràdio L'Escala. Sergi, bon dia.
5: Molt bon dia
0: sí,
5: a tots.
0: Sí que ho tens en cosetes a l'escala, eh?
5: Sí, mira, val a dir que l'eclipsi aquí a l'escala no serà total, ens quedarem aproximadament en un 99%, però tot això... Tot i això també ha despertat interès per seguir aquest fenomen astronòmic a diversos indrets del poble, tant des de terra com des de mar. Mira, a terra ferma, Empúries és l'indret escollit, uns turons privilegiats per mirar a Ponent, acolliran dues cites per aquest dimecres al vespre. La primera, el Camp de les Aromes, un parc dedicat a les herbes aromàtiques gestionat per Emporarom. Aquí l'Ajuntament de l'Escala ha preparat una xerrada i un seguiment de l'eclipse. Molt a prop d'aquí, al jaciment arqueològic d'Empúries, es farà una visita molt especial a la ciutat grega i romana, explicant com les civilitzacions antigues vivien un fenomen tan espectacular com el de l'eclipse. I en un poble de mar com l'Escala no podia faltar l'observació de l'eclipse des del mar d'Empúries, davant de les plages de Sant Martí i Sant Pere Pescador, a dalt d'un dels creuers de l'empresa Mare Nostrum. Precisament hem pogut parlar amb Maria Ros i Josep Ros, gerents de Creuers Mare Nostrum.
6: Resposta molt bona. De fet, vam posar un vaixell, el vam omplir de seguida i ens vam plantejar obrir un altre vaixell i en qüestió de dies el vam tornar a tenir ple. I ara actualment tenim una llista d'espera força llarga.
7: Tan bon vam veure que hi hauria aquest eclipsi, vam considerar que podria ser una activitat molt bonica i de seguida ens vam posar les piles amb ella per dir no, busquem, intentem localitzar ulleres no ens van plantejar

0: Ja ni tampoc ens pensàvem la resposta que hi hauria, però nosaltres ens venia sempre ens ve de gust fer activitats diferents i aquesta ens va semblar una bona oportunitat. Vam començar a anar endavant amb les ulleres i la veritat vam tindre sort perquè no vam tindre cap problema en absolut.
1: Així que ja ho veieu, a poc més de 10 hores de l'eclipse, ulleres a punt i opcions per triar i remenar.
2: Moltíssimes gràcies, moltes ganes d'anar cap a l'escala per tot això que heu organitzat, Sergi. Fer una mica d'envejeta, tot i que aquí tenim l'eclipsi total, però, ostres, depèn de l'activitat, ve de gust pujar. Moltes gràcies, Sergi Corral, des de l'escala.
1: A vosaltres, que vagi.
2: Una abraçada. Parlem sempre de Tarragona, Terres de l'Ebre, com a punts crucials per veure l'eclipsi, però a Lleida no es queda en curs. Arnau Vilà, bon dia.
3: Bon dia, Núria.
2: L'Arnau Vilà, avui des d'Emun, ens explica que, de fet, ja han començat fa dies les preparacions per l'eclipsi també en terres lleidatanes i ahir vau tenir visita presidencial.
3: Sí, correcte. Ahir vam tenir la il·lustre visita del president Salvador Illa, que va inaugurar la Ruta de l'Eclipsi, que és la iniciativa que prepara Catalunya per viure aquest eclipsi d'avui a través dels diversos punts habilitats, important, a través dels diversos punts. I des del claustre de la Seu Vella, doncs, un d'aquests espais habilitats va ser quan Salvador Illa va inaugurar aquesta ruta i va posar en valor el caràcter excepcional del territori de Ponent com un dels punts d'observació. Això sí, el president, a banda de destacar el territori, també va destacar la necessitat d'actuar amb prudència, tant per protegir la vista com per evitar riscos en els espais naturals, sobretot en una zona com és la Plana de Lleida. A més, també explica que a la província lleidatana doncs, hi ha 23 punts habilitats avui per l'observació.
4: Però hem de fer tot això, hem de gaudir d'aquest moment amb prudència. No? Per això hem desplegat també tot un operatiu de seguretat, per això hem seleccionat 23 punts d'observació segurs, seleccionats amb criteris científics i de seguretat. Per tant, 23 punts d'observació en 18 llocs. Hem, per seguretat, restringit l'accés o tancat l'accés a alguns parcs naturals de la zona on es pot visualitzar de forma completa aquesta crisi, per seguretat, insisteixo, de les pròpies persones. I per tant, una crida a la prudència, als ciutadans i a les ciutadanes, a que s'informin a través dels llocs, dels canals d'informació oficials per veure de quina manera poden gaudir més bé d'aquesta eclipsi.
3: La ciutat de Lleida té dos punts habilitats, ho hem anat explicant aquests últims dies aquí a l'Obert. Un és el de la Seu Vella, que és on estava el president Illa, i l'altre és el del barri dels Mangraners, això sí, amb dos punts ja amb aforament complet. Més enllà de la seguretat, però Illa ha reivindicat l'eclipsi com una gran oportunitat de divulgació científica i per despertar l'interès per l'astronomia i la recerca entre els més joves. I també ha destacat especialment la necessitat d'impulsar la participació de les noies en aquestes disciplines científiques. Finalment, des de Lleida ja ha destacat la tradició científica del territori i ha recordat especialment la figura del bioquímic lleidatà Joan Oró, que va desenvolupar bona part de la seva carrera als Estats Units i va arribar a col·laborar amb la NASA en programes com l'Apolo, analitzant mostres procedents de la Lluna, i també va col·laborar en les missions Viking a Mart.
2: Per això ha servit l'eclipsi també per posar en valor aquella, no, aquelles figures o aquell coneixement d'astrofísica i astrociència que existeix en moltes poblacions de Catalunya. Moltíssimes gràcies, Arnau Vilà. Tornarem amb tu d'aquí una estoneta, d'acord?
3: Seguirem, Núria, que vagi bé.
2: Fins ara, Arnau.
5: Obert per vacances, de dilluns a divendres, a la teva ràdio local.
2: Walking on Sunshine, anirem escoltant a diferents temes que ens porten d'una manera o altra cap al cel. No tots tenen a veure amb eclipsis, però sí amb fenòmens astronòmics o amb cossos celestes. Ai, la primera connexió llarga amb entrevista, una mica potent, per dir-ho així, que fem al llarg del matí, a part d'aquestes micro, clocades d'ull a l'actualitat i als diferents territoris, la primera la fem, si ens ho permeteu, a casa, Tarragona Ràdio, i és que Tarragona Ciutat ha habilitat diferents punts per veure l'eclipsi, però Tarragona Ràdio farem programació especial durant tot el dia des de la Marina Port Tàrraco. I allà connectem amb el nostre company Pep Sunyer. Pep, bon dia.
6: Bon dia, Núria.
2: Quin ambient, hi ha per aquí? Perquè la Marina Port Tàrraco és com una esplanada que en un costat té platja i a l'altre costat encara té com la ciutat, no? Tota per veure.
6: Sí, mira, l'ambient ara mateix és un mega escenari, un gran escenari amb una pantalla al mig, des d'on es podrà veure l'eclipsi. Per tant, aquí és un dels punts neuràlgics d'aquests diferents punts de visió que hi ha arreu de Catalunya, i a Tarragona en tenim uns quants, eh? I aquest és un dels principals. Aquí es preveu que avui, a partir de les 5 de la tarda, quan hi haurà, es farà la festa de l'eclipsi amb el Quartet Mel, amb les colles castelleres de la ciutat, amb tot un seguit d'animació, amb un espectacle en aquest mateix escenari, doncs aquí es preveu que hi passin unes 20.000 persones. I de fet, heu de saber que els primers que arribin ja més o menys es distribuïn unes 2.000 ulleres, ja s'han distribuït més de 20.000, i avui també, doncs, es recomana que tothom les porti, eh? Però qui no en porti, que sàpiga que n'hi haurà fins a finalitzar existències. Aquí hi haurà, doncs, tot l'epicentre de l'activitat d'aquesta visió de l'eclipsi, perquè tenim una visió privilegiada. Tenim aquí la Marina Port Tàrraco, el mar just davant, el Serrallo al fons, darrere la zona on veurem el sol, aquest sol, doncs, a poca distància de l'horitzó, i de fet, ara mateix, si fos ara, el veuríem, eh? Perquè, de fet, no hi ha núvol, és a dir, que perfecte. Han de patir més per la calor, eh, al matí, que déu-n'hi-do la calor que fa aquí, i la gent que està per aquí ja van barret, eh, Núria?
2: No és només, clar, no és només el fet de que estigui núvol o no, sinó que és també l'alçada a què estarà el sol, que això ho dificulta, perquè bé, una casa, una muntanya, o qualsevol edifici et pot ja aixafar la vista. Escolta, potser necessitaríem, ja hem parlat molt de l'eclipsi aquests dies, però necessitaríem un astrofísic, no?, per acabar de donar quatre indicacions, però quatre, eh? Perquè jo crec que ens estem fent bastant especialistes en aquest tipus de fenòmens. A qui podríem trucar, Pep?
6: Doncs mira, tots ens diuen i coincideixen que aquest moment de l'eclipsi, quan el sol està tocant a l'horitzó, des del punt de vista de l'astrofotografia, és un moment molt interessant per poder fotografiar també tots els elements que envolten a la ciutat on es fa l'eclipsi, eh? Per tant, els llocs emblemàtics. I ens ho deia un dels principals astrofotògrafs que hi ha a nivell del món, i que el tenim aquí a Tarragona aquests dies, és iranià i viu a Boston, i ens ho explicava perfectament, eh? Però... que és una gran oportunitat. Però tu busques una altra expertesa.
2: Sí, Pep, no te'n vagis més... de les rabres.
6: No, tu busques algú que porti molt temps parlant de l'eclipsi aquí a Tarragona, que sí.
2: Que a més sigui, li agradi molt divulgar el tema d'aquests dels fenòmens.
6: Divulgador científic, gran divulgador científic, autor de diferents llibres sobre l'eclipsi.
2: Doncs, i a més de casa, eh? I a més de casa, que és de terres tarragonines.
6: I a més tarragoní, que a més a més té molt vincle amb aquest barri, amb el Serrallo. Doncs mira, anem a buscar el Joan Anton Català, que si no vaig errat diria que està per alguna zona del Delta de l'Ebre, pel Trabucador, o per allà, o a punt d'anar-hi, eh?
2: Va, que el saludem. Joan Anton Català. Joan Anton, bon dia.
7: Hola, bon dia.
2: Et veurem aquesta nit a la tele, eh?
7: A veure, si tot va bé, sí.
2: T'han fitxat per ajudar les retransmissions de TV3, però mira, et volem fer quatre preguntes, no, Pep? Potser quatre indicacions ja com a molt bàsiques i molt ràpides per lo que serà aquesta nit.
6: Mira, jo la primera que li vull fer a Joan Anton és com estàs. Si estàs molt nerviós, si estàs tranquil, com estàs a poques hores de l'eclipsi?
7: Mira, doncs jo pensava que estaria més neguitós i, home, tinc papallones a l'estómac, però pensava que estaria més i no. De moment, mira, estic mirant ara per la finestra del lloc on som, aquí en Posta, abans d'anar al Trabucador. Hi ha arreu quatre nuvolets molt finets, que aquesta és la gran preocupació, però de moment bastant tranquil.
6: Bueno, queda poquet, eh? Mira, no sé si també tu ho has explicat o t'ho pregunten aquests dies, però ens deien que podria ser, és difícil, eh? I és molt difícil, però ens deien, i ens veiem des del Parc Astronòmic de Prades, que és important, que molts avui buscaran la fotografia de l'eclipsi amb una llàgrima de Sant Llorenç, que això podria passar, és molt difícil que passi, ens deien, però podria passar. Però vaja, que tot el moment que ens diuen també que és important que el visquem no a través dels aparells de telefonia mòbil, sinó que el visquem en persona, amb ulleres per descomptat, eh? Però que visquem el moment. Estàs d'acord amb això?
7: Sí, totalment. Això ho hem estat explicant molt sovint. Per la gent normal, dic normal, vull dir del carrer, als ciutadans normals de peu, això és un regal. S'ha de visualitzar de manera segura, recordem-ho, sobretot, però s'ha de viure en persona, no a través d'un mòbil. És cert que la gent especialista en astrofotografia, i ara comentàveu, hem tingut la gran sort de portar Babak de Freixi, que és el millor astrofotògraf del món, que el tenim a Tarragona, el tenim a Catalunya i a Tarragona, que la gent que s'hi dedica sí que farà fotografies, i òbviament aquesta fotografia on es podria veure el sol eclipsat en un fugisser al costat, atzarosament passant per allà, doncs seria una fotografia del segle directament, això és molt afortunat, però torno a dir, això reservem-ho per la gent que es dedicarà professionalment a fer les fotografies i nosaltres gaudim directament de l'eclipsi.
2: Pep, jo de totes les 1.000 entrevistes que li hem fet al Joan Anton aquests dies em quedo amb de tot el que ha explicat superinteressant, però sempre m'ha colpit la manera com ell diu que és un fenomen especial, que es viu d'una manera intensa i especial, i mentre ho explicava se li posava la pell de gallina. M'agradaria que ens ho recordés, això, perquè ho hem dit i ho hem repetit, però és que els que l'heu vist més d'una vegada, ho certifiqueu, eh?
7: Sí, Núria, mira, jo és que ara mateix... Mira, ja
2: està.
7: Em pella gallina.
2: Ets sensible, sí,
7: és immediat. És dir, recordar això. I a més, t'haig de dir que la meva família, la meva dona i les meves filles m'han preparat una capseta sorpresa de l'Eclipse, un kit. I quan he obert això hi ha notes seves, hi ha un munt d'estris, des de crema solar, regaletes de xocolata, ulleres, en fi, tot el que puc imaginar. I també hi ha fotografies del moment en què estàvem emocionadíssims tots quatre mirant un eclipsi total de sol. És molt difícil explicar-ho en paraules, jo ara ho tornaré a intentar, no? Però això és el que hem de viure avui. Però és aquell moment en què es fa fosc del tot, en què baixa la temperatura, en què també notes que la natura respon, no? I s'apaga tot. És com si l'univers aguantés l'alè, és com si el temps s'esperés i notes que els ocells han deixat de cantar i de volar, que es fa un silenci tremendo. La gent també guardem silenci perquè estem molt, molt emocionats mirant allò, hi ha gent que plora directament amb llàgrimes als ulls, i el moment espectacular és quan es torna a fer de dia, quan la lluna descobreix el sol, que es fa de dia, i allà hi ha l'esclat d'alegria i de crits de la gent, i en aquell moment estàs, bueno, estàs exultant i t'abraces, en fi, és molt bonic.
2: Jo me quedo amb això, el kit del Joan Anton Català, que és astrofísic, per tant, un expert en la matèria, li hem posat galetes de xocolata. Això no ens ho han avisat, que ho teníem que portar, eh?
7: Però que no ho vam explicar, això, sí.
2: Pep, anem tancant l'entrevista. Què ens queda per preguntar?
6: Sí. Mira, Joan Anton, jo crec que avui hi ha moltes persones, evidentment els de Tarragona saben o no, tenen clar hores d'ara on han d'anar a veure l'eclipsi, eh? I crec que la demarcació també, però la gent que ens escolta de Girona, de Barcelona, l'àrea metropolitana, i que encara no han decidit on anar, i jo crec que els estaria bé recordar tota la franja on es pot veure, perquè és ampli la franja, eh? Ho dic per evitar aglomeracions, perquè a vegades, és una, si, pels que ja no ho han decidit encara, què si podem explicar d'aquesta franja on es veurà la totalitat, que s'àmplia?
7: Sí, jo d'entrada recordar que cap persona que estigui viva en aquest moment a Catalunya, i òbviament que no hagi viatjat a veure eclipsis a altres llocs del món, haurà vist un sol tan ocultat com el que es veurà avui a tota la franja, que no és de totalitat. És a dir, ens estem centrant molt sempre en la franja de la totalitat, i és cert, que un eclipsi total de sol no té res a veure amb un parcial, per molt parcial que sigui. Però hi ha gent que ha decidit quedar-se a casa seva, a la zona metropolitana de Barcelona o al nord de Catalunya, per evitar problemes de mobilitat i gaudir d'un sol que estarà eclipsat amb vora un 99,9%, quasi. I això és una cosa increïblement bonica. Ja et dic, no hi ha ningú viu en aquest moment que no hagi viatjat a veure fora, que hagi vist un sol tan ocultat com el que es veurà. Per tant, qui no tingui clar si vol corre el risc de mobilitats i li fa com mandreta, no? I diu, ostres, jo saps què? Doncs que ho deixin des del lloc on són. Això és la primera recomanació per intentar reduir entre tots la mobilitat. Segona, qui vulgui moure's cap a la zona de la totalitat, recordem que això és una franja que va des del nord de la ciutat de Lleida fins Vilanova i la Geltrú, doncs tot el que va per sota d'això i fins al sud de la ciutat de València, tot això és franja de totalitat, incloent les illes. Si un no ha planificat prèviament on ha d'anar, ja fa una mica tard, també ho dic, perquè ja més o menys hauríem de tenir la idea d'on volem anar, en quin municipi, i dins d'aquest municipi, abans ho deia, o el sol anirà molt baixet, dins d'aquest municipi, en quin lloc exacte volem anar. Vol dir que hem consultat les webs dels municipis o ens hem posat en contacte amb els ajuntaments i sabem més o menys quins són els llocs que s'han habilitat per poder tenir una visió neta de l'eclipsi. Però cura amb la improvisació aquesta d'última hora, mira, doncs agafaré el cotxe i aniré aquí, perquè les carreteres les tindrem força col·lapsades.
6: Mm-hmm. Bon consell. Sí, sí.
2: Doncs ja està, ho deixem aquí. Pep Sunyer, Joan Anton Català, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos. Ei, molta, no sé si dissort, molta merda, no sé si es diu com en el teatre, perquè això no depèn de nosaltres. Molta sort i molta emoció, en tot cas,
7: igualment.
2: Aquesta nit.
7: Gràcies, Joan Anton, a tots.
2: Vinga, abraçada.
7: Tinguem que ens vagi bé, igualment.
2: Pep Sunyer, no marxis d'aquí, perquè després continua la programació en directe a Tarragona Ràdio i nosaltres, com moltes emissores locals, tenim programació especial.
6: Ho explicarem tot a partir de les 11. Vinga, fins ara.
2: Fins ara.
5: Obert per vacances.
2: Moment de saber com es viurà l'eclipsi a les Terres Lleidatanes. Ho farem allò. Comença el PAC de Terres Lleidatanes, per entendre'ns, a Terres de Ponent, i comença amb un reportatge molt curiós i interessant i molt dolcet, que ens parla sobre una iniciativa del Gremi de Pastissers de Lleida. Ens ho explica tot plegat Arnau Vilà, el company de Munt.
3: El Gremi de Forners de Lleida ha creat un croissant especial per a l'ocasió amb una forma i uns ingredients pensat per a recordar-nos a l'eclipse d'avui. Nosaltres hem parlat amb el Toni Frías, president del Gremi de Forners de Lleida, que ens ha explicat que la iniciativa va sorgir arran d'una proposta de la paeria de Lleida i, per desenvolupar-la, el Gremi va recórrer el talent d'un jove pastisser local.
8: On vam tindre la sort un estudiant de l'Escola d'Hostaleria que guanyat el campionat d'Espanya de pastisseria i li van dir, escolta, què et sembla si inventes alguna cosa per aquest dia especial? I llavors vam sortir amb la idea aquesta del croissant de l'eclipse.
3: El Toni diu que és una peça que s'allunya una mica del croissant convencional, o almenys el concepte que tenim tots nosaltres. Però bé, ara ens enumera els ingredients i ens explica l'elaboració, així que si hi ha algun interessat o interessada per elaborar aquest croissant, paper i bolígraf.
8: No és ben bé com un croissant, no? Però l'hem dit el croissant de l'eclipse. La qüestió és que es talla hexagonalment i llavors enrosquem. Quan enrosquem, el que fem és ficar-li el que és un massapà d'albaricoc. I quan veiem el que són les línies aquelles que es veuran des de fora, que és com de l'eclipse, que es veu dorat del croissant, del sol i fosc. Aquí fosc és el que és xocolata, diguéssim, l'hem fet com unes línies amb xocolata.
3: La creació estava pensada per convertir-se en un producte especial d'un sol dia, però la realitat ha superat les previsions. La promoció de les xarxes i els mitjans ha fet que la demanda es dispari fins al punt que els forners han hagut de posar límit a les comandes.
8: Nosaltres teníem pensat per fer-les només pel dia de l'eclipse. Va, pues, havíem fet, pues, diferents forners van fer la formació, val? Fa dies que va sortint per redes socials i tot. La qüestió és que ja hem dit que ja no se poden encarregar, que vingui la gent a buscar-los, perquè ha sigut un boom, ha sigut una punta molt bèstia, la veritat. I llavors no podem dir encarregar, perquè és que ja no sabem si podrem arribar a la producció que hauríem de fer, perquè això és manual, fent nada és artesania. I amb moltes ja t'ho dic. Quants en podrem fer? 2.000, 3.000? No tenim ni idea, perquè ja t'ho dic. Ara mateix estem desbordats.
3: Avui, dia de l'eclipsi, alguns forns encara en posaran a la venda. De fet, el Gremi en portarà uns exemplars pels punts d'observació de la ciutat de Lleida, però seran molt exclusius. A banda, el propi Gremi també ha fet formació perquè el màxim d'establiments possibles puguin sumar-se i elaborar-los, ampliant així, dins de les possibilitats de cada obrador, l'oferta d'aquesta edició limitada. I darrere d'aquest producte hi ha també hores de feina. És una elaboració artesanal amb mantega i diferents capes de massa que acaba tenint un preu d'entre 3 i 3 euros i mig. Expliquem el per què.
8: El preu del croissant al final hem quedat d'uns 3 a 3 euros i mig. Simplement perquè és de mantequilla. Llavors aquí l'encariment, pues, és la matèria prima que... i el temps i l'elaborat. No és un simple croissant al final.
3: Però el Gremi de Forners ha volgut que l'eclipsi serveixi també per posar en valor un producte molt més tradicional de Ponent, la coca de recapte, que consisteix en una base de pa amb pebrot i auberginya i que pot anar acompanyada preferiblement de tonyina o llonganissa. De fet, si el croissant és la novetat, la previsió és que sigui la coca la que acabi omplint els taulells i les panxes avui.
8: Des del Gremi hem apostat molt per la coca de recapte. La coca de recapte aquí sí que anàvem molt preparats des del Gremi. Si nosaltres hem promocionat el croissant i la coca de recapte. El que passa és que va vindre a veure el que és la presentació el croissant, perquè el protagonista era el croissant que havíem fet, però nosaltres contem que vendrem moltíssimes més coques de recapte que croissants. Hem apostat tots. Tenim la gran sort aquí a Lleida que tot forner les fa diferent. Tothom les fem igual, però tothom les fa diferent. Avui hi ha una gran varietat.
3: De fet, ahir el Gremi va presentar el croissant de l'eclipse al president de la Generalitat, Salvador Illa, i li va fer arribar també una mostra de les coques de recapte de Lleida. Doncs
8: pues mira, ahir vam tindre la primícia de presentar-li a l'il·lustre Illa el que és el croissant de l'eclipse i la gran varietat de coques de recapte. Li vam oferir aquesta cosa. I se va emportar cap a casa, cap a Barcelona, la coca de recapte de les Terres de Lleida, juntament amb el croissant elaborat des de l'Escola d'Hostaleria i el Gremi de Forners cap a casa.
3: Així doncs, el Gremi de Forners de Lleida també té el seu propi eclipse, perquè segurament aquest croissant hagi acaparat totes les portades i totes les vitrines de les flaques.
2: Arnau Vilà, Demunt, per favor, però com ens pots parlar de croissants i de coques i de coses tan bones amb aquesta hora del matí que encara no hem pogut esmorzar? Ai... Sens dubte, serà molt dolç l'eclipsi a Lleida. Va, que seguim endavant, marxem cap a... No, ens quedem a Lleida, de fet.

0: El sol serà un dels protagonistes d'aquest fenomen de la nit. Rei Sol, estem escoltant de Vetusta Morla i ens serveix tot plegat per donar pas a la Laura Alcalde de Ràdio Rosselló, perquè la Laura la tenim en el punt potser doncs més emblemàtic d'observació a Lleida Ciutat, a la Seu Vella. Laura, bon dia.
1: Núria, bon dia. Als peus, de la Seu Vella.
0: No he pujat a la Seu, mare de Déu. No he pujat,
1: Hem pujat, hem pujat però als peus de la torre, allò de la, del lloc més emblemàtic de Lleida Ciutat, un dels llocs on també s'ha habilitat a la part dreta, ara en parlarem de tot plegat, a la zona del Castell de la Suda, on es podrà veure aquest eclipsi. Hem de recordar que Lleida és un dels punts de tot Catalunya on es veurà magníficament bé aquest eclipsi, per això hem vingut a un dels punts, han habilitat tots a Lleida Ciutat. Vull saludar al meu costat a la regidora, en aquest cas alcaldessa accidental en aquest moment, regidora de Mobilitat, Civisme i Seguretat, Cristina Morán. Regidora, bon dia.
2: Bon dia, Laura.
1: Gràcies per rebre'ns en un dia, entenc que ara ja sí, tot a punt, màgic, no? Esperant que tot vagi molt bé.
2: Sí, sí, sí, al contrari, per nosaltres és un plaer poder-vos rebre i poder-vos explicar què ha suposat l'organització de l'eclipsi per la ciutat de Lleida i per l'equip de govern i per tots els tècnics de les regidories implicades, perquè ha sigut un treball transversal, ha sigut un treball de molta col·laboració, portem molts mesos treballant, des de que fa aproximadament un mes la consellera va anunciar a l'alcalde, al Paencap, que a Lleida es veuria amb totalitat l'eclipsi, doncs ens vam posar a treballar amb molta il·lusió per oferir que aquest esdeveniment sigui el màxim controlat, el màxim segur per tota la ciutadania de Lleida i per la gent que ens vingui a visitar.
1: Quanta feina per aquells segons sí. Tan màgics, no? I tan especials.
2: És
1: no?
2: El primer que vam pensar, per uns segons tota la feina que hem de fer, tot el que hem d'organitzar, però evidentment que és un plaer i que ho hem de fer per garantir que la ciutadania pugui gaudir d'aquest esdeveniment tan important i únic, perquè segurament que tots els que estem aquí no en tornarem a veure cap més, que ho sigui de la millor manera possible.
1: Quanta gent mobilitzarà? Dos punts a Lleida Ciutat, la zona del Castell de la Sula, de la nostra dreta ara mateix, no? Sí. I també el barri de Magraners, en aquest cas, tota la zona, tota l'esplanada de Magraners, també serà un lloc fantàstic.
2: Sí, és un lloc fantàstic. Els dos punts, després de que la conselleria fes aquest disseny o identifiqués aquests punts on podíem ser observatoris de l'eclipse, nosaltres vam decidir que un d'ells havia de ser la Seu Vella, sí o sí, perquè és el punt més emblemàtic, el turó més alt que tenim a la ciutat i que es viuria d'una manera encara més màgica, i l'altre, doncs, a la zona, a l'esplanada de Magraners, a darrere del camp de futbol de Magraners. És una esplanada gran on allà s'hi podran encabir unes 10.000 persones, que són les entrades que s'han pogut, les han donat a la ciutat no vendre perquè han estat gratuïtes, però que ha adquirit la ciutadania. I a la Seu Vella, unes 1.500 persones. Aquests dos punts són els oficials, els que hem dissenyat i habilitat per veure l'eclipse, sobretot per tenir el màxim possible controlat. Sí que és veritat que dintre de la planificació hem comptat amb aquest factor imprevisible que no podem controlar, que és aquella gent que avui s'aixequi i digui vull anar a veure l'eclipse a Lleida. Llavors, aquest factor no el controlem, però evidentment que donaríem una resposta perquè l'espai de Magraners és suficient ampli per acollir les persones.
1: Quanta gent mobilitzarà, tota aquesta gent que ens explicava ara en aquests moments la regidora, amb la gent, per fer-ho ras i curt, al turó de la Seu Vella es pot accedir fàcilment a peu?
2: Correcte.
1: És el millor.
2: A partir d'avui, a les 3 de la tarda, els accessos que donen pas al turó de la Seu Vella quedaran tancats, restringits al vehicle privat. I es podrà accedir a peu o amb autobús fins als peus del turó de la Seu Vella. Hem habilitat un bus llançadora que anirà des del pàrquing dissuasiu del camp d'esports, on allà cada 15 minuts es desplaçarà un autobús fins al turó de la Seu Vella i des de la Porta dels Lleons accedir fins al Castell del Rei, que és on és el punt de visualització de l'eclipsi. Això pel que fa al turó de la Seu Vella. A Magraners
1: hi ha hagut un servei especial habilitat d'autobusos.
2: El servei
1: eclipsi.
2: Sí, així és. Està el servei ordinari, que és la línia 7. Hem habilitat un servei específic, que és el bus eclipsi, i a més també unes llançadores que anirà connectant el barri dels Magraners amb diferents punts de la ciutat i amb una freqüència que també s'ha augmentat cada 15 minuts.
1: Consells. Tranquil·litat, calma, sobretot. Correcte. No? I som en una tarda d'agost segurament molt calorosa.
2: Sí.
3: sense núvols, anem a dir-ho fluixet per si de cas, no? Sí, però sí. Es veurà tot, sembla que sé que molt bé, però sobretot la gent, paciència i amb tota la cura que requereix, no? Una tarda d'agost.
2: Nosaltres hem fet aquesta crida, hem fet la crida a la paciència, a la calma, evidentment que si es troben amb alguna retenció, doncs calma, perquè hi haurà prou seguretat i orientació de la Guàrdia Urbana i de Mossos d'Esquadra per evitar aquests col·lapses, però calma i preveure la sortida amb antelació, utilitzar el transport públic amb bicicleta o a peu, sobretot prioritzar-ho abans del vehicle particular, anar protegit, sobretot si es va veure l'eclipsi des de la zona de Magraners, perquè farà molt sol, doncs portar aigua, malgrat que allí hi haurà aigües, hi haurà servei de bar, portar gorra, potser, perquè allí donarà molt sol, i seguir les indicacions i viure aquest eclipsi doncs, de la manera més tranquil·la i cívica que puguem i que sabem els lleidatans i lleidatanes.
3: Vostè a Magraners, regidora?
2: Jo a Magraners, sí.
3: Doncs allà ens veurem. Millor acomiadament impossible, amb els vetos tamor la sonant, amb aquest rei sol. Avui ideal, aquest rei sol, Laura, que se'ns tape. Gràcies, Cristina Morón. I gràcies, Núria. Escolta, que a Lleida t'esperem si no tens un... Si a Tarragona et quedes sense lloc, jo saps que aquí t'acollim sempre.
4: Ah, doncs mira, m'ho apunto, no està malament. Sí, que a Lleida sempre hi ha ganes d'anar-hi. Laura Rosselló, Laura Alcalde, perdona, des de Rosselló, Rosselló Ràdio. Moltíssimes gràcies per aquesta connexió des de la Seu Vella. Una abraçada, Laura.
1: Una altra. Adéu-siau.
4: I en volem més a saber sobre l'eclipsi a Lleida, en aquest cas plans alternatius. Si és que no us voleu quedar a Lleida ciutat, doncs tenim altres opcions, a més que tenen a veure amb el patrimoni cultural i gastronòmic. Ens ho explica la Judit Castellà des de UAU.

0: De les ciutats mitjanes grans als pobles petits, de grans espais habilitats a activitats puntuals per aprofitar una ocasió única. Si la d'avui és una oportunitat d'or per veure un fenomen que no tornarem a veure en anys, què millor que fer-ho envoltats del nostre or líquid, l'oli d'oliva verge extra. Som a l'Albagés, a les Garrigues, concretament a Quadrat Valley, una de les grans zones oliveres de la comarca. En un entorn totalment privilegiat, l'art de la construcció de pedra seca està catalogat com a patrimoni cultural de la UNESCO i permet als responsables del molí perpetuar la tradició de l'oli, un oli considerat un dels més innovadors del món i per innovador l'experiència que es viurà aquesta nit. Blanca Casanyola, responsable d'olioturisme del molí.
1: Nosaltres, degut a la ubicació que tenim, que ens ofereix unes condicions privilegiades per gaudir de l'eclipsi, quasi era un pecat no sumar-nos a la iniciativa i doncs, organitzar una activitat. Nosaltres estem en plena natura. Tenim un molí que està més elevat que la resta d'elements que conformen el nostre paisatge. Tenim un horitzó molt net, obert, sense cap obstacle visual, i per tant això ens permet tindre una visió molt àmplia del cel.
0: Dissenyat per l'arquitecte Marc Alventosa, l'edifici encarna una oda referència arquitectònica respectant els valors ancestrals de les Garrigues. Té 17 metres d'alçada, s'integra al paisatge i recorda les terrasses agrícoles dels olivars. A l'interior, la roca es converteix en una decoració, oferint una experiència única, com també la que s'oferirà aquest vespre, que ja ha despertat l'interès de moltes persones.
1: Que la rebuda ha estat excepcional. Estem molt contents i fins i tot una mica sorpresos per l'interès que ha despertat. Inicialment vam posar a la venda 60 places. Era un número que ens feia sentir còmodes, no? per poder gestionar bé l'experiència. Volíem mantenir una experiència que fos propera, poder arribar a cuidar tots els detalls, no? Doncs estar pendents de la part divulgativa, que la gent pogués preguntar.

0: I més connexions amb companys periodistes. Mira, que els tenim escampats també. Tenim bàsicament periodistes i jugadors de futbol escampats per tot arreu. En aquest cas saludem a Guillermo Ortiz. Ell és periodista a l'Heraldo de Aragón. I sí, la propera connexió es toca a Saragossa. Guillermo Ortiz, buenos días.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
0: Nosotros bien. ¿Vosotros qué tal por Zaragoza?
1: Bueno, pues la verdad que se está preparando una buena buena. La verdad que se prepara para ver uno de los eventos astronómicos más importantes y es más allá del eclipse, pero ocupa a las fuerzas de seguridad del Estado la gran afluencia de personas que va a haber, sobre todo pues en la parte de los Monegros donde se ha activado el plan comarcal de protección civil.
0: Es uno de los puntos más impactantes para verlo, ¿no? Los Monegros, porque claro, es que un descampado total, un desierto. Será fantástico desde ahí.
1: Sí, no, es uno de los sitios que más gente se va a desplazar y eso es lo que preocupa. Y aparte, en plena ola de calor, por mucho que el eclipse sea ya hacia más a la tarde-noche, preocupa que pueda haber problemas derivados de ello. Y bueno, luego también ha habido varios puntos en distintas partes de las provincias de Aragón, sobre todo pues gente como Jorge Ascón se va a desplazar al observatorio de Javalambre, en Teruel, que es donde más se va a ver de toda la comunidad autónoma.
0: Pues nos quedamos también con esta imagen, imaginaros, el eclipse en los Monegros y bueno, en otros sitios de Zaragoza también o de Aragón. Muchísimas gracias, Guillermo, un abrazo fuerte y que lo disfrutéis mucho esta noche.
1: Mucho.
0: Chao, chao. Clar, en alguns llocs s'afegeix el fet de les ulleres, de la visibilitat, s'afegeix amb la calor, perquè hi ha llocs en què fa calor fins i tot a les 8 del vespre i una calor intensa i poderosa. Doncs vinga, seguirem ara passades les 10, seguirem la ronda de connexions que ens falta passar per Sòria, encara ens falta connectar amb València i acabarem a les Illes Balears. Tres trucades més per saber com es viurà l'eclipsi més enllà de Catalunya. I a Catalunya encara sí, perquè tenim encara moltes emissores per explicar-nos quina és la seva actualitat o quina serà la seva festassa que faran aquesta nit. En re, en tres minutets, ens posem en el punt de les 10 del matí. Ara seguim.
2: La xarxa de comunicació local.
3: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
4: Això va de creativitat. Un món de curiositats, experiències, somnis i realitat. L'artista Roser Martínez ens convida a volar pel seu imaginari i ens inspira a veure el món amb un toc d'imaginació i humor.
5: Avui va de ballar l'espai. T'has preguntat algun cop com seria ballar l'espai? Doncs jo he viscut aquesta experiència en un somni i encara recordo la sensació que vaig sentir. Vaig tenir un somni tan clar que em semblava molt real. Em trobava en una nau espacial flotant. Els peus no tocaven al terra, el cos no pesava i cada moviment semblava durar una eternitat. Estava completament sola, però no tenia cap mena de por. Només tenia una sensació de llibertat que m'hi sentia molt i molt còmoda. Recordo que sonava de fons una cançó de la Lady Gaga i em vaig posar a ballar. Clar, sense gravetat, els passos de ball perdien el seu pes i el seu ritme habitual. Els salts no acabaven mai. Els girs es feien lents i suaus, com si el temps s'estirés amb cada volta. Només amb un petit impuls podia flotar, girar, deixar-me portar per l'aire, com si el meu cos formés part de l'espai que m'envoltava. Cada moviment era fluid, sense el límit que la gravetat ens imposa. Era com si el meu cos s'hagués convertit en aigua, movent-se sense forma definida però plena de gràcia, i de sobte la nau es va omplir de petites partícules lluminoses, com si estigués envoltada d'estrelles que ballaven amb mi. Vaig continuar ballant una estona més mentre les llums s'anaven apagant lentament, fins que tot va quedar en silenci i fosc. Vaig despertar del somni, tenia una sensació de pau i quan vaig començar a caminar ho feia com si estigués a l'espai, i va ser en aquell moment que vaig començar a riure de mi mateixa. La reflexió que en trec: que poderosa és la nostra ment i que important tenir molta imaginació, perquè t'ajuda a viure aventures tant despert com adormit. Què et sembla?

l'emissora que t'escolta. Set.1 FM.

0: Ràdio Tordera. Serveis informatius.
1: Benvinguts i benvingudes als serveis informatius. Anem a repassar les notícies més destacades d'avui dimecres 12 d'agost de 2026. Tot el que has de saber per veure l'eclipsi solar d'avui dimecres 12 d'agost. El fenomen tindrà el seu punt màxim a les 8:28 del vespre amb un cel gairebé fosc. La Peixera ho té tot enllestit per a la nit de cinema de terror a la fresca i el segon correcurs. La plaça de l'Ajuntament acollirà aquest diumenge la projecció de la pel·lícula de terror Rec 3 a les 10 de la nit. S'exhaureixen les places per al sopar de colles 2026, que tindrà la pagesia com a temàtica. La cita serà aquest divendres 14 d'agost a la plaça de l'Ajuntament i obrirà la festa major amb el correfoc infantil i la festa dels 80 amb la Casets DJ. Arriben les festes populars de Rocarrossa 2026 del 14 al 16 d'agost. La celebració, que anirà a càrrec de la Comissió de Festes amb la col·laboració del Cercle d'Història, l'Associació de Veïns de la Urbanització i l'Ajuntament de Tordera. I el Club Petit Tordera llança una campanya popular de col·laboració per assegurar l'hoquei plata. Després d'aconseguir 10.000 euros i allunyar-se de retirar l'equip, el club busca recaptar els 5.000 restants mitjançant aportacions de 30 euros per tancar el pressupost. I acabem amb una previsió del temps amb el meteoròleg del Consell Comarcal, Joaquim Serra.
2: Hola, què tal? Bon dia. La situació meteorològica que ve encapçalada bàsicament per la tranquil·litat i sobretot per les altes temperatures. Xafogó intensa, novament ahir aquí al Maresme, màximes que van baixar una mica però que van tornar a ser molt elevades, 33-34 graus a les hores centrals de la jornada, i tot això acompanyat d'estabilitat i de sol. Aquesta passada nit, però, ens ha creuat una massa de núvols una mica més activa, ha deixat alguna petita precipitació aquí a la comarca, tot plegat ben poca cosa, i doncs ràpidament aquests núvols que encara tenim a primeres hores, en aquestes primeres hores del dia, han d'anar marxant a mesura que avanci la jornada i el sol s'imposarà. Demà, el dia de l'eclipsi, també s'espera que domini el sol. Si bé a la tarda hi haurà alguns núvols alts o mitjans que no haurien d'impedir de veure aquest fenomen meteorològic, tot i que haurem d'estar molt amunt, en una zona ben elevada, ja que es produirà a darreres hores del dia. El sol demà es pondrà a les 8:54 minuts i l'eclipsi, el seu punt màxim, serà cap a les 8:30. Per tant, doncs això, estarà molt, molt a prop de pondre's el sol demà quan es produeixi l'eclipsi, amb un temps tranquil que ens acompanyarà també de cara a dijous.

Avui, dimecres 12 d'agost de 2026, ha arribat la data tan esperada per gaudir d'un dels fenòmens astronòmics més espectaculars del segle, el gran eclipsi solar. A Tordera, l'enfosquiment no serà complet, però sí que viurà un gran percentatge de parcialitat. Des del Cercle Astronòmic de Tordera s'emet un últim recordatori a la població per gaudir d'aquest esdeveniment històric amb la màxima seguretat possible. L'eclipsi d'avui es desenvoluparà en un marge horari molt concret de la tarda vespre, just abans de que se'n vagi la llum del dia. L'inici de l'eclipsi començarà oficialment a les 7:34, quan la Lluna començarà a mossegar el disc solar. El punt màxim de l'eclipsi serà a les 8:28. En aquest instant, el Sol quedarà ocult amb un 99,35%. Cal tenir molt en compte que el Sol estarà extremadament baix en l'horitzó, a només 3,7 graus d'altura. Per aquest motiu, també és imprescindible buscar indrets elevats i sense obstacles visuals cap a l'oest, com edificis o muntanyes. El Sol que s'amagarà finalment i definitivament a les 8:53. Des del Castor, recorden que és obligatori utilitzar ulleres d'eclipsi homologades i certificades amb la norma ISO 12312-2. Així mateix, s'alerta que tampoc s'ha de mirar el sol a través de les càmeres de telèfons mòbils ni de càmeres fotogràfiques si aquests dispositius no tenen un filtre solar homologat col·locat directament davant de la lent.

La Peixera ho té tot enllestit per oferir una de les nits terrorífiques més emocionants de l'estiu a Tordera. Aquest diumenge 16 d'agost a les 10 del vespre, la plaça de l'Ajuntament es convertirà en una sala de cinema a l'aire lliure amb la projecció de la pel·lícula de por Rec 3. L'esdeveniment disposarà del servei de bar amb begudes i crispetes per als assistents.

0: Exacte. Es pot fer individual o es pot fer per equips. Tenen 48 hores per fer un curtmetratge de terror amb un element que nosaltres els donem, com l'any passat va ser, per exemple, el protagonista del curt havia de ser un raspall de dents.
1: Els equips participants hauran de demostrar la seva creativitat realitzant un curtmetratge de terror d'una durada d'entre 3 i 10 minuts. Tot i que la temàtica és lliure, recorden que els concursants hauran de complir obligatòriament amb una premissa secreta que se'ls revelarà només 48 hores abans del termini. L'Ajuntament de Tordera ha confirmat que oficialment s'han exhaurit totes les places per al sopar de colles 2026 que tindrà lloc aquest divendres 14 d'agost a partir de les 8 del vespre. Tot i que els tiquets per al sopar ja estan exhaurits, d'entrada és totalment lliure per a la resta d'activitats de la nit. Enguany, l'esdeveniment tindrà com a temàtica principal la pagesia. Les colles que participaran hauran de disfressar-se i ambientar-se seguint la temàtica. El regidor de Festes i Joventut, Aniol Canals, ha remarcat la importància de posar en valor la identitat del poble durant aquesta celebració.
2: És a la plaça de l'Ajuntament i al Passeu d'Octubre, on hi ha una temàtica de les colles, d'aquest any és de pagesos, per fer també doncs, valer els valors de Tordera amb la pagesia, i és doncs, també remarcar que Tordera sense la pagesia, sense el sector primari, no s'entendria.
1: El sopar es durà a terme a la plaça de l'Ajuntament, a diferència d'edicions anteriors. A més, la trobada gastronòmica de les colles, també la ballada d'aquest divendres, comptarà amb un programa d'actes obert a tothom. A les 10 de la nit hi haurà el correfoc infantil a càrrec de la colla infantil de Diables de Tordera. Aquest tindrà inici davant de plaça de l'Església i farà el seu recorregut pel centre i passarà per la plaça de l'Ajuntament fins a acabar a la part superior de la mateixa església. Per acabar la nit, a les 11, la Caset DJs té preparada una sessió musical de música entre els 80 i els 2000 per posar ritme a la primera gran nit festiva. La urbanització de Roca Rosa ja ho té tot a punt per celebrar les seves festes tradicionals que tindran lloc aquest divendres 14 fins al diumenge 16 d'agost. L'esdeveniment organitzat per la Comissió de Festes amb la col·laboració de l'Associació de Veïns de la Urbanització de Roca Rosa, el Cercle d'Història de Tordera i l'Ajuntament de Tordera oferirà 3 dies plens de música, tradició i activitats per a tota la família. Un dels moments més esperats del cap de setmana serà el 15 d'agost, el dissabte, moment en què se la celebrarà el tradicional aplec de la Mare de Déu de Roca Rosa. Durant els dies de festes, els assistents podran gaudir d'una variada programació d'aquesta música, activitats i servei de bar. Dins dels àpats col·lectius destaca la gran arrossada popular. El tiquet, que tindrà un preu d'11 euros, inclou un plat d'arrossada, sangria de vi, aigua o refresc, pa i gelat. La venda de tiquets que es durà a terme fins al 14 d'agost al local social de l'organització. També que es poden fer reserves trucant al 669 63 04 33 o al 619 01 32 50. Des de la Comissió de Festes i les entitats col·laboradores que es fa una crida a tothom a sumar-se a aquesta celebració estiuenca tan arrelada al territori. En esports, la crida d'emergència del passat 5 d'agost ha donat els seus fruits. En aquell moment, el coordinador del Club Petit Tordera, Sergio Alonso, alertava que la viabilitat de l'equip perillava si no s'aconseguia una injecció de liquiditat en qüestió de 2 setmanes. Aquest ofec financer venia provocat principalment per l'enquadrament de l'equip al grup nord de l'hoquei plata. Aquesta decisió federativa obliga els tordencs a fer 6 desplaçaments molt llargs, entre els quals hi ha Galícia, Astúries i Bilbao. Aquest augment de distàncies disparava la despesa anual en viatges fins als 18.000 euros, gairebé 9.000 més que l'any passat. A més, l'entitat havia patit la caiguda d'alguns patrocinadors i la pèrdua d'ingressos directes per no disposar de la barraca a la festa major. Si la setmana passada l'entitat ja havia trobat el compromís d'alguns sponsors pel valor d'uns 5.000 euros, els intensos esforços dels darrers dies han permès sumar 5.000 més. Amb aquests 10.000, el fantasma de retirar l'equip estatal s'esvaeix. De fet, segons l'última actualització, per poder pagar immediatament les fitxes federatives i desbloquejar l'equip, només faltarà entre 2.000 i 2.500 euros. Tot i que des del club asseguren que l'equip sortirà a competir i intentarà aconseguir el finançament restant, També s'acaba de ser necessari, l'objectiu immediat és recaptar els 5.000 euros que falten per tancar el pressupost ara mateix. Per fer-ho possible i no patir durant l'any, el Club Petit Tordera ha posat en marxa una nova campanya d'aportacions ciutadanes. Sota el lema de donar suport als jugadors de la casa, l'entitat

apel·la al sentiment i l'orgull tordarenc. Es tracta d'un projecte esportiu arrelat amb una plantilla formada a la base on pràcticament tothom és de Tordera i han crescut defensant aquest escut. Després de tants anys formant-los, el club remarca que ara és el moment que el poble els ajudi a ells per mantenir la categoria al municipi. La campanya convida els aficionats a fer-se col·laboradors del club Petit Tordera per una aportació de 30 euros.

I pel que fa al temps, repassem l'estat de la temperatura d'avui amb una mitjana de mateix de 29,3 graus. Les màximes que no aniran per més dels 30 graus i les mínimes que arribaran als 21 graus. La humitat avui amb un 60% i no hi ha risc de pluja, tampoc de pluja acumulada. La velocitat del vent, això sí, va una mica més ràpida del normal i a la tarda podrien estar una mica ennuvolat al cel. Per tant, estarem pendents d'aquest eclipsi per veure com es desenvolupa el temps d'avui. El que sí que tenim clar és que el temps d'aquí a Tordera no variarà gaire respecte als dies anteriors i la calor serà la protagonista. Això sí, el dia que serà assolellat, per tant, l'haurem d'esperar aquesta tarda per veure si els núvols impedeixen o no veure aquest eclipsi.

0: Ràdio Tordera. Connexió amb la xarxa de comunicació local.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. Queden tan sols unes hores, volíem dir, per viure un esdeveniment històric. Avui Catalunya serà testimoni d'un eclipsi solar total que no es tornarà a veure al país fins d'aquí 154 anys. El fenomen serà visible entre 8:15 i les 9 i la franja de totalitat s'estendrà pel sud de Catalunya. L'expectació ha disparat les reserves turístiques i es preveu una gran mobilitat amb 23 punts oficials d'observació i uns 50.000 assistents. Per garantir la seguretat, Mossos d'Esquadra desplegaran 700 agents, els agents rurals 150 efectius i el CAT 112 reforçarà també un 15% de la plantilla. Les autoritats demanen responsabilitat en els espais naturals degut a les possibles aglomeracions i també per l'alt risc d'incendi. La Generalitat ha tancat els accessos en vehicle als parcs naturals dels Ports i de la Serra del Montsant i també restringeix l'accés a diversos camins municipals del Priorat, el Baix Camp i el Segrià. I pel que fa a la mobilitat, l'AP-7 concentra les principals retencions en aquests moments. Hi ha 5 quilòmetres i mig de cues en sentit Tarragona entre el Papiol i Sant Cugat del Vallès per un accident que deixa també un carril tallat. També hi ha 4 quilòmetres de retencions entre Castellví de Rosanes i Castellbisbal i 2 quilòmetres més entre Subirats i aquest darrer municipi. A més, també hi ha retencions a l'accés de l'A2 a l'AP-7 entre Martorell i Abrera i finalment també a Barcelona l'AP-20 que manté 2 quilòmetres de retencions en sentit Nus Llobregat a causa d'unes obres. I també les obres per renovar el paviment de la C32, la Ronda de Dalt, obligaran a restringir la circulació aquest cap de setmana en sentit Llobregat. Els treballs es faran entre les sortides 13 i 14 i comportaran el tancament de 2 dels 3 carrils des de les 10 de la nit del divendres al 14 d'agost fins a la mitjanit del diumenge 16. Un carril quedarà, això sí, obert al trànsit en tot moment. I en plana internacional, seguim pendents del balanç del terratrèmol de 7,4 de Colòmbia. El president situa ara la xifra en 181 morts, 2.595 ferits i 195 desapareguts, mentre que les autoritats dels departaments més afectats situen el nombre de víctimes en 240. Des de l'Ajuntament de Barcelona es destinaran 100.000 euros a donar suport a les autoritats colombianes. I un jove d'uns 20 anys moria ahir a la nit en un accident de trànsit al pont de Pardinyes de Lleida. El motorista va col·lidir amb un cotxe a l'encreuament d'accés al camí de Grenyana i va morir al mateix lloc dels fets. És el segon sinistre mortal que es produeix en aquest mateix punt en només 3 setmanes. El 22 de juliol, recordem, un altre motorista de 30 anys també hi va morir després d'una doble col·lisió. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.

0: 3 minuts per damunt de les 11. Molt bon dia, molt bona tarda, o també molt bona nit, perquè sí que vostès, amics oients, ens diuen que principalment o és ara, o si no més que tota la nit, és quan tornen a reescoltar aquest magazín. Allà on estigueu, en el moment i a l'hora que ens escolteu, sigueu molt benvinguts i benvingudes en el nostre magazín. Avui fem una edició molt especial, 12 d'agost 2026. Què passa? És que, a veure, no sé què passarà, però com hi hagi núvols, pot ser que algú estarà molt disgustat. Maria Jesús Calvilla, bon dia i benvinguda. Bon, avui parlarem altra vegada de l'eclipse. No en parlarem gaire.
1: A veure si hi ha núvols, a veure si tenim sort i hi ha forces
0: núvols. És molt la tremaliada. Jordi Diego, bon dia. No facis aquesta cara, tu, també, que sembla que veuràs el mateix.
2: Podem parlar de l'eclipse, però jo ja vaig quedar l'altre dia amb el Toni, que hem quedat pel proper, que serà dintre de 100 anys.
1: I 108 o 107.
2: Nosaltres ens el mirarem al proper.
0: Molt
2: aquest
0: bé.
2: No.
0: El segon termaliat, de no. Veritat. Entre la Maria Justo i en Toni. Montserrat, benvinguda.
3: Hola, bon dia. Què tal?
0: Què tal?
3: Doncs molt bé, el sol que ens dona molta vida i ens permet veure la vida i llum i això, doncs
1: no,
3: creiem
1: no
3: en el sol.
0: I què, tu miraràs l'eclipse
3: sí,
0: o ja tens d'aquests que no vol mirar? Vull dir que...
3: Ja tinc les ulleres a punt.
1: Bueno, hi ha esotèrics que diuen que quan hi ha un eclipse de lluna també entren entitats perilloses.
0: Sí,
1: o sigui que...
0: sí, es veu que sí. Diu que hem de tenir una pedra d'aquestes foradades a la mà perquè així ens protegeixi de tot el que dius tu, Maria Jesús, us podria entrar. Avui fem aquesta edició molt especial perquè tenim un convidat molt particular del cel. Qui tenim? Un eclipse que ja ha despertat la curiositat, la imaginació i també les preguntes de moltes generacions. Però avui no només mirarem cap al cel, mirarem també cap al passat. Perquè abans que existissin els telescopis, els observadors i tota la tecnologia que tenim avui, què pensaven les civilitzacions antigues quan el sol o la lluna desapareixien parcialment del cel? Ho interpretaven com un avís dels déus, com un presagi, com una desgràcia, o simplement intentaven trobar una explicació a allò que no podien entendre. Avui viatjarem en el temps per descobrir com diferents civilitzacions van viure i van interpretar els eclipsis, i potser descobrirem que encara que hagin passat milers d'anys, nosaltres continuem tenint aquella mateixa fascinació davant d'un fenomen que ens recorda que l'univers és molt més gran que nosaltres. I en aquest magazín que vindrà ple de continguts, avui tindrem el nostre repertori, però amb la presència d'un músic i compositor. Coneixerem una mica millor la seva trajectòria i sobretot escoltarem la seva obra. També entrarem a la cuina, perquè avui cuinem, ja ho saben, els dimecres cuinem sempre. Ja sabeu que aquí una recepta mai és només una recepta, també és una conversa, hi ha records, aromes, coneixem altres cuiners amb la Joana Molins. I com sempre, tindrem actualitat, música, curiositats, tertúlia... Ai, que m'afogo, participació i alguna sorpresa. Així que prepareu-vos perquè avui mirant el cel escoltarem tot això. Posem les mans a la massa i deixem volar la nostra imaginació. Comencem. Benvinguts al magazín d'aquest 12 d'agost del 2026, un dia que mirar amunt i preguntar-nos què hi veiem els nostres avantpassats quan el cel es feia fosc. Us ho explicarem.

Per moltes civilitzacions antigues, un eclipsi era un esdeveniment extraordinari i inquietant, perquè el cel era una mena de rellotge calendari. Quan el sol s'enfosquia o la lluna desapareixia parcialment,

0: i que deixés anar el sol. Els grecs van anar fent un pas més cap a l'explicació científica. Filòsofs, astrònomes van intentar entendre els eclipsis mitjançant l'observació i la geometria. Un dels grans canvis va ser començar a pensar que no era un missatge dels déus, sinó un fenomen natural que es podia estudiar. I els pobles nord-americans, els maies, van desenvolupar sofisticats coneixements astronòmics i van registrar els moviments del Sol i la Lluna. Els eclipsis també tenien una dimensió religiosa i simbòlica. I bé, aquí tenim una pregunta, doncs, què en penseu vosaltres? Quan els nostres avantpassats miraven el cel i veien desaparèixer el Sol, tenien por? O simplement intentaven entendre allò que passava? Maria Jesús, què et sembla?
1: Home, entenc que al principi suposo que sí, que alguns devien tenir por, perquè, clar, se li anava la llum i no sabien si tornaria, però com que dura molt poca estona, entenc que no era permanent. I realment els maies i moltes civilitzacions antigues ja tenien tot això pamat, o sigui, tenien tot el calendari, o sigui, sabien quan, sempre quan hi havia un eclipsi, no era una sorpresa per ells.
0: Es regien ja sobre sempre totes les estrelles i sobre la lluna i tot.
1: Sí, és un fenomen interessant que simplement, però hi ha moltíssima gent, doncs, que sempre hi ha el tema aquest de que pot causar coses que esotèriques i sí, tot això, però bueno...
0: Encara ho pensem ara, eh? Jordi, què et sembla?
2: Li donen una importància molt gran perquè és poc freqüent, però si
1: és periòdic.
2: Sí, però és poc freqüent, o sigui, passa cada molts anys, perquè si tots els fenòmens són extraordinaris, perquè més extraordinari que la pluja, imagina't, però el que passa que com que és freqüent, pues ja estem acostumats, però és com la pluja, és una qüestió que si te la mires així és tan màgica, o quan surt l'arc de Sant Martí després de la pluja. Si li volem buscar significats esotèrics, imagina si li podem buscar a l'arc de Sant Martí, i simplement és la descomposició de la llum.
0: Montse, què te sembla?
3: Sí, doncs ja que parlem dels nostres avantpassats, quan explica la història, quan Cristòfol Colom va anar a les Índies, que va descobrir Amèrica, això, doncs no li van rebre bé i no li donaven menjar això, i llavors ell, com que ja ho sabia, va dir que l'endemà es produiria un eclipse i que marxaria la llum i això, i clar, i realment l'endemà va succeir l'eclipse i ells, doncs li van, llavors al veure això, doncs van creuen que era màgic i això, perquè no ho sabien, i el van rebre en tot d'aliments i menjars i menjar, i llavors realment avui dia doncs sí que hem de fer cas als científics i respectar el que saben més que nosaltres.
0: També hem de dir que l'indret que també es pensaven que el drac es menjava el sol. A l'antiga Xina, una de les llindes explicava que un drac celestial atacava i devorava el sol. La gent feia soroll, que aquest sembla que ja l'he comentat, per espantar-lo. Els eclipsis podien ser un mal presagi. A diverses cultures, un eclipsi podia interpretar-se com un avís dels déus o com un presagi relacionat amb reis i governants. I bé, hem de dir que la més bonica, encara avui sabem perfectament que és un eclipsi, continua fascinant-nos, perquè durant uns instants la Lluna pot posar-se exactament, encara que sigui més petita, davant del Sol, i crea un espectacle que fa milers d'anys ja deixava bocabadats els nostres avantpassats. Hem canviat les llegendes, els telescopis, els tambors per als càlculs, i els presagis per la ciència. Però quan el cel s'enfosqueix, continuem mirant cap amunt amb la mateixa capacitat de sorpresa.

0: per uns moments deixar volar la nostra imaginació. Hem parlat, hem conegut un temps més, doncs, de lo que se suposa que pensaven els nostres abans passats. Ens endinsem amb un quart de 12 a fer un repàs de les notícies. I bé, no, anem a explicar, donat un eclipsi, totes les precaucions que ens van dient, però fa gràcia perquè l'Elisabel tenia 5 anys quan va patir una lesió a la retina després d'observar un eclipsi solar sense protecció al pati de l'escola. Va mirar directament l'eclipsi a l'ull nu. Potser no vaig entendre, diu, la dimensió del que podia passar. Vaig mirar el sol una estoneta, recorda l'Elisabel, i va ser un mes després del fenomen que va començar a notar problemes de visió a l'ull dret. Escoltem com ens ho explica.
1: Diu, ui, tens una cicatriu d'un eclipse. Tenia 5 anyets i vàrem sortir al pati del col·le perquè hi havia un eclipse solar. I jo no em vaig esperar. Pues sí que es pot. Mira, jo en aquell moment no vaig notar res. I al cap d'un mes de l'ull dret tenia una llum com una taca. Em portava a la clínica Barraquer i de seguida van dir s'ha cremat la retina amb l'eclipse que va haver. Potser no vaig entendre el perill. Potser vaig entendre que no es podia, però no que no es podia perquè estava, perquè era perillós, sinó que no podràs veure-ho sense jo. Però, doncs jo sí. I recordo que el vaig mirar. Sí, sí. Estoneta, eh? És molt característica. És una lesió d'eclipse. Són irreversibles, són per tota la vida. Veig un punt sec, una taca. Tinc un punt que no. Per sort, la cremada no va ser excessivament gran, si no hagués ocupat una ceguera total. I per sort que l'ull esquerre no es va afectar. És perillós, sí. Si m'arriba a passar amb els dos ulls, jo no puc fer vida normal, eh? Si és la gent que sé molt conscient, i sobretot els nanos. Quan et miren...
0: També parlem del Mediterrani, perquè les aigües del Mediterrani bull. L'aigua s'escalfa 4 graus per damunt de la mitjana i bat rècords de temperatura.
2: La zona que més escalfa de tot el planeta, fins i tot s'està calfant més que Amèrica pel fenomen del Niño.
3: Una anomalia que té conseqüències.
2: A més, té mar tan càlid, continuarem amb nits tòrrides, amb brises que refresquen poc, i cal recordar que tot això és energia extra per a les possibles tempestes i pluges torrencials que ens apleguen.
3: Però qui de veritat ho pateix és la fauna i flora marina, més espècies invasores que arriben del Mar Roig pel transport marítim que travessa el canal de Suez i que posen en perill els autòctons. Més medusa és menys krill per a les balenes i la nostra Posidònia, la qual augmenta la mortalitat després de setmanes a més de 28 graus. També es descompensa la població del llobarro. Els ous n'augmenten la masculinització per damunt dels 17 graus i queda compromès el futur de l'espècie. El Mediterrani ara és una sopa que no deixa de bollir ni de batre rècords any rere any.
0: Doncs bé, també tenim el fet de que d'aquí Lleida, doncs, transporten la terra per poder construir. S'ha vist, doncs, la gran qualitat que té aquesta terra, i la Maite i el Macari són premis i reconeixements internacionals per potenciar l'ús de materials naturals per a construcció sostenible i ecològica. La Maite Sánchez és arquitecta i el Macari de Torres és enginyer geòleg. Van assumir els seus coneixements en fet de terra. Arrelats a Ponent, en els darrers anys han realitzat desenes de projectes amb l'ús de la terra com a l'element principal constructiu. També ha començat projectes innovadors amb altres indrets del món. Podríem dir que estem exportant Dubai a la tàpia de Lleida.
4: Portant a Dubai la tàpia de Lleida.
5: Què més sostenible que utilitzar la pròpia terra per a construir? Penseu que és un material natural, que transpire, que regule la humitat i la temperatura interior.
6: Quin diries que és el monument històric més important, el més valuós que hi ha a la península Ibèrica? L'Alhambra de Granada. Doncs l'Alhambra de Granada és feta de terra i està a la zona sísmica més elevada de tot Espanya i porta 1.000 anys allà fent servei.
5: Avui en dia tothom, no?, parla de la sostenibilitat, de com fer-ho possible, i clar, nosaltres reflexionant, no?, i dir, ostres, doncs és que ho tenim aquí, és això.
4: El concepte del bloc l'hem après de la tàpia tradicional de la zona. Tots els components són de quilòmetre zero i juntament amb el fet que no tingui cocció fa que tingui una petjada de carboni molt baixa, de l'ordre del 60-70% més baixa que un material convencional, amb el qual és un material molt sostenible. Estem exportant a Dubai la tàpia de Lleida.
5: què més sostenible.
0: Bé, ens anem cap a una altra temàtica perquè ens parla de la consciència humanoide de l'agenda del 2030. Un grup de científics proposar reduir a la meitat la població mundial i portar-la dels actuals 8.300 milions d'habitants a només a 400 milions per a l'any 2200. En lloc de promoure el creixement i la continuïtat de la humanitat sota l'argument de salvar el planeta. A l'estudi publicat en la revista Sustainable Desenvolupament planteja arribar a aquest objectiu mitjançant una caiguda sostenida de la natalitat, impulsant la planificació familiar, l'avortament i polítiques destinades a les dones perquè tinguin menys fills, especialment en els països pobles. El seu objectiu explícit és que les properes generacions, hi ha milers de milions de certs humans, menys inclús, admeten que això provocaria un envelliment poblacional i menys creixement econòmic, però considera que seria un cost necessari per reduir el consum, la pressió sobre també els recursos naturals. I bé, ens anem a parlar també del Ministeri de Defensa Interior, que ha ordenat cancel·lació dels permisos de militars i guàrdies civils desplegats a Ceuta, una decisió per davant la possibilitat d'un nou intent massiu de creuar la frontera des de Marroc i que suposen que tots quedaran sense llibrances especials en ple mes d'agost. La Comandància General de Ceuta, dependent de la carretera de Robles, ha ordenat a tots els seus militars que estiguin disponibles sense excepció per prevenir una situació similar a la que es va viure el 31 de juliol. I també anem cap a una altra notícia que a la vegada fa posar una miqueta els pèls de punta perquè arribarà doncs, al final del treball com el coneixem. Un nou model social avança en silenci i promet canviar les regles del joc per sempre.
7: Nos están preparando para el modelo social que viene ya mismo.
8: ¿Cuál es ese modelo?
7: Un modelo en el que va a haber una parte muy importante de la población que no tenga trabajo,
8: oh.
7: O que tenga trabajo de servicios básicos, pero con sueldos ya ni te voy a contar, de miseria total, y que va a estar gobernado por una élite que va a estar inmersa en la tecnología, que es la que va a dominar, y el resto no vamos a pintar nada. Entonces, ¿cómo te preparan para ello? Porque tú piensas que en ese momento, claro, primero, ya nos están diciendo que, oye, que no hace falta tener hijos, porque ¿para qué? Si es que verdad que es que no, es esa fuente de energía que antes comentábamos es que no va a ser necesaria, ¿no? O sea, los que de verdad mandan, los que piensan, no les va a ser necesario. Entonces, ¿qué sucede? Que en ese modelo al que estamos yendo, porque claro, es que esto lo va a transformar todo, empezando por la inteligencia artificial. Es que lo va a transformar todo, es que no somos conscientes que lo va a transformar todo. Pero tú piensa que ahora mismo ya el periodismo ya está utilizando de forma constante la inteligencia artificial. Muchos de los artículos que veis los ha hecho una inteligencia artificial, corregidos o retocados por todavía un ser humano, pero que cada vez son mucho más perfectos. Pero hoy, por ejemplo, ya los titulares y los subtitulares los ponen la inteligencia artificial.
8: ¿En la historia has visto algo tan disruptivo como la inteligencia artificial? Por ejemplo, la imprenta cuando se hizo...
7: No tiene nada que ver.
8: ¿Esto es más disruptivo?
7: Mira, tú piensa, aquí hay quien dice, bueno, mira, si esto ya lo vivimos con la revolución industrial, y también se decía lo mismo, que va a haber menos empleo, que no sé cuánto, que va a cambiar.
8: Claro, con la maquinaria.
7: No compares, por favor. Lo primero, la transición fue mucho más lenta. Esto empieza en 1750 y en realidad no se implanta, digamos, no se generaliza hasta 1850, casi un siglo más tarde, ¿no?
8: Vale.
7: Estábamos dando cifras así generales. Pero no solamente eso, no fue universal, ni muchísimo menos. Pero tú piensas que esto ahora mismo es universal. Esto es universal. Es que nos están preparando para...
0: Bé, sí que m'agradaria saber la vostra opinió perquè veig aquí que aquestes declaracions també ha parlat sobre la notícia que he dit abans de preparar les dones, les famílies perquè tinguin menys fills, sí. I en aquest cas doncs, tot i que volen reduir doncs, la població també que no tindran treball i que bé, això els tertulians ho han dit moltes vegades, sí. Que la intel·ligència artificial aquí ens amatxacarà el tomari i just, què et sembla?
9: A veure, jo em fa l'efecte que tot això que estan dient és una mica per ficar la por al cos a la gent perquè estan volent forçar coses que realment encara no estan funcionant però ens estan fent creure que sí que funciona. La intel·ligència artificial és molt bona, ajuda molt, però no serveix de res sola. Necessita un humà darrere que pugui controlar què és el que posen, perquè ja s'han trobat amb problemes, perquè falla també, té falles i té, perquè tot el que... Això, qui ho fa? Qui ha construït aquesta intel·ligència artificial?
0: La persona ha de ser, no?
9: La gent, persones, per tant, i amb tot, amb lo de la feina igual, estem igual. O sigui, que ens estan dient que tindrem un futur ple de robots, però aquest futur de moment no està ni a prop. Perquè el màxim que tenim és un robot d'aquests de terra, que a més a més fallen també més que una escopeta de fira, i bueno, sí que hi ha màquines que poden fer moltes coses, però aquestes màquines també tenen falles. I aquestes falles les ha de detectar i arreglar un humà.
10: Sí, és veritat que hi ha un excés de població i la població va creixent. Per què ens penseu que hi ha les pandèmies i les guerres? Per reduir població. O sigui, simplement és una forma de reduir població. El que passa que la població està mal distribuïda, perquè hi ha llocs on n'hi ha molta, una quantitat molt gran de població, i en altres llocs que encara són desèrtics. O sigui, i això és la distribució de la població és un problema. El tema de com fer-ho per reduir aquesta població, si redueixen aquesta població en zones de l'Àfrica que no estan massificades, no arreglem res. L'última pandèmia que vam tenir va ser una espècie d'experiment que es va fer amb un virus inventat, que sí que va fer mal, però les pandèmies abans destruïen un terç de la població. I ara van destruir un 5 per 1000 o una cosa així, o sigui, molt poca cosa. Va ser una pandèmia fallida. Les guerres, sí, però les guerres, els llocs de població important que podien destruir, com és els Estats Units o com és el centre d'Europa, són poques. Són poques, aquí destrueixen poc. O sigui, i esclar, tampoc és la solució. I la solució és controlar la natalitat. Això ja ho estan fent a Xina fa molts anys i no els està donant resultat. Vull dir, això és l'altre. Que faltarà feina? Sí, la intel·ligència artificial, si continua avançant d'aquesta manera, pot ser un problema. Però, com deia la Maria Jesús, i en aquest cas, sense que serveixi de precedent, estic d'acord amb ella...
9: m'hi acostumaré.
10: Estem molt lluny encara, perquè sigui la rebel·lió de los robots, com es veia a la Guerra de les Galàxies.
0: Montserrat, què en penses?
11: Mira, el dia 3 d'agost va ser el dia de la planificació mundial, i sí, penso que... Els robots i la intel·ligència ens pot ajudar al dia a dia, però amb intel·ligència realment, que tampoc ens absorbeixi, perquè potser arribarà un dia que estarem en una reunió de robots, com diuen en Jordi.
10: O una rebel·lió de robots.
11: I a poc a poc i sabent amb cap el que estan fent i invertir més diners en, realment en coses necessàries i investigació això i no tantes guerres i tant
10: sí, però l'estem,
11: material de guerra
10: igual que utilitzem,
11: és el que estan fent
10: igual
11: actualment.
10: Que utilitzem els ordinadors, dintre dels ordinadors estem utilitzant la intel·ligència artificial ja a nivell domèstic, perquè tenim l'Alexa, tenim els telèfons mòbils i això forma part de la intel·ligència artificial. Sí que l'estem utilitzant. El que passa que els invents no són ni bons ni dolents, és com s'utilitzen.
0: Especialistes, doncs, com hem pogut també escoltar, gran part de la població deien també, digueu, acabo de reafirmar, podria quedar completament fora del mercat laboral tradicional, mentre que un elit tecnològic prendrà el control absolut de les decisions globals. Déu-n'hi-do, això és perillós, eh?
9: Sí.
0: No estem parlant del futur, la transformació ja va començar i la intel·ligència artificial és el motor principal d'aquest gir disruptiu.
9: Però els està...
0: Disruptiu,
9: els
0: eh?
9: Està fallant molt. I, a més, això ens pot servir per que els treballs difícils, que, com és la neteja de carrers, el camp, de moment, no he vist cap màquina que sigui capaç de plantar. Sí que per sí. La collita tens els tractors...
0: Ho tenen més fàcil que hagi darrere, eh?
9: Més fàcil. També potser es tracta de distribuir una mica les feines, treballar menys hores, tenir una vida més fàcil. Tot això és la part positiva. La part negativa és la idea aquesta que tenen de reduir la població a el que a ells els hi convingui, a quedar-se amb 400 milions perquè facin les feines essencials.
0: Sí, vinga, perquè... que si ens posem a 11:15, serà el moment que nosaltres, dintre de diversos minuts, farem aquest repàs de temperatures, llançarem la pregunta participativa i ens endinsarem ja en la tertúlia, que la tertúlia doncs, és un tema que es porta avui la Montserrat, que és un tema... prou interessant, fes una miqueta d'abans. Molt petit, eh?
11: Vale. Doncs humanitzar les mascotes, avui parlarem d'aquest tema, però no amb excés.
0: Va, doncs vinga, anem amb aquesta sintonia que he preparat, Martí, no sé si la tens a punt, i si no, doncs anem directament de saludar amb els nostres companys que ens aporten la informació de les temperatures. Ens anem cap al centre del poble, si no m'equivoco, company Martí, i al centre del poble, la Paquita Albertí. Bon dia, Paquita.
12: Hola, bon dia.
0: Doncs vinga, estàs a punt ja amb les ulleres i tot plegat, o fas com els nostres tertulians, que en tinc més, que diuen que no el miraran, que no pas que el miraran. Com ho tenim, això?
12: Pues mira, potser sí que ho mirarem encara.
0: Va, vinga, les ulleres i tot plegat, eh?
12: Sí, ja els tinc a punt, això va, sí.
0: Paquita, quina temperatura van tindre ahir?
12: Mira, la màxima d'ahir va ser de 33 graus.
0: Uh-huh.
12: I aquest dematí 23 graus.
0: Ah, déu-n'hi-do, feia calor, eh?
12: Sí, i ara aquests moments estem a 29 graus i dues dècimes.
0: Mhm. Uh-huh.
12: Un 63% d'humitat.
0: Sí?
12: I marca un bon sol.
0: Què fan, Rosendo? Què diuen, Rosendo, en tot això? A veure, explica una mica, perquè no en parlem gaire d'aquest bon home, ara. No sé, no, això és culpa meva, eh? Això és culpa meva, vull dir, perquè aquest home... Aquí diu que va ploure una mica, jo sí, no ho vaig veure,
12: sí,
0: eh? Va ploure.
12: Sí, va ploure una mica, però no ho hem mirat, és veritat.
0: Ni
12: no
0: va quedar quasi per ser registrat, eh?
12: Estava fora i va ploure un ratet.
0: Bueno, en Rosendo què diu en tot això de l'eclipse? Ell es preferia més estar en un altre punt del món, ja estava aquí, no el mirarà. Com ho té tot això que toma? Perquè ara
12: està
0: tan greu.
12: Ell estava aquí, ara ja, sí. Ja no pot tornar a marxar de moment. I doncs sí que a l'hora de veure això a la pitja el mirarem.
0: Molt bé.
12: Ja doncs... tenim les ulleres i estem al punt de per fer-ho.
0: Molt bé, doncs que cuida'ls una mica i que te cuida molt a tu principalment, eh? Perquè aquests dos col·legues que tens no sé com es porten, ja els enxamparé un dia d'aquests.
12: Vinga,
0: una abraçada, Paquita, bon dia.
12: Bon dia per tots.
0: Adéu, bon dia. Ens anem directament a saludar amb en Joan González de Marreixat. Bon dia.
13: Bon dia.
0: Vinga, Joan, quina temperatura vau tindre a Marreixac?
13: Ahir la màxima va ser de 33 graus, 4 dècimes.
0: Molt bé.
13: La mínima ha sigut de 21 graus, 7 dècimes.
0: Uh-huh.
13: Ara estem a 32 graus, 3 dècimes.
0: Molt bé.
13: Una humitat, un 69%.
0: Massa.
13: I segons l'estació, marca una sensació de temperatura de 37 graus i 7.
0: És que déu-n'hi-do, temperatura ambient 37 graus, potser ja és massa, eh?
13: Sí, doncs sí, massa. És el que la sensació que tenim nosaltres, el clot.
0: I el vent com va anar? I el vent com va anar, Joan?
13: El vent de 25,7 quilòmetres hora.
0: Bueno, el tenim controlat, eh?
13: Sí, i una cosa.
0: Digue'm.
13: Hi van caure dues dècimes de pluja.
0: Ah, vinga, te'ls vas registrar aquí dalt. Va bé.
13: Dues dècimes.
0: Molt bé, Joan.
13: Més humitat.
0: Vinga, a punt per l'eclipsi o què?
13: Sí, i tant.
0: Sí? Vinga, molt bé. Tu no tens a ningú que tinguis que controlar, no? Ja esteu tots amb la teva senyora a punt, no?
13: Sí, i tant. Ja tenies el puta punt, ja, quasi.
0: Molt bé.
13: Aquí... per anar a veure.
0: Ens haurien de pensar d'emportar-nos un parell de copetes, una botelleta de cava ben fresc, i com fes el fos total, vinga, brindem per la salut, brindem per tot el que vulguis,
11: el que sigui.
0: Brindem per els robots.
11: L'alegria.
9: Podia haver canviat l'horari, perquè si l'eclipse fos a les 12 del migdia, doncs dius, es notarà molt, però ja a les 8 del vespre...
0: Bueno, prenem una miqueta de copa de cava, aquesta hora, boníssima.
9: No,
0: boníssim,
9: si m'ho res de veure.
0: Molt bé, molt bé.
9: A qualsevol hora.
14: Lo de la copa de cava ja participa, però no cal ni eclipse.
11: I llavors les llagrimetes de Sant Llorenç, que el dius...
14: El que faci falta.
0: Bé, amiga, moltes gràcies. Digues, Joan.
13: Perdó, és que per veure una copa de cava no sé si pas cap festa.
0: No, no, però bueno... Bueno, però...
13: No,
0: sí, però esclar, jo ara ho he dit perquè a les zones potser no hi pensaven gaire i ara a mi m'ha vingut doncs la idea de dir-ho perquè jo intentaré fer-ho. Gràcies, Joan. Un bon eclipse i fins demà. Bon dia. Esperem. Temperatura febrocolor màxima d'ahir 33 graus 5 dècimes, mínima de 8, 21 graus 5 dècimes, ara 31 graus en dues dècimes, una humitat d'un 59%. Vinga, la pregunta agafada. Mireu l'eclipse de sol, des d'on ho fareu? Uau! Brigitte Justo no el mires, Jordi no el mira, Antonio López, que el tinc per allà darrere, doncs tampoc no el mira, pues la Montse, tu i jo, a veure on el mirarem, aquest eclipse.
14: Bueno, jo agafaré la copa de cava, encara que no el miri, agafaré la copa de cava.
0: Bueno, no, sí, ja ho crec, ja.
9: Bueno, i si te prens l'ampolla sencera, sí. Potser el veus igual.
0: Aquesta,
14: sí,
0: el
14: veus igual, sí.
0: Aquest altre dia sí que vaig comentar els punts que ens recomanaven, doncs, d'aquí Tordera, a un es podia veure millor, doncs, l'eclipse. Sí. Però, a veure, jo ja ho dic, jo també, a vegades que no, normalment no participo en les opinions, jo ho veuré des de casa.
11: Ah, molt bé, doncs més tranquil·let estaràs.
9: No, potser des del
11: terrat,
0: no? A dalt del terrat, sí, i tinc el Montseny allà davant, i bueno, bé, esperem...
11: Sense cues, tot
0: sí,
11: el
0: pas. Exactament.
11: Un esdeveniment no diguis, molt important,
0: tu no
11: però...
0: Tu no me diguis que te mouràs.
11: Tu ets molt entremaliada, eh? Anirem amb un lloc elevat i airejat i
0: nena,
11: que no ens tapi cap edifici ni,
9: es pot veure des de,
11: ni arbres.
9: Des de dalt de tot, de Terra Brava, on hi ha el dipòsit d'aigua. Mm. Si la gent que ho vulgui veure des d'allà es veuen les postes de sol molt bé.
11: Molt bé,
0: doncs vinga, ja tenim un altre lloc.
9: Però jo no penso pujar.
0: Vinga, són 6 minuts que passen de 11:45, el moment de que ens endinsarem amb la tertúlia que ens aporta aquest tema tan especial la nostra companya, la Montse Soler. Bon dia.
11: Bon dia a tothom.
0: Petita pausa publicitària i sí que tornem de seguida.
15: Ara i aquí, d'estiu. Aquest estiu, al mòbil, a la ràdio, al cotxe, a l'Alexa o a Spotify, Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
16: Ai, quin tip de menjar! Me'n vaig a la piscina.
17: No, primer has de fer la digestió.
16: Ai, coi, venim al restaurant Les Ferreres perquè tenen piscina i pots dinar prenent la fresca a les seves terrasses i ara no m'ho deixes aprofitar.
17: Primer la digestió, després et podràs banyar fins a l'hora de sopar. Perquè jo, d'aquí, no em moc.
18: Restaurant Les Ferreres. Per reserves, truqueu al 93-764-0607.
15: A la una, a les dues i a les... Espera, espera! Llença't amb un somriure ben cuidat. Només aquest mes a Dental Company Tordera, tarifa plana d'empastaments a 39 euros i revisió i neteja gratuïtes. Ara sí, a les tres... Demana ara la teva cita gratuïta al 930-1300278
18: o a dentalcompany.es.
15: I recorda, no tanquem durant l'estiu.
19: Milà Tordera, sempre a prop teu. Electrodomèstics, telefonia, televisió, informàtica. Cada mes amb noves ofertes i grans descomptes. Sempre amb el millor servei i atenció postventa. Milà Tordera, al camí RAL 182.
15: Aquest estiu, Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
20: Ja tenim aquí la Festa Major de Tordera, la nostra festa. I Entre més de 15 dies i més de 50 activitats, aquest any podràs gaudir del sopar popular de Festa Major. Tiquets disponibles del 10 al 21 d'agost a l'oficina de serveis personals de l'Ajuntament. I després, concert i ball final de festa amb Xavier Músic. L'Ajuntament us desitja una bona Festa Major de Tordera.
21: Facebook, la plaça de l'opinió. A Ràdio Tordera ens agrada escoltar-te. Per això, el nostre Facebook és molt més que notícies. És un espai on la teva opinió compta. Participa en les nostres enquestes, guanya premis amb els concursos i segueix en directe les tertúlies i entrevistes que marquen l'actualitat del poble. Connecta, comenta i forma part de la ràdio. Segueix-nos al Facebook de Ràdio Tordera. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
22: A Instalsar fem 25 anys. Instal·lació, manteniment i reparació de plaques solars, termosifons, calderes i estufes de pèl·let. I també d'aire condicionat, escalfadors, tot amb la màxima garantia. Aprofita ara el nostre pla Renove de calderes. Porta'ns la vella i et descomptem 150 euros de la nova. Instalsar, al carrer Sant Ramon 15 de Tordera i al telèfon 666 50 27 50.

0: 107.1 FM.
1: Ara i aquí, d'estiu.
2: Bé, un tema que potser l'haurem d'allargar una mica, ja ho veurem segons com vagi la situació. Si vostè té qualcom a dir, doncs també pot trucar al telèfon de la ràdio 93 764 2893. Montse, va, posa'ns a punt ja per opinar nosaltres a
3: vinga,
2: tota pastilla, va.
3: Vale. Doncs mira, abans ja que ha sortit en el programa el tema de la planificació familiar, que cada vegada és menys la natalitat i això, doncs és cert que en les famílies ha anat en augment la companyia dels animals, sobretot els gossos, gossets.
2: Fa companyia,
3: sí,
2: no?
3: Sí, fa molta companyia, sí, i aporta molts beneficis i molt bé. El que volia, de fet, perquè aquest tema és molt ampli i molt extens i podríem estar aquí hores i hores parlant d'ells. L'únic que jo voldria remarcar que també tenim una mica de tendència a algunes persones d'humanitzar els animalets. Vull dir, sí, els gossets, sobretot de raça mitjana i petita. Vull dir que...
2: Amb humanitzar, tu, per exemple, què vols dir humanitzar? A veure, humanitzar com una tarda, com un fill, com un germà, o...
3: Sí.
2: Què vols dir?
3: Més aviat com un fill, perquè hi ha persones que, jovent o qui sigui, que no tenen fills i tenen tendència a tenir gossets, inclús famílies que ja tenen fills també tenen gossets. I què fan per humanitzar-los? Doncs els agafen a coll, els protegeixen...
4: Vestits.
3: Sí, vestidets, inclús influencers també hi ha.
4: Perfums.
3: Gossets. Sí, de tot.
4: Tanyits, ja n'he vist.
3: Sí, pintar ungles.
2: Pobrets, és, no,
3: sí,
2: què
3: sí,
2: dius
3: pobrets,
2: ara?
3: Això, realment, el que també hem de fer, que fem moltes persones, bonament fem, de vegades o es fa, voldria fer unes recomanacions de que quan marxem de casa, quan l'amo, el propietari, marxa de casa, doncs hauria de mirar de fer uns acomiadaments breus, perquè això en l'animal els hi suposa un pic d'excitació, d'estrès, perquè com que tenen aquesta dependència també, que els protegim, doncs hauríem de mirar de poc a poc, de minimitzar igual les entrades i sortides de casa. Igual que quan arribem i el veiem, encara que ens suposi per nosaltres una gran alegria, doncs no mirar de muntar escenes i el gosset i tal, perquè ell realment veu que aquí passa alguna cosa i quan marxa el propietari, doncs és igual com si deixessis un infant petit sol a casa, doncs agafaria por i et trobaria a faltar i tot això. Això són unes recomanacions petites que es solen fer i...
2: A veure, quan dius un acomiadament...
3: Breu?
2: Doncs... És a dir, bueno, me'n vaig...
3: Sí, aquí, jo realment això. El que faig a casa, adéu, a dormir. Ja està. Encara que realment a vegades l'abraçaria i, petons,
4: sí,
3: també, si l'estimes...
4: No,
3: però, bueno, ja tens durant el dia
4: jo
3: de fer-ho i amanyagar-lo una miqueta, no? Però realment tampoc, perquè un gos és un gos...
4: Surto.
3: Un gos, ja 50% és gos i 50% és el que l'eduquem. Realment, un gos hauria d'estar fins a l'edat d'uns 3 mesos, com a mínim, amb la seva mare,
4: sí,
3: canina, i perquè li aporta els seus instints bàsics de gos, perquè és un gosset, un
4: no,
3: gos, sigui la raça que sigui.
4: M'ha fet gràcia, perquè els corregeixen, les mares.
3: I tant, sí, sí,
4: sí,
3: millor
4: sí
3: que nosaltres.
4: Sí,
3: llavors...
4: Sí. Es posen pesats, els hi fan d'allò i a vegades...
3: I ja està, i pobrets ja ho saben, són molt intel·ligents.
4: Sí, sí.
3: Llavors, quan hi ha famílies que volen adoptar un gos i això, doncs realment sí que s'han d'educar, sí? Sí, sí, s'han d'educar, però un mínim, sense excés. Vull dir, i el 50% és el que l'eduquis. Vull dir, el gos també és un reflexe de cada família i serà això, però no protegir-los tant. I llavors ens aporta uns beneficis. Sobretot aporta alegria, també ajuden a sociabilitzar amb altres persones.
2: Diu que curen.
3: Activitat. Sí, realment curen... Hi ha una estadística que diu que malalties de persones del cor, un 31%, sembla que és, sí, que pot beneficiar en les... cardio, això, sí, de les persones, a millorar.
2: Uh-huh.
3: Vull dir, sí, perquè tot això és... I també a la gent gran, doncs, els obliga també a sortir de casa, caminar, l'activitat, tot això són beneficis. Llavors, per l'altra banda, sí que també poden haver problemes, per això que comentava abans, que si quan deixes un gos sol, que l'has humanitzat molt i tot això, doncs el gos què passarà?
2: Ho enyora.
3: Sí, t'enyora. I què passarà amb el gos? Doncs pues que potser et destrossarà els mobles, lladrarà, estarà inquiet, i doncs això també pot portar unes a la comunitat de veïns o als veïns de que tinguis queixes de que aquest gos doncs molesta quan tu no hi ets.
2: Tu m'ho deixis, anem a veure el que diuen els nostres companys.
3: Sí, sí, sí.
2: Tu estàs en contra d'humanitzar els animals?
3: A veure, en contra, cadascú que faci el que ell cregui i que li satisfagi personalment. Però pel gos, el seu benefici, realment l'hem d'educar, però no amb excés. I no passant-se, perquè arriba un punt que em sembla que també hi ha el gos, això de les piscines i de, per gossos, és clar que s'ho passa bé i tal, el gos, ell disfruta i això no es passa.
2: Gos i gat parlem també,
3: el gat no se sol humanitzar tant, perquè com que és més independent i tampoc ho fem tant de tindre la colla, el gos, és, cada un és diferent i no se sol tant com un gosset.
2: Vinga, la Maria Gijús, que està doncs molt involucrada amb aquesta associació, sí. I a veure, sí que ens pots explicar la teva experiència i com consideres que haurien de tractar la gent que té un gos.
4: Jo, evidentment, o sigui, que hi ha gent que es pensa que no i que maltracten, els animals tenen sentiments i a més reconeixen tots, no només gossos i gats, perquè allà, bueno, a casa sí tinc gossos i gats, però al santuari els
2: tens junts? Els tens junts, Maria Gijús?
4: Mare de Déu, i tant. No els podria tenir separats, o sigui, s'han de... I la veritat és que no...
3: S'avenen
4: molt bé. Però tenen sentiments, o sigui, i el que jo faig quan marxo, jo simplement em veuen que agafo el bolso, veuen que agafo les claus, i ja saben que me'n vaig.
2: Estan al tanto.
3: És que ho saben,
4: Sí, jo agafo la... Que és el temps que estàs fora, és igual, si són 5 minuts, com si són 4 hores o 4 dies. Per ells, quan tornes, el primer és... alegria, saltar i d'allò, jo procuro que no d'allò massa i entro cap a dintre, sí, els atoco evidentment, i llavors entro cap a dintre, penjo el bolso i després ja
3: és que per tranquils. Ells, perdona que t'interrompeixi un segon, aquestes sortides que fas quan surts, si per tu és una hora, per ells són quatre,
4: sí,
3: se'ls hi fa llarg i interminable.
4: Sí, se'ls hi fa llarg igual, o sigui, tant és.
2: A casa tenim un gat, el gat ens castiga.
0: Sí,
2: perquè ell després no ens ve a saludar.
3: Oh.
2: No. Allò que deia, que els gats són més independents i
3: l'animat.
4: Això és una altra cosa, o sigui, que són independents i que ells fan el que volen, sí, però precisament per això, quan...
3: També s'estressen.
4: També s'estressen i els gats tenen més... Això, tenen més caràcter de si propi i per això tenen més...
2: Jordi, va,
0: jo he tingut diversos gossos a la meva vida, ara és un moment que no en tinc cap. En principi, jo crec que se'ls ha d'humanitzar al mínim per poder conviure amb ells. D'entrada, els gossos no tenen el sentit del jo. Ells no saben que són ells quan es veuen reflexats la seva imatge. O sigui, això d'entrada, i no intentis que ho facin perquè no ho saben fer. Se'ls ha de tindre amb una certa educació. L'última gosseta que vaig tindre, que llavors vivia en una casa que tenia...
2: Què tens, més gossos o gossos? Tenia, has tingut, Jordi?
0: Les dues coses.
2: Ah, va.
0: Tenia una caseta de fusta en el jardí i dormia i vivia a la caseta de fusta.
2: Ai, que maco.
0: Sí, perquè no tenen ni el fred ni la calor,
3: sí, igual que
0: nosaltres.
3: No
0: és exactament el mateix. Estan més preparats per aquesta vida. Humanitzar amb excés un gos és com si a nosaltres ens animalessin amb excés. No estem preparats per això, i ells no estan preparats per això. Estan preparats per conviure amb nosaltres, però sempre respectant la seva gràcia de ser un animalet, i el que has dit, tindre que conviure durant la, quan són cadells, tindre que conviure amb la mare, que li impulsa els instints i li ensenya a menjar quan poden menjar, perquè el gos, per exemple, allò de deixar-li el menjar sempre en allà no és l'oportú, és donar-li també, educar-lo.
3: Hi ha gent que ho fa, que diu, ja es regula ell, perquè no, hi ha gent que passa moltes hores fora de casa, sí que has de deixar aigua, això sempre.
2: L'aigua deu ser important.
3: L'aigua importantíssima, neta i fresca.
0: L'aigua sí, però els gossos estan acostumats, perquè es podien deshidratar sense aigua, però els gossos estan acostumats, per la seva espècie, a menjar quan poden. Perquè en estat salvatge, ells mengen quan poden. Quan poden, no quan...
4: És com el lleó.
3: Realment has de portar també una mica de control, perquè avui dia els animals viuen a casa i mengen pinso.
0: Sí.
3: El pinso realment no els hi pots donar tot el que vulguin.
0: No.
3: Perquè el pinso, quan es menja i arriba a l'estómac, es s'infla.
0: Sí.
3: I llavors és com si haguessin menjat una quantitat doble.
0: Li has de regular, perquè si no estan obesos.
3: I això no ho saben.
0: Si no es posen obesos.
3: L'obesitat és un altre problema, sí.
0: És un altre problema de la humanitat. De la humanització. El gos no...
3: El tipus de menjar, qualitat, sí, també hi fa, si però, piquen...
0: Però el gos, si comença a menjar, no estaria saciat mai.
3: El gos té l'instint de menjar.
0: De menjar.
3: Si el tenim a casa, que és el tema...
0: El seu premi és donar-li alguna cosa de menjar.
2: I el gat també.
0: És tan bàsic que és donar... Jo del gat se'n tinc menys, perquè n'he tingut...
4: No.
3: Li pots
4: menys.
3: Fer una moixaina i el seu passeig diari, llavors, això també, o quatre passejos.
0: Llavors, humanitzar-los, pues, simplement donar-los el carinyo que necessiten, perquè això necessiten sempre. Carinyo, sí que tenen sentiments, però són diferents els sentiments nostres. No són exactament els mateixos.
2: Parleu? Heu parlat amb els animals?
0: Sí.
2: És bo? Entenen, és dolent? Sí. Què us sembla?
3: Crec que els animals és que ja t'entenen sense ni parlar, perquè saben quan estàs malalt, quan estàs el temps estat anímic, content, trist, amb la mirada ja saben, ui, avui...
0: Jo la que estava, per exemple, aquesta, deia Lola, la gossa aquesta que tenia, i a lo millor estava emprenyant per casa, Lola, tu sitio, i se'n anava, agafava la seva manta...
3: La cua trecava, pobresa.
0: No, amb tota naturalitat, i es posava dintre la seva caseta.
3: Saben a cada amo el que
0: vol. O sigui, entenia tot el que li deies. Els gossos entenen una sèrie de paraules i sobretot la tonalitat amb la que els hi parles.
3: De fet, també l'has de respectar en el gos, perquè ara que estem a època de vacances, ens l'emportem a tot arreu i això, doncs també mirar de que si vas, per exemple, a llocs d'espectacles, fires, o fa molta calor, doncs si ells senten molt de sorolls o tot això, també els estressa.
0: Sí.
3: Vull dir, també respectar-la i deixar-lo a casa, potser sí que llavors estaria més tranquil·la.
0: Bueno, a l'altre, que era mascle de gos, per exemple, si el deixàvem massa temps perquè teníem que sortir o estàvem molt de temps a fora, llavors es feia caga a l'entrada de la porta.
2: Sí,
0: de
2: això,
0: casa.
2: Sí.
0: Era una venjança que tenia.
2: Què volies dir?
4: No, que a veure, que jo crec que els gossos, els gats sobretot, les gates meves saben el que fan i a més saben quan han fet malament, perquè llavors entren així com de passada. Però ells ho entenen tot, perquè jo li dic al meu gos, sobretot el gros, que és com un setter i té molt de pèl. Li dic que dutxa en castellà, en anglès, li puc dir en xino o en francès, i marxa...
3: Clar. Volant, ja només veient la manguera.
4: No, ni amb la manguera a la mà, només dient-li...
3: El gest, sí.
4: Sí, el dir-li la paraula i ho fan. I els gats, pues, el que tenen és que són molt més independents. Ells depenen molt de tu i estan... Si estic al pati, estan al pati. Si jo estic a l'ordinador, ells estan al voltant. Si me'n vaig al llit, estan al voltant.
2: Que macos.
4: O a terra, però, o a l'habitació, però sempre
2: podria
4: estan allà.
2: Una pregunta, si el vostre animal, els que heu tingut, Jordi, i bueno, jo tinc el gat, el més just de tot, i la Montserrat també, sí. I també volia dir que la Montserrat parla amb molta consciència, perquè ella és la senyora del veterinari d'un veterinari, per això vull dir que és clar, home, has parlat
0: vagi
2: opinant, que està molt bé,
3: tracto amb gent,
2: a veure, si el nostre animal pogués parlar durant 5 minuts, què creieu que ens reclamaria? Més llibertat, més menjar, més passejos, o que deixessin de tractar-lo com una persona.
3: Va. Atenció, i que realment que el cuidis, que estiguis per ell, i tot això ja comporta les altres coses. Vull dir que estimació i que sigui responsable durant tota la seva vida.
2: Que deixi,
3: que és molt curta aquesta vida.
2: Deixessin de tractar-lo com una persona,
0: I només tenen un amo.
3: Sí, de fet estan en una família, però sí que és veritat que sí, tenen tendència més a agafar una sola persona. Estimen a tots,
0: i normalment però un
3: és el que li dona el menjar...
0: Escullen el macho
3: alfa. I escullen una miqueta
4: no
3: o qui sigui. O...
0: No, però ho fa, no sempre, para, però...
4: És l'energia que tu...
3: Ho noten
4: sí,
3: molt, eh?
4: Sí, l'energia que tu dones. A veure, a mi m'atenen com a companyera.
0: Sí, sí.
4: Com a companyera, i d'aquí no...
2: Si bueno, pots parlar... 5 minuts, què et sembla que
4: voldrien que més sortides pel bosc, perquè és el que els agrada, sobretot el gran, el setter. Anar al bosc per ell és la felicitat màxima.
0: Sí, això...
4: Les gates no.
2: Es poden perdre també, eh? Aquestes sortides al bosc, no. Això és un perill, eh?
3: Els gossos el que gaudeixen més realment quan van al bosc, sí, més que amb la vista i sí, mirar, és deixar-los ensumar, perquè oloren sí, moltíssim sí, i el que sigui, colorin. Sí. Vull dir, colorin diferents llocs, per diferents paratges...
2: Veure, això que dic jo, es poden perdre, eh? Que si els atreus al bosc, n'hi ha molts que s'han perdut,
4: una,
2: eh?
4: Una pregunta per ella.
0: No, però tornen, no?
2: Tornen, no ho sé.
4: Lo de com, és que estic veient molt per internet, sobretot, al carrer no n'he vist tants, gràcies a Déu, que els hi posen roba, sabates, sí, els hi, collarets, sí,
2: els hi, ens ha passat aquí,
4: els hi tenyeixen el cabell.
3: S'estan passant una mica,
4: coses,
3: no?
4: Aquestes coses els han de perjudicar, no?
3: Realment.
4: Perquè no transpira la pell igual que si porten un vestit que...
3: Home, a l'hivern sí que és veritat que un impermeable de vegades se'ls hi ha posat, perquè quan a vegades plou nosaltres també s'han picat paraigues i... Si és poca pluja no passa res, perquè el seu pèl repele l'aigua i no passa res. Però clar, com que viuen nosaltres, si queden xops, arriben a casa, es polsen, també els has de secar i el secador l'odien, perquè senten molt el seu auditiu i els
0: atrapen. Però fixa't si tenen el seu, conserven el seu instint. Una vegada que es portava a passejar per Collserola, i la Lola se'n va escapar i se'n va anar sola. Es va refregar amb les caques.
4: Ah, això sí ho fan, això sí.
0: Perquè
3: això
0: es fan un camuflatge ells mateixos. Després es has de banyar quan arribes
3: inclús
0: a casa.
3: Inclús n'hi ha que se les mengen.
0: Sí n'hi ha uns altres que se les mengen.
2: Déu-n'hi-do,
4: sí,
2: no?
4: Sí, jo en tinc un que ho fa, això. Tinc que vigilar.
0: Jo una vegada davant del cotxe em vaig trobar un pastor alemany menjant la caca de terra. Però vaig tindre que frenar perquè l'hagués atropellat.
4: És com una parella.
3: Els olors i... els atrau moltíssim, els olors, i clar que això no ho has de deixar fer perquè transmet moltes malalties, perquè les caques del carrer no saps si els han desparasitat.
4: No, si troben algú mort, s'hi revolquen també.
2: Què dius ara?
4: Aquests meus no, però sí, el de la meva filla que a vegades desesperava.
0: Són instints naturals.
3: D'això de les caques, hi ha un remei natural.
4: Sí?
3: Mira, anirem a favor teu una estoneta, que si tu els hi fiques en el menjar una mica de pinya natural o així, llavors les caques no fan aquella olor... tant que ell ja els atrau. També hi ha una pols, eh? Més còmode que ho tires si el teu gos ho fa.
2: Que olorin i no els agradi l'olor.
3: Les femtes llavors no transmet aquella
4: furtor
3: que ells, és la que realment
4: es pot trobar,
3: els atrau.
4: Això?
3: No, si tu vols posar, que, si s'ho vol menjar, una miqueta de pinya natural, o si no hi ha pols en els veterinaris.
4: No, perquè el que menja caques, la fruita no li agrada gaire. L'espot li agrada
3: és
4: tot.
3: És com un polsim, que és l'extracte de pinya natural. També hem de vigilar... No, ho venen, eh?
4: Ho venen.
3: Això, sí. Ho tires una culloradeta molt petita que hi ha a la porta, mini, en el seu menjar habitual cada dia.
4: Ah, doncs llavors... ja l'hi posaré.
3: Al final, és que hi ha moltes cosetes.
0: I aquesta, la Lola, que era un beagle, aquesta s'escapava i tornava i s'esperava distanciada de casa, de la porta, perquè sabia que la renyarien. Però tenen...
4: Els beagles són molt d'escapar-se.
0: I molt cabuts.
4: Perquè els meus veïns tenien un que era molt maco, però s'escapava sempre, i a vegades l'havien enxampat jo i me l'havia ficat a casa esperant fins que tornessin.
0: Sí, aquesta s'anava a casa del veí, feia excursions.
2: Bé, avui hem posat com a protagonista la tertúlia, Montserrat, doncs, un tema interessant, doncs, envers els animals de companyia que ens agrada, els que els tenim. Jo vull tenir un gos, però resulta que va ser que no el tindré mai.
3: Qui sap? Està bueno, beberé.
2: També hi ha aquí la preocupació, que ja no vam parlar, podem arribar a fer-los perdre comportaments naturals, però tractar-lo com si fos un humà. Clar, després resulta que això ja el pobre animal ja no sap el que ha de fer. I bé, com diu el meu gos, és com el meu fill. És una manera de parlar, realment l'estem humanitzant. Què us sembla?
4: No, no, no,
2: hi ha molta gent que els hi té, eh?
4: Però és família. Sí, sí, sí. En el fons són família,
3: són
4: també.
3: Un cop a casa ja no el treus.
4: Et preocupa tant que li passi alguna cosa com a qualsevol altra familiar.
0: Ah, sí, sí, això sí, sí. Però és un gos i ha de viure com un gos.
2: Sí, sí.
3: I ara que estem a temps de vacances també, vull remarcar que com que estem també aquests dies en tanta calor, sí que és veritat que haurien de vigilar els seus peus, perquè ells mirar la temperatura del terra, perquè venen moltes cremades, perquè és molt sensible. Sí, i també hi ha unes cremes, o també li pots posar mel, també li protegeix.
4: Li poso mel als meus.
3: Bueno, s'ho menja, no? Ho dic com a natural, per no haver de fer...
2: Vinga, gràcies a tot, Montserrat, gràcies per el tema.
3: Gràcies
2: un tema que també doncs, és prou coneixedora. Jordi, has recordat els teus gossitos, gosseta, eh?
0: Gos i gosseta. Tenia un que es deia... que era el mascle, es deia George Clooney de Todos los Santos, i l'altre es deia Lola.
2: I deies tot això, George Clooney de Todos los Santos?
0: Sí, sí.
2: Mare meva, per favor.
3: Nom i cognoms.
0: La meva filla li va posar el nom de George Clooney perquè li agradava molt el George Clooney, i es deia George Clooney de Todos los Santos.
2: Ara m'imagino't a tu.
3: Jo tenia la meva gosseta pobreta, que no em vull parlar gaire, però bueno, ja ho vas assumint, que també tenia tres noms.
2: Sí, ah, també?
3: Sí, la que li va posar la meva filla, el meu fill, i el que jo li deia que era
2: si
3: la meva
2: tenia?
3: Nena.
2: Si
3: a mi em deien, no és teva nena, ja tens la nena.
0: El de Todos los Santos li vaig posar jo, perquè sempre la realesa acaba...
2: Mare meva. Maria Jesús, tu vés disfrutant de tots aquests animals que vas protegint, que ajudes, doncs, amb aquesta associació.
4: Bueno, allà hi ha de tot, hasta els senglars són macos i carinyosos, i sí, no és que no estan humanitzats, evidentment, però clar, estan en un lloc tancat, i bueno, tancat
2: i
4: perquè no els hi puguin fer mal, evidentment, però tenen espai, i la veritat és que val la pena, perquè... La natura és molt important.
2: Doncs bé, si us interessa, doncs quelcom més d'aquesta associació, que ja està a la Maria Jesús, ja sabeu, us poseu en contacte aquí a la ràdio, us donarem doncs l'indret on te podeu vosaltres acabar-vos d'informar. Gràcies a tots.
4: Gràcies a vosaltres.
2: Fins la propera setmana. Adéu-siau.
3: Gràcies.
5: Infopodcast Tordera.
6: Salutacions. Les paraules d'avui dimecres 12 d'agost són eclipsi, nit i col·laboració. Eclipsi. Tot el que has de saber per veure l'eclipsi solar d'avui dimecres 12 d'agost. El fenomen tindrà el seu punt màxim a les 8:28 amb un cel gairebé fosc. Nit. La Peixera ho té tot enllestit per la nit de cinema de terror a la fresca i el segon correcurs. La plaça de l'Ajuntament acollirà aquest diumenge la projecció de Rec 3 a les 10 del vespre. També s'exhaureixen les passes per al sopar de colles de nit del 2026, que tindrà la pagesia com a temàtica. La cita serà aquest divendres 14 d'agost a la plaça de l'Ajuntament i obrirà la festa major amb el correfoc infantil i la festa dels 80 amb la Caset DJ. I col·laboració, arriben les festes populars de Rocarrossa 2026 del 14 al 16 d'agost. La celebració anirà a càrrec de la Comissió de Festes amb la col·laboració del Cercle d'Història, l'Associació de Veïns, la Urbanització i l'Ajuntament de la Tordera. I d'altra banda, en col·laboració, el Club Petit Tordera llança una campanya popular de col·laboració per assegurar l'Hockey Lliga Plata. Després d'aconseguir 10.000 euros i allunyar-se de retirar l'equip, el club busca recaptar els 5.000 euros restants mitjançant aportacions de 30 euros per tancar el pressupost. Comencem les efemèrides i celebracions amb el Dia Internacional, avui de la Joventut, una data que subratlla el paper essencial de les persones joves en la construcció de societats més inclusives, sostenibles i democràtiques. El sant del dia és Santa Joana Francesca de Chantal i el famós que fa anys hem de felicitar primer a Clàudia Pina, futbolista catalana i davantera del Futbol Club Barcelona, i a Marc Knopfler, llegendari guitarrista, cantant i líder de la banda Dire Straits. Avui compten les enreres de l'eclipsi solar, i és que només falten hores. És avui dimecres 12 d'agost. A Sant Bartomeu encara queden 12 dies. La previsió meteorològica de Tordera d'avui dimecres, dia de l'eclipsi, és d'un temps estable i completament assolellat, això sí, amb núvols prims cap a la tarda que no sabem si impediran observar amb normalitat aquest fenomen. No s'esperen pluges, per això, i els vents són fluixos. Les temperatures pujaran en mínimes fins als 25 graus i màximes fins als 34. Tal dia com avui, un 8 d'agost de 1969, els Beatles van fer una de les fotografies més famoses de la història de la música. A 4:05 de les 12 del matí, els quatre membres de la banda van creuar el pas de zebra del carrer Abbey Road de Londres per la portada del seu nou disc. El fotògraf només va tenir 10 minuts per fer la seva sessió, per no tallar el trànsit, i va acabar disparant només 6 fotografies. A l'hort, la dita popular... La dita popular d'avui és a l'agost, raïm i most, i la tasca de l'hort és el rec actual. Amb onada de calor d'aquestes setmanes, és vital recordar que les plantes s'han de regar sempre a primera hora del matí o darrera hora del dia. Si es rega al migdia, l'aigua s'evapora de seguida i les gotes a les fulles fan efecte lupa, que pot acabar cremant les plantes. Per acabar, acabem els serveis de locals. El repartiment d'aigua potable es pot recollir de 9 a 10:45 al local social de Can Domènec.
5: Podcast Tordera, una coproducció de Ràdio Tordera i la xarxa de comunicació local.
7: Aquest estiu, al mòbil, a la ràdio, al cotxe, a l'Alexa o a l'Spotify. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
8: TikTok, el millor de la ràdio en 15 segons. La ràdio també es mira. Al TikTok de Ràdio Tordera t'apropem els millors moments de la nostra programació, vídeos exclusius i fragments dels directes que no et vols perdre. L'actualitat del poble adaptada al teu ritme, de forma ràpida i visual. Encara no ens segueixes? Entra a TikTok, busca Ràdio Tordera i diverteix-te amb nosaltres. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
9: Escola de Música Crescendo, un espai on poder aprendre i gaudir amb la música, obert a totes les edats. Aquest proper curs vine a aprendre a tocar el teu instrument davant l'escola Serra de Miralles, al carrer Doctor Fleming 22 de Tordera. Truca al 611-803-882 o vine aquest juliol i agost i aconseguiràs un 50% de descompte en la matrícula. Escola de Música Crescendo, fes que la teva passió soni ben fort.
1: Càpsules informatives. En un minut, un univers.
10: Divendres 14 comença la Festa Major a Tordera. A les 8, el sopar de colles a la plaça de l'Ajuntament, amb la temàtica de pagesos i pageses. Seguidament, a les 10, hi haurà el correfoc infantil a la plaça de l'Església i la nit acabarà 11:45 amb l'actuació de l'Ecaset DJs.
7: Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta.
1: Ara i aquí, d'estiu. El magazín amb informació, opinió, entrevistes, seccions i música de selecció. De dilluns a divendres, d'11 a 1, ara i aquí, d'estiu. El magazín dels matins de Ràdio Tordera.
11: Fitos míos, ustedes saben lo que trabajan esa gente. Oh, no paran de currar. Yo soy asustado cada día en la prensa. Esquía aquí, navega ya. Y el rey con ese color moreno, fruto de las olas, picando carreteras. ¿Tú sabes lo que es esa vida en el palacio? ¿Tú sabes lo que es ir en el yate? Aquella brisa del mar que te va dando, te escama la piel, llaguita, cáncer y te mueres. O bajar esquiando una loma. ¿Tú sabes lo que castiga el esqueleto eso? Porque el esqueleto está hecho para este movimiento, ¿no? Claro, tú lo mueves así, asá, él piensa que está follando para allí, que está follando. No encuentra falca a su tope si se vuelve espongiforme. Uy, los reyes de las Españas inmortales.

0: el pianista, i coneixerem dos parts de la seva trajectòria sobre aquest instrument. Endavant, Maria Antònia.
1: Molt bé, doncs què tal? Com esteu? Com prova l'estiu? Desitgem que hagueu trobat un raconet fresc per passar les hores de la calorà. I que tingueu a prop la ràdio, el mòbil o la tablet per escoltar Ràdio Tordera, eh?
0: Ah, molt bé, molt bé.
1: Bé, ja sabeu que el nostre programa Punt de Sol fa estar de vacances. Però resulta que acabem de descobrir una veritable joia musical. I no ens hem pogut estar de venir a la ràdio i compartir-la amb tots vosaltres. Es tracta de la suite per a piano del jove compositor Miguel Marín. Avui tindrem l'oportunitat d'escoltar-la en primícia, interpretada per en Sergi Poc, pianista i professor de piano a l'Escola Municipal de Música de la Garriga, que tenim aquí a l'estudi amb nosaltres. Bon dia, Sergi.
0: Bon dia, bon
2: Hola,
0: dia.
2: Hola, Maria Antònia, Rosa Maria. I bon dia a tothom, també.
0: Molt bé, fantàstic.
1: Amb en Sergi som amics des de fa molt de temps. Haig de dir que en Sergi ha estat professor meu, primer de llenguatge musical, el que abans es deia solfa, eh? I després va ser ell qui em va animar a aprendre a tocar el piano, i amb ell vaig anar a comprar el meu primer piano.
0: Ah.
1: I l'únic que penso que tindré, eh?
0: Ara anava a dir, Maria Antònia, que estan passant per les teves mans ja, perquè me'l diu meu primer. Dic, mare meva, aquesta dona havia entrat al piano, entrant i sortint, tu.
2: Ja me'n recordo, ja ens ho vam passar bé, eh? Triant
1: sí.
2: I remenant.
1: Ai, sí, ai, sí. Anar escoltant cada piano, perquè el Sergi volia que el piano sonés extraordinàriament bé.
0: És important, això, eh?
1: Sí, sí, sí, sí. Escolta, Sergi, quan vas donar-te compte que el piano era, tenia aquest atractiu especial per tu?
2: A veure, a casa meva hi havia un piano i la meva mare en aquell moment l'estudiava, ella tocava. I, bueno, doncs, evidentment, em va agradar ja des del primer moment i vaig passar a fer classes també jo, diguéssim. Anàvem, recordo que quan plegava ella, entrava jo a fer classe i em va agradar des del primer moment.
1: Perquè hi ha més artistes a la teva família o vas ser tu el qui va trencar el motllo?
2: No, sí que hi ha més artistes, sí. És a dir, per part del meu pare, el meu besavi, ell era catedràtic de Filosofia i Lletres, però havia fet també la carrera de piano, no sé fins a quin punt, però sembla ser que tocava bastant bé. Ell també havia fet alguna composició. Després, el meu avi, ell, el piano no, però el violí. El que passa és que ni l'un ni l'altre, la veritat és que els vaig poder arribar a escoltar mai, perquè el meu avi, doncs, sí que era viu, però estava molt delicat i no el vaig sentir mai. Hi havia el violí allà, i després amb el meu pare, diguéssim, que la inspiració musical es trenca, perquè ell, diguéssim, no va tenir aquesta vocació, i ja vinc jo, després.
1: I la teva mare, que sí, doncs,
2: tenia... I per part de la meva mare, per part de la meva mare, i a Reus, doncs, els meus avis i la meva mare cantaven a l'Orfeu Reusenc.
0: Oh, caramba, és una bona trajectòria, eh?
2: I sembla ser que molt bé, inclús la meva àvia i una de les seves germanes havien tingut l'oportunitat de cantar, diguéssim, cobrant també. És a dir, les volien contractar, per, no sé si era per una sarsuela, per una òpera, però el seu pare no va consentir, perquè va dir que les seves filles no anirien mai, no pujarien mai a un escenari.
0: Sembla mentir d'aquelles èpoques,
2: era,
0: eh?
2: Sí, aquelles èpoques, sí, però sí. Sembla ser que eren molt bones sopranos. I en una època en què, en un moment donat, a Reus es fa un homenatge a l'Emili Vendrell i li demanen a la meva àvia si pot cantar, va cantar una part de la cançó d'Amor i de Guerra, i en acabar l'Emili Vendrell se li acosta i li diu, vostè, no ha tingut pares? Diu, jo sí. Diu, doncs em va dar molt perquè vostè hagués cantat al Liceu amb la veu que té.
0: Veus?
1: I aquelles coses d'aquells temps,
0: sí,
1: eh?
0: Sí, sí, sí. Jo conec un altre temps que també li he dit alguna vegada, i aquesta altra la coneixem tant tu com jo.
1: Sí,
2: i
1: sí,
2: després,
1: sí.
2: Doncs, bueno, la meva mare també té una veu molt bona de soprano, ella una veu encara més lleugera, i jo no. Jo tocar sí, però cantar no. Afinar, entonar sí, però no tinc gens de veu.
0: Tot l'encant l'has posat al piano, tu,
2: sí,
0: eh?
2: Sí, la sensibilitat musical sí, però pròpiament les condicions vocals no.
1: Perquè tu ara actualment estàs com a professor de piano a l'Escola Municipal de Música de la Garriga.
2: Sí,
1: que sí?
2: Sí, sí.
1: I el teu dia a dia com és? Com són els teus alumnes? Perquè els té de totes les vides, eh?
2: A veure, jo tinc alumnes... El meu alumnat, diguéssim, és molt variat. Tampoc tenim nens, doncs, que comencen amb 6-7 anys, com persones ja que fa bastants anys que s'han jubilat. O sigui, que abarca un ventall molt gran de perfils, diguéssim. Persones que havien començat de molt joves i que ho havien deixat, que després els hi fa gràcia quan disposen de més temps tornar-hi. I tinc realment... És molt variat el meu alumnat.
0: Són obedients? Tots?
2: A veure...
0: Tot això, a veure... Això...
2: Els alumnes adults solen ser més agraïts perquè s'hi apunten perquè volen. De petits n'hi ha que s'hi apunten perquè volen, d'altres que no, i això és el que diria qualsevol professor, no? Clar, és una mica... El nostre dia a dia es anà insistint una mica, però bueno, hi ha de tot, sortosament, també. I també la meva feina també consisteix... Tinc dues tardes en les quals acompanyo les corals, algunes de les corals de l'escola, en els assajos que fan, i després quan fan concerts, doncs també. Quan dic acompanyar, vull dir que normalment els cors, quan canten, tenen un pianista que els hi fa el coixí instrumental, doncs em refereixo a això.
1: Bueno, doncs ara que no ens sent ningú,
0: ai,
1: quin és l'estil de música que t'agrada més tocar?
2: A veure... A mi m'ha agradat sempre molt, ja des de que de petit que vaig començar a estudiar i durant tota la carrera, m'ha agradat molt tocar sempre la música de Bach, la música antiga del barroc, més que res perquè considero que és una música en la que hi entro fàcilment i pròpiament no em costa especialment, sinó que trobo que és com orgànica en mi. Em resulta com molt assequible de tocar. L'he d'estudiar, però em resulta com assequible. Si em preguntes quin és el meu autor o el meu estil preferit, me n'aniria més cap al romanticisme, i el meu autor preferit, el compositor, diguéssim, que admiro més, és Chopin. Chopin és el meu compositor
1: Chopin
2: preferit.
1: Liszt
2: no tant, soc més de Chopin, però m'agrada en general tota la música clàssica. El classicisme potser no tant, però si em preguntes estils en els quals em sento molt còmode, serien doncs, el barroc i també el segle XX, aquesta música que a la gent no li agrada massa, la música que en diuen així com dissonant, quan hi entres i quan tens un bagatge d'altres autors t'adones que de vegades també és fruit d'una evolució i ho gaudeixes molt i és una música molt agraïda. També si t'equivoques no es nota tant amb tanta dissonància.
0: És igual, aquesta música si te la fan entendre arribes potser a dir, com tu comentaves, doncs que t'agradi una mica.
2: Nosaltres aquesta música la treballàvem ja des del principi de la carrera amb la figura de Béla Bartók, amb el seu mètode microcosmos, que realment és un mètode molt valuós, i hi hem anat entrant d'aquesta manera. Hi ha autors que són molt trencadors, que no obeeixen a cap evolució, però hi ha d'altres en els quals realment t'adones que és un fruit d'una evolució. La persona, diguéssim, que no ha escoltat massa música, li costa més entendre-ho, però realment és així.
0: Maria Antònia, tu quin compositor t'agrada? Vinga, vaig a fer-te una miqueta amb tu, vinga, va, perquè tu que estàs ara...
1: No, jo comparteixo una mica amb el Sergi, m'agraden molt els romàntics, però també tinc un altre vessant, que és el jazz. I llavors, doncs, Duke Ellington, per exemple, és un dels meus grans favorits. Sí. Però, bueno, la música és molt àmplia i és veritat que no es pot dir només aquesta música és bona o només aquesta altra és bona, no. Hi ha música bona a tot arreu, en tots els estils.
0: Bé, continuem, Maria Antònia.
1: En algun moment coincideixes amb un guitarrista, en Miguel Marín, i sorgeix una col·laboració. Va, Sergi, fes-nos entrar dins de l'ànima d'aquesta suite que escoltarem després, perquè, sens dubte, l'opinió o la visió que un instrumentista té de l'obra que interpreta és objectivament interessant.
2: A veure, aquesta suite del Miguel Marín és una obra que té influències de diferents èpoques i que jo crec que jo us ho explicaré després. Jo sí que voldria explicar una mica com està estructurada. Una suite, en principi, suite, doncs, és un seguit de danses. Aquest gènere, la suite, es va cultivar molt a l'època barroca. En Bach té 18 suites en 3 sèries de 6 suites cadascuna, les suites angleses, les suites franceses i les partites. El paral·lelisme que hi ha, diguéssim, entre l'obra del Miguel Marín i aquestes suites de Bach són una sèrie de danses obligades. Dic obligades perquè després n'hi poden haver d'altres, però que aquestes no hi poden fallar. Que són, sentirem una alemanda, l'alemanda traspua sempre com serenitat, inclús com reflexió. La Courant, com diu el seu nom, no? Courant ve de córrer en francès, és una part virtuosística en la qual la velocitat és el més important. Després hi trobem la a moda d'oferir com contrast, ve la sarabanda, que és una peça de dansa que és lenta o moderadament lenta. Després trobem el minuet. El minuet és la dansa que crec, la dansa antiga que crec que tothom coneix. Aquest minuet del Miguel Marín és probablement la part com més reeixida de tota la suite, tot és molt bona, però aquest minuet és molt especial. Jo quan el vaig començar a estudiar em vaig adonar que realment em requeria un tempo més ràpid del que normalment és un minuet. No és així alegret, sinó que realment és molt viu. I em va fer pensar en els minuets que Carl Maria von Weber havia escrit per les seves sonates de piano, que realment són brillants i molt ràpids. És a dir, surt una mica del canon del que seria el minuet tipus 1, 2, 3, 1, 2, 3, sinó que es converteix en una peça de lluïment. També dic que a la segona part del minuet, de cop i volta, deixem el ritme ternari per passar a ritme binari amb el recurs de la miòlia, que era un recurs molt propi dels minuets del barroc. Tot plegat és una part que ja veureu que és com una mica esbojarrada i és el que vol ser. I després ja passem a la giga. La giga ha de ser preciosista, ha de ser ràpida o moderadament ràpida i ha de tenir un ritme molt marcat. En aquest cas, veureu que el que és molt distingit d'aquesta giga és l'ornamentació. Hi ha una gran profusió d'ornamentació que li dona aquest toc com molt brillant i preciosista. Crec que la va fer molt bé, la veritat, i l'he felicitat diverses vegades. Penso que és una obra molt bona.
1: Hem de dir que avui en Miguel no podia venir personalment aquí a la ràdio, però el tenim al telèfon. Bon dia, Miguel.
0: Hola, bon dia, Miguel.
3: Bon dia. Bon dia a tots.
1: En Miguel Marín és un compositor molt jove, així que encara podem preguntar-li l'edat. Va, quants anys tens?
3: Tinc 33 anys.
1: Bueno...
0: Ei, i tens dos joves, Maria Antònia.
1: Escolta.
0: Bueno, la flor de la joventut, eh? I grans doncs, compositors i també instrumentistes, eh?
1: I tant. Com va ser que et vas decidir per tocar la guitarra?
3: Va ser una mica per casualitat. Sí, de petit se'm va oferir començar a fer classes per aprendre algun instrument. I en aquell moment doncs, vaig triar la guitarra per agafar qualsevol instrument, no? Però sí que ja més endavant, quan era adolescent, doncs la guitarra s'havia convertit era ben una part o extensió de la meva identitat. Mm-hmm. Així que seguir per aquesta via va ser com una decisió lògica.
1: A veure, deixa'ns que xafardegem una miqueta. Vinga, el teu compositor preferit, el teu guitarrista preferit?
3: Bueno, de compositors, és que tinc una llista ben llarga, no?
1: Ah.
3: Sí, per un costat, per exemple, diria Schubert, que m'agrada molt el seu control, com la seva textura harmònica, les seves modulacions, que són molt creatives. Per l'altra banda, també els compositors impressionistes m'agrada molt, en particular Ravel, que trobo que té unes composicions realment magnífiques. Però si he de triar un compositor, per sobre de tots, crec que en Bach. Si moltes vegades es parla que la música és com un idioma, no?
1: Uh-huh.
3: Doncs per mi, seguint aquesta comparació, jo crec que Bach ha sigut el compositor més eloqüent de la història. O sigui, les seves capacitats de crear melodies i contrapunts que no només sonen bé, sinó també com evidents i orgànics, em sembla fascinant.
1: I escolta una cosa, com és que un guitarrista escriu una suite per a piano?
3: Sí, doncs aquesta suite en realitat va ser una composició que vaig escriure pel meu pare, que és molt aficionat a la música i toca també el piano des de fa molt de temps. Vaig tenir una mica l'inconvenient que en ser guitarrista i no estar totalment familiaritzat amb la tècnica del piano, doncs potser em vaig passar una miqueta amb la dificultat i fins i tot hi havia algunes notes que no eren físicament possibles de tocar.
1: Uh-huh.
3: Però en aquest aspecte el Sergi em va ajudar a adaptar-la i també a fer correccions adients per l'interpretació.
1: Perquè tu què has volgut transmetre amb aquesta obra? Evidentment està dedicada al teu pare, però... A més d'això, què és el que transmet o què és el que tu volies transmetre?
3: Bueno, si més que transmetre com una idea o un sentiment en concret, la vaig plantejar com un repte personal, no? Uh-huh. El meu objectiu era com intentar crear una suite seguint l'estructura i la forma de la suite barroca, com ha dit el Sergi, específicament de la suite de Bach, però vaig intentar implementar com un llenguatge harmònic més modern que s'assembli molt una mica més a l'estil de l'impressionisme o fins i tot una mica al jazz.
1: Mm-hmm. Bé, fins ara, que jo sàpiga, només heu fet una única audició a l'Auditori de l'Escola de Música de la Garriga, amb en Sergi, com a pianista, precisament. Jo he escoltat aquesta obra. Escolta, Miguel, a mi em sembla preciosa, plena de sensibilitat, de tendresa. Crec que tens un futur tan brillant davant teu com a compositor que... Però, a veure... Una pregunta crucial.
0: Ai.
1: Sergi, Miguel, es pot viure de la música?
2: A veure, jo porto molts anys visquent de la música. Depèn dels cànons, no dels estàndards que tinguis de...
1: Depèn del que et plantegis.
2: Sí. Hem de ser molt espirituals, realment, uh-huh. Perquè, per dir-ho d'una manera, bueno, a veure, fer-nos rics, no, alguns potser sí, però anem fent.
0: A on te toqueu més? En el que són espais doncs, d'àmbit religiós, en sales de concert, pròpiament un dia doncs, que es faci un dia d'audició doncs, d'instrument de corda o de piano?
2: A veure, en el meu cas, jo, com he dit abans, soc un repertorista de l'escola, aleshores doncs, bueno, puc fer concerts tant amb alumnes d'altres instruments o cantants, i normalment són concerts amb els cors.
0: Val.
2: Sí, poden ser intercanvis, com vam fer a Vic, per exemple. Bueno, és variat. Uh-huh. El concert de Nadal, òbviament.
1: Uh-huh. Bé, doncs, no ens queda més que agrair-vos la vostra participació en el nostre programa. Moltíssimes gràcies, Miguel. Gràcies, Sergi. I anem a escoltar la suite per a piano de Miguel Marín. Home, per favor.
0: Aneu composant i nosaltres anirem deleitant-nos amb aquestes notes musicals que avui aquí a Ràdio Tordera i al magasí Mari aquí, la Maria Antònia doncs, ha tingut el suggeriment tan bo d'apropar aquests dos grans artistes d'aquí a la ràdio. Maria Antònia, també moltíssimes gràcies.
1: Gràcies a vosaltres.
0: I fins la propera, eh?
1: Fins la propera.
0: Vinga, Sergi i també Miguel, gràcies també per estar aquí. Fins ara.
1: Adéu-siau, Miguel.
0: Adéu.

0: al mòbil, a la ràdio, al cotxe, a l'Alexa o a l'Spotify. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
1: Pont i Pujol, consultoria integral per a empreses i patrimonis personals. Més de 50 anys veient créixer empreses i l'experiència ens porta a l'eficiència. Consulti'ns el que necessiti, li aportarem solucions i optimitzarà recursos. Pont i Pujol, ens trobarà a Tordera, carrer Camí Ral 35 o pot demanar cita al telèfon 93 764 04 69.
2: Vols vendre el teu pis o casa? Housecat.com som la teva immobiliària. A Housecat t'assessorarem i valorarem el teu immoble gratuïtament, amb total transparència i tracte personalitzat. Visita'ns al carrer Alcalde Vendrell 11 de Tordera, davant de la policia, o truca'ns al 639-3939-29. Housecat.com, la clau de la teva felicitat.
0: Emissora que t'escolta. Radiotordera.cat i xarxes socials.
3: Aquest estiu, al mòbil, a la ràdio, al cotxe, a l'Alexa o a Spotify. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
4: Escola de Música Crescendo, un espai on poder aprendre i gaudir amb la música, obert a totes les edats. Aquest proper curs vine a aprendre a tocar el teu instrument davant l'escola Serra de Miralles, al carrer Doctor Fleming 22 de Tordera. Truca al 611-803-882 o vine aquest juliol i agost i aconseguiràs un 50% de descompte en la matrícula. Escola de Música Crescendo, fes que la teva passió soni ben fort.
5: X, Twitter, l'actualitat al minut. Si passa a Tordera, ho trobaràs al nostre X. Som el teu altaveu d'informació immediata, notícies d'última hora, servei públic i el recull d'aquell avui has de saber que, per estar al dia de tot el que t'interessa. Sense girs, només la notícia que necessites. Segueix l'actualitat a @radiotordera a la xarxa social X. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
0: En 7.1 FM.
6: Ara i aquí, d'estiu.

0: Doncs bé, arriba el moment per canviar doncs, de tema, en aquest cas, i hem de dir que després de la música, de piano passem els fogons, ni més ni menys. Bon dia.
1: Bon dia,
0: Joana,
1: bon dia a tothom.
0: Joana Molins, benvinguda a la cuinera de la ràdio, que sempre té alguna recepta, algun truc i sobretot sí. Aquest comentari sobre el que passarà demà. Però jo ja sé com començarà avui. Demà... Avui, dia de l'eclipsi, es farà un plat eclipsat o què avui?
1: No, eclipsat no, però un plat bo. A veure, perquè ve moltes festes majors a tots els pobles, a tot arreu la festa major, tothom està de festa.
0: Sí, va bé.
1: I llavors hem de portar plats que no siguin els típics de l'abans de la festa major, que ja ho sabem que n'hi ha alguns de clàssics, i avui he vingut carregada de molts de productes.
0: Molt bé, fantàstic, a veure.
1: I un producte senzill i molt bo, perquè, bueno, jo normalment aquest plat que us porto és de peix. Com vaig a la pescateria, potser vaig amb l'idea de fer un peix al forn, i com ribollar canvio totalment l'idea.
0: Bueno,
1: perquè depèn del producte com ofereixen i el preu, pues canvio.
0: Molt bé.
1: Canvio. I us porto uns popets de Blanes, dic de Blanes perquè canvia molt que siguin de Blanes o que no ho siguin, o que siguin d'Arenys, per exemple, Blanes o Arenys d'aquí, de costa, doncs.
0: Saps segur que són de Blanes?
1: Allà ho posen. Val. Jo haig de confiar en ells.
0: Clar. Bueno, i vaig amb una pescateria que coneixes,
1: sí,
0: ja coneixes.
1: I després d'haver-los menjat, sí, ho són.
0: Això es nota, eh? Sí. Es nota.
1: Doncs eren popets de Blanes amb ceba.
0: Oh,
1: un plat
0: bons.
1: Molt senzill, però molt bo, i per festa major, per un primer plat, i a segon un rostit, oh, és que boníssim.
0: Ah, és veritat, això, un bon sisgeniment, sí,
1: sí,
0: això,
1: sí,
0: eh?
1: Sí, sí, sí. Llavors, els popets no eren aquells tan petits que van a 40 euros al quilo, eh? Eren mitjanets. I jo en vaig comprar 5, però, és clar, ara us donaré la recepta. Un quilo de popets, per 4 persones, sempre, eh? Dues ceba grosses, jo vaig posar aquella morada,
0: val,
1: que no la faig servir gaire, però és molt bona,
0: però
1: aquella ceba.
0: Però quina diferència té, aquesta ceba?
1: És més dolça, aquesta, la morada. Vaja. És més dolça que la Figueres i va quedar molt tendre i molt bona.
0: Però es nota bé el gust,
1: sí,
0: encara
1: sí,
0: que sigui més
1: molt,
0: dolça.
1: Molt, sí? molt bona. Llavors hi posarem, necessitarem 6 grans d'all, un raig de conyac, oli, sal, pebre blanc i pebre vermell picant una miqueta.
0: Uh-huh.
1: I una mica d'aigua per anar tirant en aquí perquè aquest, com els fem, no se'ns enganxin.
0: Val. Bueno, perdona, sí. Té que quedeixis com una miqueta de suquillo?
1: Sí,
0: sí, aconselles?
1: Sí, sí, sí.
0: Vale,
1: sí, sí.
0: Molt bé.
1: Doncs llavors jo què vaig fer? Els pops ja, dius, la peixatera que te'ls netegi, però esclar, ells només què fan? Buiden la bossa i ja està. Uh-huh. Llavors arribes a casa, els rentes bé i treus els ulls perquè sempre hi deixen aquell tendrum.
0: Sí.
1: A mi no m'agrada.
0: Tampoc.
1: I llavors, com els tinc així, agafo oli d'oliva verge, jo faig servir el d'arbequina, perquè l'oli d'oliva verge a mi, al meu estómac no el vol. Mm. I per cuinar, faig servir el de 04.
0: D'arbequina?
1: No, el 04 normal.
0: Ah, val.
1: O el d'arbequina quan fem oli d'oliva verge. Val. Perquè si faig un rostit, hi poso el 04.
0: Val.
1: Però, per exemple, aquestes coses els faig amb aquest.
0: Val,
1: aquest.
0: Molt bé. M'ho apunto, això del 04.
1: Sí,
0: no,
1: el
0: ni
1: 04...
0: Ni sé quin gastem.
1: El 04 és un oli molt suau i que et va bé per tot. I aquest és el de les amanides, però depèn del plat, doncs requereix aquest oli que és una mica més potent.
0: Val, molt bé, Joana.
1: Bueno, doncs llavors hi posarem l'oli aquest a la paella i en fred hi posarem els pops, en fred. Llavors deixarem que ens tregui aquella mica d'aigua que ells fan. Mentre es treuen aquesta aigua, agafes la ceba, la peles i la talles juliana. La talles fineta. Una vegada veus que aquest pop ja comença a quedar una mica ros, no gaire rato, i veiem que aquella aigua ja s'ha perdut, incorporem la ceba.
0: Ah, val.
1: La ceba. Anem donant voltes, anem remenant.
0: El foc,
1: llavors, mitjà.
0: Val.
1: Mitjà. I llavors agafarem 3 grans d'all, i els triturarem d'aquella manera tan petits amb aquell aparato que tenim, i els incorporarem. I posarem, si ens agrada, una fulla de llaurer, si ens agrada. Si no ens agrada, res.
0: No li posaré pa, jo.
1: Fixeu-vos que aquí, en aquest moment, jo no hi he posat sal. Per què? Perquè tant el calamar com el pop, jo no n'hi poso gaire de sal. El rap, el lluç, tot
0: ja
1: això sí. Perquè
0: bro.
1: Ells ja van deixant, i llavors a vegades al posar-hi aquell punt de sal te queda una mica fort de sal.
0: Ah,
1: a mi no m'agrada la fortalesa aquella. No hi he posat sal. Llavors hi anirem tirant una mica d'aigua perquè no se'ns enganxi. Com veiem que aquesta ceba ja està transparent, que diem, quasi bé ja està, i tirarem un bon raig de conyac, i el deixarem que s'evapori, I quan...
0: Perdona, no fas que es cremi allò
1: no,
0: que
1: jo no, perquè hi tinc molta por amb això del foc. No. I no ho faig.
0: Bueno, perquè molta gent no sent sí, que amb el conyac,
1: si
0: el
1: mai
0: crema...
1: el voleu cremar, heu de tancar l'extractor, perquè l'extractor s'endú tot i llavors és com el veri l'aire, cada vegada doncs se'n sent més. Tanqueu l'extractor i baixeu el foc. Però jo no el cremo. Jo el deixo que s'evapori, llavors com s'ha ben evaporat i poso una mica de pebre blanc, una mica al punt, si us agrada, i si us agrada una mica el punt de picant i aquell d'una mica fumat, una mica de pebre vermell picant.
0: Picant, val.
1: Però no gaire, tot una miqueta. Amb el mateix saler que tenim, allò dius, bueno, ja n'hi ha prou. Ho proves i si no n'hi poses una mica més.
0: Molt bé.
1: I llavors, com ho teniu ja tot, vull dir, ho deixeu reposar un rato, i ja ho teniu.
0: Fantàstic. No porta feina, eh?
1: No.
0: I el resultat
1: no,
0: em sembla que ha de ser boníssim, eh?
1: I llavors, quan el teniu al plat, sabeu que sempre tenim nosaltres aquest all i julivert, que jo us dic, aquell allioli d'all, julivert i oli, que a vegades el tenim allà amb aquell biberon, que jo sempre en tinc. Doncs, quan el anem a servir, el posem en el plat i a tot el costat hi posem una mica d'aquest oli verd, allò don una mica de vida al plat, i te queda maco. O si ho poses en una plata, tot al voltant de la plata.
0: I també després barrejant-ho, ha de ser boníssim,
1: sí, però això bé. quan està ja tret del foc. I, bueno, i queden uns popets boníssims.
0: Molt bé. Escolta-me, ja que has donat aquesta iniciativa de que es pot fer com un plat primer, però és clar, després aquí has d'acompanyar algú, no? O no?
1: No, fas... Bueno, si tu el vols fer més esplèndid i pots posar més pica-pica, però jo crec que aquest plat de primer i segon, un segon, queda molt bé.
0: Val, perquè un segon
1: pots fer... Bueno, peix, sí, o pots fer carn, pots fer rostit, o hasta pots fer, a vegades, saps com fem canelons que dius tanta carn? Doncs pues escolta, aquest primer plat com introducció del peix i darrere tres canelons, també queda bo.
0: Molt bé, Joana. Vinga, doncs anem a explicar els ingredients que has posat. Sí que m'ho he remarcat, això de la ceba morada, perquè i en vegades no tens costum, no?
1: No tens costum.
0: I ara canvio de ceba, no?
1: Exacte. Bueno, i després al final del plat, que no ho he dit, el proveu, i si el trobeu molt dolç, i posar un punt de sal.
0: Però no cal posar...
1: Però això ja també depèn del paladar de cada un. Perquè potser jo el trobaré fort i vosaltres el trobareu...
0: Fantàstic.
1: Dolç, eh?
0: Molt bé, Joana. Vinga,
1: doncs farem aquest quilo de popets, si pot ser de la costa millor, tot que sigui d'aquí, comprem-ho d'aquí, tant els popets com tot.
0: La esperem que puguem anar dient molt de temps, això.
1: Dues cebes grosses morades, els grans d'all aquests, un bon raig de conyac, oli, sal, pebre blanc i pebre vermell picant, si us agrada, i una mica d'aigua per anar tirant en aquest popet mentre el anem fent perquè no se'ns enganxi.
0: Bueno, i que quedi una miqueta de suquet.
1: Ja hi queda, perquè llavors amb el conyac i tot ja t'hi va quedant i vas tirant una mica d'aigua. Tens
0: escolta,
1: un got...
0: De conyac què fem? Un got...
1: La meitat... D'un got
0: d'aigua, la veritat.
1: D'un got d'aigua, dos dits. Dos dits,
0: No
1: ve d'una mica perquè s'evapora, el conyac, vull dir que no ve d'una mica.
0: Molt bé, doncs
1: bueno,
0: Joana.
1: Doncs aquest és el plat que us portava i no sé si tenim temps
0: plat,
1: o no.
0: Sí.
1: Llavors us portava un primer plat.
0: En aquest cas sí que doncs un plat que realment el podem fer durant tot l'estiu.
1: Tot l'estiu.
0: No sé si en té una època específica el popet.
1: Això és el que us volia dir, que el popet a lo millor ara és el temps de comprar-lo perquè n'hi han d'aquí, a lo millor d'aquí un mes o d'aquí dos mesos ja no n'hi hauran, com el calamar, que hi ha vegades que és temporada o no, com un peix de forn que ja és temporada o no.
0: Això és molt interessant, eh?
1: Jo cuino molt sempre el peix de temporada, i la verdura igualment. Hem de consumir temporada.
0: Perquè
1: hem de comprar, per exemple, a l'hivern una mongeta tendra que ve de no sé d'on ve. Doncs ara és el temps de la mongeta tendra, és el temps de tot això.
0: Bé, nosaltres seguirem els teus consells perquè sempre són bons i fàcils d'aplicar. Què farem la propera setmana?
1: Doncs vinga, fins la setmana vinent.
0: Gràcies, adéu, bon dia.
1: Adéu.

0: escribirte.
1: Doncs bé, nosaltres aquí amb aquesta bona companyia, amb aquests fogons que van a tota pastilla, escolta'm, Joana, què fas? Tu primer engegues els fogons o poses el davantal? O poses el davantal i després engegues els fogons?
2: Primer de tot em poso el davantal, sí.
1: Ah, sí, sí, tot bé, aquí perquè ja fa bastantes vegades que ja no m'ho dius, m'assenyales cap aquí on te tens l'altre davantal, i bueno, doncs resulta que bé, primer de tot el davantal.
2: Primer de tot el davantal, i després preparem tots els productes o els ingredients que hem de cuinar.
1: Ah, és d'aquestes també, Joana, que sí que ens has dit alguna vegada, que ho deixes tot a punt, sí. I només qüestió d'anar
2: sí,
1: fent, no?
2: Sí, qüestió d'anar fent, anar fent, anar fent, anar fent. A la cuina s'ha de ser ordenat. Sí. I la millor manera de ser ordenat és fer-ho
1: sí,
2: així.
1: Sí, sí,
2: perquè
1: sí,
2: si
1: sí.
2: No, després tens les mans brutes, ara obres l'armari, l'untes, després l'has de netejar.
1: Sí.
2: Ara això, després d'aquella manera ho tens tot allà, i pas per pas vas agafant tot el que necessites.
1: Vinga, sempre tens ganes ara d'anar-nos explicant i que ens tinguem coneixença d'altres cuiners, tu, Joana.
2: Sí, i avui us porto en Marc Ribas, que suposo que tots el coneixem, aquest, que és el brutal, que ell diu sempre que tot li surt tan brutal.
1: Sí.
2: Que el tenim cada migdia, quan dinem quasi bé, a l'hora de dinar, depèn de l'hora, a la nostra taula, en el programa Cuines, que fa molts anys que fa. I doncs, i en Marc Ribas va néixer a Barcelona, deu tenir 50 i pico d'anys, i llavors doncs, va estar a Ourense vivint, ja de jovenet, després no sabia què fer, si fer de cuiner, no fer de cuiner, va estar com ajudant d'un xef molt d'un restaurant molt important, i després se'n va anar a Brasil, 5 anys, i va viure a Brasil.
1: Per veure... Sí, esclar, sap cuina de molts
2: punts. Exacte,
1: eh?
2: Per veure la cuina de molts punts. El que passa és que ell és molt amant de la cuina d'aquí, però el seu estil.
1: Uh-huh.
2: O sigui, el producte, producte de proximitat i cuina, cuina nostra, però el seu estil.
1: T'agrada, tu, que de cuiner, l'estil que
2: sí,
1: té?
2: Sí, hi ha coses que sí, hi ha coses com tots, sí. Com tots. Que... Però sí, sí, m'agrada. I llavors ell va posar un restaurant. I el 2008, amb la crisi aquella tan forta que hi va haver, va anar malament i va haver de tancar. Va haver de tancar i això el va perjudicar molt econòmicament.
1: Clar.
2: I de tot. I després, de cap d'uns anys, es va tornar a obrir, va treballar per altres cuiners i va obrir un restaurant a Terrassa que se'n diu El Siri.
1: Ah, El Siri, que també és més curiós, no?
2: Sí, que actualment ell el porta... ara, perquè resulta que hi tenia un xef que el portava i ell es dedicava molt a la divulgació, a la televisió, a escriure llibres, però va veure que no anava bé, que era ell que s'havia de tornar a incorporar en aquí. I ara, justament, ha deixat algunes coses aquestes de banda i torna a portar aquest restaurant d'ell que se'n diu a Terrassa. Nosaltres hi vam estar perquè deu fer 3 anys o així, i resulta que està en un barri que no és gaire maco. El barri en si no és gaire maco. I resulta que el nostre fill ens ho va arreglar un any pel nostre aniversari, perquè com que ens agrada tant la cuina, tant a Vicenç com a mi, doncs llavors què fan? Ens regalen anar a dinar aquí, anar a dinar allà.
1: Sí, sí, sí. I teniu bona gana, que això també fa molt.
2: I vàrem anar amb el nostre fill i no ens va dir res. Un temps porteu, ja ho veureu, ja ho veureu. Uh-huh. I arribem allà davant del restaurant i diu, i entraríeu aquí? Dic, ai, no.
1: Ai, Joana, que fort, no?
2: Dic, ai, no. Diu, doncs mira, aquest restaurant és el que anem a dinar. Diu, i saps de qui és? Del Brutal. Dic, ai, mare. Bueno, vam entrar i sí, dintre, vull dir, bé, però el barri en si, el restaurant de fora,
1: sí.
2: No et llama per dir...
1: Entrem-hi, anem-hi,
2: ai, entrem-hi.
1: Sí.
2: Dic, jo si hagués passat per aquí, en aquest restaurant no hi hauria entrat, no hi hauria entrat. Bueno, doncs vam menjar molt bé... I vam estar...
1: Que feia tipus cassola, una mica de tot,
2: sí,
1: no?
2: Fa una, sí, fa aquests plats una mica de fusió, però no, eh? Molt lo d'aquí, però el seu estil, perquè ell té un estil molt personal de fer això. I després fa uns anys també va obrir una hamburgueseria a Girona, però tampoc no li va anar bé.
1: Ai, però no li va anar bé,
2: no li va anar de la manera que ell volia... I també, doncs, llavors la va tancar. I ara, actualment, doncs, té això, i llavors té aquest programa tan famós, el Joc de Cartes, que a mi al principi m'agradava moltíssim, però ara no m'agrada gens.
1: Jo
2: tinc
1: tampoc,
2: que dir la veritat.
1: Jo tampoc.
2: I un dia el meu fill gran hi va anar-hi, a dinar amb la seva parella, i li va dir, la meva mare està a la ràdio, això, allò...
1: Que guai,
2: diu, tu el que hauries de fer seria un programa d'aquests que vas a les cases. Diu, jo l'havia fet. Diu, doncs torno a fer, i vas un dia a veure la mare.
1: Ah, molt bé, molt bé.
2: I vas un dia a veure la mare. I així, doncs, podreu cuinar i això. I doncs, bueno, que és molt amè, perquè també és jove.
1: Sí.
2: És jove.
1: Sí.
2: I molt bé, molt bé. I ara, doncs, té això, ha escrit diversos llibres... I,
1: no en tenim cap d'aquests casa personalment d'aquest home.
2: De què?
1: De llibre d'ells, de cuina.
2: Sí,
1: no?
2: Doncs un porta el seu nom i ara també ha obert, no sé si ho sabré dir en anglès, fast foods?
1: Sí.
2: Un
1: fast food?
2: Com un tipus fast food, però a la catalana.
1: Ah, coi, i com és això?
2: Ha obert un local molt cèntric a Barcelona i llavors fa aquest tipus de menjar, però a la catalana, el seu estil.
1: Ah, molt bé.
2: I el pots menjar allà, perquè és un puesto de petit, de no estar entaulant molt de rato, així com un restaurant,
1: sí,
2: i estàs,
1: sí.
2: Està mitja horeta o el que sigui, i llavors te'l pots emportar a casa, que ell també ho fa.
1: Molt bé.
2: I bueno, i ell va obrint noves coses.
1: Que tingui sort, pobre, perquè és clar, va obrint i té que tancar tot,
2: sí, bueno,
1: això.
2: Sí, perquè no, a lo millor l'expectativa que ell li semblava a Girona no li va resultar. I és que n'hi ha molts, d'hamburgueseries.
1: Sí.
2: I tot això, n'hi ha moltes, sí. I és clar, a vegades no és el que tu t'esperes.
1: Molt bé, doncs Joan, hem conegut amb aquest cuiner, el Brutal, que
2: sí, tothom
1: el deu conèixer, doncs, com aquest nom.
2: Sí,
1: tots
2: coneixem com el Brutal,
1: Doncs vinga, hem d'anar acabant, i sí que sempre ens portes una cançó per anar tancant, sí, doncs, aquest programa, i no sé si doncs la sonarà, no sonarà, i si no sonarà la cançó
2: rocambolesca.
1: Que...
2: Rocambolesca.
1: Doncs vinga, Joan, moltíssimes gràcies per
2: doncs
1: estar aquí.
2: Doncs vinga, bona fins la setmana vinent.
1: Bona setmana. I vostès, amics oients, també, la Joana, no sé, on vas veure tu l'eclipse? Vas a veure o no vas
2: a casa.
1: A casa, exacte.
2: I tu?
1: Jo, també a casa.
2: Sí, perquè tinc por que sense ulleres anem malament.
1: Vinga, moltes gràcies, Joana, moltes gràcies a vostès, amics oients. És un plaer, doncs, haver-los acompanyat un dia més. Demà hi tornem. I a veure, podem, en aquest cas, doncs, obrir línies a veure què els ha semblat a l'eclipse d'avui. Esperem que no hi hagi aquesta miqueta de núvols, no sé com podríem dir-ho, perquè ara estic veient que diu que igual n'hi haurà. Una abraçada ben forta. Si no és l'eclipse, més que tot, mirem el cel, que ens pot aportar moltíssimes coses bones. Adéu-siau, amics. Bon dia.
2: Vinga.

0: Ràdio Tordera. Serveis informatius.
1: Benvinguts i benvingudes als serveis informatius. Els parla Genís Mas per explicar totes les notícies més destacades d'avui dimecres 12 d'agost de 2026. Avui, dia de l'eclipsi solar. I comencem explicant una notícia en relació de l'eclipsi, i és que heu de saber que avui dimecres es durà a terme aquest gran eclipsi solar. El fenomen tindrà el seu punt màxim a les 8:28 del vespre amb un cel gairebé fosc. La Peixera ho té tot enllestit per la nit de cinema de terror a la fresca i el segon correcurs. La plaça de l'Ajuntament acollirà aquest diumenge la projecció de la pel·lícula de terror Rec 3 a les 10 de la nit. I aquest divendres 14 també tindrem el sopar de colles a la plaça de l'Ajuntament. Aquest divendres, que la temàtica serà de pagesia, i anirà acompanyat de música i diversió amb la Casets DJ. Aquest dissabte arriba l'aplec de la Roca Rossa. Es durà a terme el monestir de Roca Rossa i anirà a càrrec del Cercle d'Història de Tordera i l'Associació de Veïns. I fem un cop d'ull al temps amb el nostre meteoròleg del Consell Comarcal, Joaquim Serra.
2: Hola, què tal? Bon dia. La situació meteorològica que ve encapçalada bàsicament per la tranquil·litat i sobretot per les altes temperatures. Xafogó intensa, novament ahir aquí al Maresme, amb màximes que van baixar una mica però que van tornar a ser molt elevades, 33-34 graus a les hores centrals de la jornada, i tot això acompanyat d'estabilitat i de sol. Aquesta passada nit, però, ens ha creuat una massa de núvols una mica més activa, ha deixat alguna petita precipitació aquí a la comarca, tot plegat ben poca cosa, i doncs ràpidament aquests núvols que encara tenim a primeres hores, en aquestes primeres hores del dia, han d'anar marxant a mesura que avanci la jornada i el sol s'imposarà. Demà, el dia de l'eclipsi, també s'espera que domini el sol. Si bé a la tarda hi haurà alguns núvols alts o mitjans que no haurien d'impedir de veure aquest fenomen meteorològic, tot i que haurem d'estar molt amunt, en una zona ben elevada, ja que es produirà a darreres hores del dia. El sol demà es pondrà a les 8:54 minuts i l'eclipsi, el seu punt màxim, serà cap a les 8:30. Per tant, doncs això, estarà molt, molt a prop de pondre's el sol demà quan es produeixi l'eclipsi, amb un temps tranquil que ens acompanyarà també de cara a dijous.
0: Serveis informatius de Ràdio Tordera.
3: Durant l'estiu, els d'esports de Ràdio Tordera decideixen guardar les bambes a l'armari i prefereixen posar-se les xancletes i el banyador. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del vespre, la banqueta d'estiu.

Bon vespre, són les 8 i 3 minuts i això és una nova edició de la banqueta d'estiu d'avui dimarts 11 d'agost. Benvinguts i benvingudes. Vinga, poseu-vos còmodes, que la banqueta està a punt de començar amb un dimarts ple de novetats i de moltes cosetes que feia molt de temps que no us actualitzàvem. Per tant, poseu-vos còmodes, agafeu el vostre refresc, agafeu la vostra cerveseta el dia abans de l'eclipse. Ja en parlarem això demà, però vinga, fiqueu-vos còmodes perquè la banqueta d'estiu està a punt de començar.

Vinga, va, anem entrant en sumari, anem a explicar-vos ara sí que sí que tindrem avui aquí a la banqueta d'estiu en aquest dimarts 11. Doncs avui feia molt de temps que no us actualitzàvem en termes de bàsquet i és per això que portem nosaltres una col·laboració que em fa personalment molta il·lusió. Portem amb nosaltres i s'asseurà aquí amb mi a la banqueta avui, doncs, gent de bàsquet. Què és gent de bàsquet? Doncs, a part de ser un gran amic, és una persona que es dedica a tota l'actualitat del bàsquet en terme general, però sobretot del bàsquet Girona i de l'Uni Girona. Amb mi repassarem com està en el mercat aquest fitxatge tan emocionant de McCulligan per bàsquet Girona, que prové de la G-League. Ho posarem tot sobre la taula, parlarem de moltes cosetes i actualitzarem per fi el bàsquet aquí a Ràdio Tordera, que feia temps que no ho fèiem amb Marc Tresserres. Avui ho farà en Jan Torrent, de Gent de Bàsquet. També hi farem una tertulieta, parlarem de tot i moltes coses per saber la seva opinió una mica més professional i més centrada únicament en els termes de bàsquet. I posarem tota l'actualitat sobre la graella. Per tant, vinga, poseu-vos còmodes, que això ja està a punt de començar.

Vinga, va, sona aquesta sintonia, i és que, abans de passar a l'actualitat urdenenca, perquè també va relacionada una mica amb el bàsquet, anem a actualitzar-vos una mica d'aquestes notícies d'àmbit general, i com no, no podem deixar d'explicar-vos doncs, que ahir al vespre ja s'havia fet el programa, es va oficialitzar que Ronald Araujo s'anava cedit al Liverpool, i és que el central uruguaià deixa provisionalment pel Barça per revalorar-se en un dels grans del futbol anglès. Ja és oficial, i és que Ronald Araujo serà red aquesta temporada. El central uruguaià viatjarà cap al cap de setmana a Liverpool per passar la revisió mèdica, i aquest dilluns, un cop enllestida tota la preparaça, s'ha convertit ja a tots els efectes en nou jugador de l'equip de Liverpool. Ho ha anunciat el Barça a les seves xarxes socials. Araujo es posarà d'aquesta manera sota les ordres d'Andoni Iraola, que s'estrena a la banqueta de Liverpool. Arriba com a solució d'emergència a un equip sacsejat per les lesions en la zona defensiva. L'equip anglès també li ha donat la benvinguda. El Liverpool es guarda una opció de compra sobre el jugador, una xifra de 55 milions d'euros. Araujo, que jugarà amb el dorsal 33, s'ha mostrat molt content per recalar en el club anglès. Estic emocionat de ser aquí, amb aquest club enorme, amb molta història. Crec que ha estat el pas ideal per a mi en aquesta etapa de la meva carrera. Crec que era un pas que necessitava fer. Tan bon punt vaig saber l'interès de Liverpool, tot es va posar en marxa molt ràpid. Molt, molt ràpid. Ronald Araujo ha estat preguntat pel seu compatriota, també l'ex blaugrana Luis Suárez, que fa 15 anys va ser el primer jugador uruguaià que va fitxar pel Liverpool. El defensa, 27 anys, admès que de petit es llevava molt d'hora per veure els partits de Luis Suárez a la Premier. També s'ha de comentar que Liverpool paga el 100% del salari de l'exjugador, ara sí, blaugrana.

com ja verbalitzar durant el Mundial passat. El davanter argentí manté el seu pla de fitxar pel Futbol Club Barcelona i avui, en aquest cas ahir, perdoneu, després de veure que no hi era el seu entrenador, que se va anar a Eivissa dos dies de festa i que tampoc hi havia Miguel Ángel Gil Marín, el CEO del club, va avisar als que eren a la ciutat esportiva. Els hi va dir que s'hi plantaria i que no comptessin amb ell. Segons va saber Mundo Deportivo, el davanter argentí creu que el seu entrenador no ha tingut la valentia d'afrontar el seu problema i parlar amb ell, sabent que tenia la intenció de fer-ho per intentar desencallar la situació. De fet, no s'esperava la marxa del tècnic a Eivissa, quan era públic i notori que ell es presentava avui i que volia mantenir una xerrada amb ell. També s'ha cremat amb Gil Marín, que és l'altra persona amb el que el pot ajudar a solucionar la seva situació i que casualment també estava ahir de vacances i no podia ser el seu interlocutor. Com ja va informar el Mundo Deportivo, el jugador argentí volia afrontar la seva situació des de la via de diàleg, però no l'han deixat. La conseqüència de tot això és que Julián ja ha avisat els que eren presents ahir amb ell que s'hi havien de basar el got de la seva paciència i que això tindria conseqüències. No compteu amb mi, va ser un dels missatges clars més diàfans. L'altre, que es plantarà. Aquesta decisió de Julián de plantar-se s'espera que es posi en pràctica a partir de dimecres que ve, és a dir, demà, quan està previst que torni Simeone a dirigir els entrenaments de l'equip madrileny. Aquest dia, sí, que el Xolo ja no tindrà excusa de no escoltar el missatge. I Julián, que diu que compta des de febrer amb una promesa del club per traspassar-lo aquest estiu, ja s'ha cremat del tot i va amb tot per forçar el seu fitxatge pel Barça. Aquesta és la telenovela i demà us haurem d'explicar tot perquè compta que es venen moltes, però moltes novetats amb aquest tema. Vinga, llegides ara sí que sí aquestes actualitats, a més d'àmbit general, passem a l'actualitat local, l'actualitat esportiva tordarenca, perquè té relació molt amb el bàsquet. Vinga.

0: Com us comentava, parlem de bàsquet i és que és l'última setmana d'inscripcions pel torneig 3x3 del CEP Tordera de Festa Major. En aquest cas, el termini per apuntar-se finalitza el proper 15 d'agost i el torneig manté la popular categoria del talent ocult. El proper dissabte 22 d'agost, el pavelló dels Països Catalans acollirà el tradicional torneig 3x3 de bàsquet del CEP Tordera. Des de l'organització, es fa una crida a moda de recordatori de que les inscripcions es tancaran el proper dissabte 15 d'agost, per tal de poder fer els grups i quadrar els enfrontaments que es disputaran durant tot el matí. Les inscripcions estan obertes i es poden tramitar ràpidament a través de l'enllaç disponible a les xarxes socials del club. La participació té un cost de 16 euros per jugador o jugadora, un preu que inclou com obsequi una samarreta commemorativa del torneig per a tots els inscrits. Després de l'èxit absolut en la darrera edició i el reclam del públic, una de les grans notícies d'enguany és la continuïtat de la categoria d'aficionats, talent ocult. Aquesta categoria està especialment pensada per a aquestes persones que no juguen a bàsquet de manera habitual, però que volen gaudir de l'ambient de la pista d'una forma completament lúdica, allunyada de la pressió de la competició federada. L'esdeveniment està dissenyat per acollir participants de totes les edats i de nivells, oferint reconeixements de diferents àmbits. Hi haurà premis per als guanyadors i guanyadores de totes les categories. Ara bé, com a gran reclam competitiu, les categories sènior comptaran amb un suculent premi en efectiu. A banda dels partits regulars, la jornada esportiva s'arrodonirà amb un emocionant concurs de triples i l'organització assegura que es guarda diverses sorpreses que aniran desvetllant properament. Per tant, ja sabeu què hem de fer tots ara, portar-nos el 3x3 de bàsquet, que a mi em tindreu per allà també, a veure si el meu genoll em deixa jugar de la millor manera possible. I un cop parlat del bàsquet tordarenc, no podem parlar del sènior, que sí que ho feia gent de bàsquet, però anem a parlar amb en Sant Torrent en aquests instants, doncs per conèixer tota l'actualitat esportiva en clau bàsquet i en clau bàsquet Girona i Espar Girona, una secció que tenim aquí després de temps, sense no actualitzar-nos per el bàsquet amb en Marc Tresserres. En aquest cas ho farà gent de bàsquet, amb Sant Torrent al capdavant. Vinga, va, som-hi!
1: La banqueta d'estiu, la dosi esportiva refrescant diària de Ràdio Tordera. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del vespre, a Ràdio Tordera.

0: Vinga, anem encetant ara sí que sí els continguts i per fer-ho hem de primer de tot saludar el nostre company que ens acompanya a l'altre cantó de la via telefònica, Jan Torrent, gent de bàsquet, bon vespre, bona tarda, com estàs? Moltes gràcies per estar aquí amb nosaltres per de primer cop a Ràdio Tordera.
1: Bona tarda, Jordi, encantadíssim d'estar aquí amb tu i a Ràdio Tordera.
0: Primera vegada que t'estrenes, però parlem de... Ostres, estem en el teu terreny, eh? Parlant de bàsquet, sobretot gironí. Tu que has seguit també tota l'actualitat del Girona durant aquesta temporada i de ben segur que també has estat seguint tot el mercat. Com estàs veient l'evolució d'aquest bàsquet Girona que cada mica en mica doncs està anant a més?
1: Doncs la veritat és que aquesta última setmana ha sigut molt il·lusionant. Va començar l'estiu una mica fluix, amb fitxatges que eren més aviat apostes i jugadors que els tenien controlats els professionals de l'scouting, amb jugadors de molt de sota del radar, no?, que se sol dir. I la setmana passada va saltar la bomba amb el fitxatge de McClung, el que ha sigut el tres vegades campió del concurs d'esmaixades de la NBA de manera consecutiva, que és l'únic jugador que ho ha fet. Hi ha Nate Robinson, que segur que la gent que ens escolta el coneix, jugador de 1,65 m, que ha guanyat també tres concursos de la NBA de les esmaixades, però no de manera consecutiva. McClung, el nou jugador del bàsquet Girona, sí que ho ha aconseguit. I per això t'ho dic que és una mica il·lusionant, perquè ve un jugador dels Estats Units que és una estrella de la G-League, no de la NBA, i que dona un salt de qualitat a l'equip de Moncho Fernández.
0: Un salt de qualitat que creus que es podrà millorar aquesta temporada que van fer, perquè, ostres, boníssima temporada, a més molt bon joc, un joc també reconegut per als altres entrenadors de la Lliga i classificats per Europa. Per tant, creus que s'ha de millorar aquesta temporada, es podrà millorar?
1: Home, no ser ambiciós, no tenir la intenció de millorar els registres de la temporada passada seria un error. Que pugui passar a ser, doncs jo sóc una mica, tinc una mica més els peus al terra, sóc més gironí en aquest sentit, i jo vaig primer per la permanència, perquè l'ACB cada any millora, augmenta el talent, aporta més talent de fora, els equips que en teoria són més petits aconsegueixen també portar estrelles com l'ha aconseguit portar el bàsquet Girona. Llavors, sí que s'ha de ser ambiciós i crec que des del club ho estan sent, com aquest fitxatge que he explicat abans, però s'ha d'anar pas a pas, eh, Jordi? Primer anem a sumar les 12 victòries que es fan portar, et solen portar la permanència, i a partir d'aquí es sumi en gran. Ja trepitjaràs Europa aquesta primera temporada i després, bueno, doncs vés a saber com va, no?, aquesta competició europea, com ho compagines amb l'ACB. Llavors, com t'ha dit, i en resum, perquè m'enrotllo més que una persiana, ambició sí, però amb els peus al terra.
0: Comencem a parlar una mica del que ha estat aquest inici de l'estiu, sobretot amb una gran novetat institucional, i és que aquesta entrada del nou patrocinador principal, el club, l'equip, passarà a dir-se, Fiat Girona, un acord que suposo que li dona molta estabilitat també en aquest projecte.
1: Doncs sí, per mi personalment va ser una sorpresa que es materialitzés aquest nom aquest canvi de nom en el naming, que es diu, de passar de Bàsquet Girona a Fiat Girona, perquè en Marc Gasol havia explicat diverses vegades que el nom de Bàsquet Girona li agradava moltíssim i que ell intentaria, en els possibles, que això no es toqués. Llavors, que passés a fer aquest canvi de Bàsquet Girona a Fiat Girona aquesta temporada, que és la primera en la que jugaràs a Europa, doncs bé, és molt clar el que ha passat, no? El bàsquet Girona necessita més recursos per continuar sent autosostenible, no dependre tant del seu president, i crec que és un bon canvi, bàsicament pel que van explicar en la mateixa presentació, de que és una empresa que no arriba directament a aquesta temporada a Girona, sinó és que Fiat és de les primeres, i no li vull fer publicitat tampoc, però les coses com són, que Fiat és de les primeres empreses així més grans, més conegudes, que va recolzar econòmicament i d'altres maneres al bàsquet Girona. Llavors, em sembla un pas molt lògic, tant pel club com per l'empresa.
0: Anem a passar una mica a parlar ara sí que sí d'aquest del Showtime que vindrà ara a Girona, però abans clar, aquesta temporada s'ha tingut com una estrella, s'ha tingut un referent a les pistes que tothom estimava i que es volia que es quedés, però que finalment no ha pogut ser així. Hi havia una mica d'incertesa o de dir, ostres, necessitem una figura en el club com ho era doncs el propi jugador que finalment va acabar marxant.
1: Parles d'Otis Livingston, no?
0: Parlo d'Otis.
1: Per les dotis. Sí, la veritat és que, a veure, sé de bona font que des del mes de març el bàsquet Girona intentava renovar Otis Livingston, però no va ser possible, perquè el ser nord-americà, per intentar cobrar el mateix, el bàsquet Girona havia de posar el doble de diners. Això és a causa de la fiscalitat. Doncs imaginem-nos que vulguem augmentar el sou d'Otis Livingston un 20%. Doncs clar, ja no seria el doble de diners que tu has de posar, sinó encara més. Per tant, el bàsquet Girona volia fer aquest esforç i així li va transmetre a Otis Livingston, però va venir un altre equip que jugarà a l'Eurocup, la segona competició europea del bàsquet europeu, i bé, va passar per davant, segurament amb un projecte esportiu també trepidant i amb una bona oferta econòmica, segurament.
0: Anem a parlar també dels altres comiats que van haver-hi, com és el de Derek Needham. Què n'opines d'aquest adeu, també?
1: Doncs és l'altre jugador que el bàsquet Girona feia un esforç econòmic. Derek Needham, hi ha una peculiaritat, és que és nord-americà també, però té passaport de Montenegrí. Però això no implica en el tema fiscal. En el tema fiscal continua sent una persona nord-americana, per tant, tenia el bàsquet Girona tenia el mateix problema que Otis Livingston. Mm. Què va passar? Que Derek Needham està buscant projectes esportius que el motivin. Llavors, ha fitxat per un equip francès que acaba de pujar a la primera divisió, que té un bon pressupost per ser un equip que acaba de pujar a la primera divisió, i que, a més, li han promès un rol dins de la pista i de l'equip molt important. I això és el que Derek Needham ha valorat més. Per això no ha continuat aquí a Girona, tot i estar molt i molt content, perquè, de fet, a l'últim fitxatge del bàsquet Girona, el mateix jugador va comentar felicitant aquest fitxatge a les xarxes socials del club.
0: També Guillem Ferrando, Pepe Vildoza i Mindauga Susinskas van deixar el club pràcticament a inicis de juny.
1: Sí, jugadors que segurament ja havien acabat una etapa. Mindauga Susinskas, podem utilitzar la paraula llegenda, potser és molt gros, perquè han sigut només 3 temporades, però és dels jugadors que ha jugat més partits amb la samarreta del bàsquet Girona. A la primera temporada va tenir un paper molt important, després els 2 altres anys sí que ha anat a menys, i llavors Guillem Ferrando, jo crec que venia aquí per provar l'última bala que li quedava ara mateix per continuar a l'ACB, ha sigut molt irregular, ha aprofitat alguns partits les oportunitats que ha tingut, en altres no ha tingut ni oportunitats de trepitjar el parquet, i llavors potser la gran decepció de la temporada ha sigut Pepe Vildoza, que sí que ha tingut algun partit amb un pic molt alt, però que en la gran majoria dels partits ha sigut un jugador bastant intranscendent. Ha fitxat per Boca Juniors, que és el que volia, i va anunciar ell mateix al febrer.
0: Comencem ara, Jan, amb les primeres incorporacions, també a inicis de juny, a veure si ho pronuncio bé, si no em corregeixes, Aljack Kung va fitxar per el bàsquet Girona, una temporada, una ala pivot provinent de Polònia, 2,7 m, també posició que calia reforçar. L'última temporada va promitjar 17 punts, 6,6 rebots, amb 28 partits disputats. Què n'opines tu, que suposo que també te l'has estudiat una miqueta?
1: Sí, ho has dit molt bé, eh? El Jack Kung és company de Luka Doncic, de fet, a la selecció eslovena. I bé, mira, parlàvem de Susinskas, doncs es ve una mica a fer aquest paper, però és un jugador que té molt de camí per recórrer encara en la seva formació, i quan et parlava de fitxatges de sota del radar, doncs el primer que em ve al cap és Kung. És un jugador que jo crec que els primers mesos a l'ACB li costarà molt, perquè fer de l'epivot, com has dit, a la CB implica doncs, tenir un cert pes, uns certs quilos i força, i aquests contactes jo crec que li costarà acostumar-se, no que no els pugui suportar, sinó que s'acostumi a aquests contactes, i llavors la gran faceta que té, com Mindaugas Sosinskas, és el llançament exterior. A l'ACB, com les coses van més ràpid, t'has d'habituar, t'has d'adaptar a tirar més ràpid, no? Veurem com és aquesta adaptació d'Anjan Cook, que té, com dic, molt de camí per recórrer i molt de millorar. Si funcionés, jo crec que el bàsquet Girona pujaria a mig escaló més en la classificació. Mira què et dic.
0: Mira, doncs mirarem la seva evolució durant aquesta temporada, igual que la d'Isaac Vázquez, un jugador de 21 anys, que encara no ha fet ni els 22, que els farà a l'octubre, que arriba de l'Ourense. Suposo que també és un altre jugador d'aquests fitxatges que deies que estaven sota radar, no?
1: Sí, aquest era una mica més conegut, perquè al final no jugava a primera FEB, i la història d'aquest fitxatge és bastant curiosa, Jordi, perquè... ve de l'Ourense, bueno, primer aquest jugador porten 3 anys, ha jugat a EBA, l'any següent ha jugat a segona FEB i l'any passat va jugar a primera FEB i aquest any jugarà a ACB i una competició europea, perquè entenem una mica la projecció d'aquest jugador. Ha firmat 4 anys pel bàsquet Girona, penso que és el contracte més llarg firmat per un jugador pel bàsquet Girona, imagina't, i llavors et deia que la història és curiosa perquè estava entrenat a Ourense per un altre Moncho, que és un dels millors amics de Moncho Fernández, d'acord? De fet, el Moncho, exentrenador de l'Isaac Vázquez, és el padrí del fill de Moncho Fernández. Oh. Llavors, com entendràs, aquest fitxatge ve més que recomanat pel seu exentrenador. I a mi és un jugador que m'agrada molt, la veritat, és, també se li ha de donar temps a l'adaptació, com en en Cook, també per físic, i perquè tindrà molta competència en la posició de 1 i de 2, ja com sol ser habitual, i segurament en els primers mesos el veurem més a la FIBA Eurocup que no pas a l'ACB.
0: L'altre fitxatge és Andrzej Pluta, que arriba també de Polònia. Què n'opines?
1: Doncs hem fitxat un MVP, Jordi, què et sembla?
0: Home! Ostres, doncs, fitxatge de pes, de pes. Sí que és veritat que la CB doncs, és un salt de nivell que no pas la Lliga Polonesa, però, ostres, també és un salt de qualitat.
1: Clar, a veure, i fitxar un MVP vol dir que estàs fitxant un jugador que funciona i que és el líder del seu equip. Uh-huh. També ve de guanyar la Lliga, de ser l'MVP de les finals, llavors ve en un bon moment de carrera, important tenir en compte que suma com a jugador de formació aquests 4 jugadors. Bueno, a la CB has de tenir-ne 4 i a la FIBA Eurocup 5. També és un fitxatge estratègic per part de Fernando Sanemeterio, el director esportiu. I bé, per mi és una incògnita aquest jugador perquè sí, es va formar a Espanya, a diverses pedreres espanyoles, però tinc una mica l'interrogant, li poso una mica l'interrogant a sobre en aquest jugador, perquè com has dit tu, la Lliga Polonesa, l'ACB és un salt molt, molt gran, i a diferència d'en Kunk, és un jugador que ja està a la seva maduresa física i mental, no? Llavors veurem a veure com s'adapta al seu nou rol i a aquesta nova competició.
0: També el nou fitxatge de David Nguessen, aquest pivot, a la pivot també que pot jugar de 2,6 metres, suposo també fitxatges necessaris, perquè es va anunciar més tard l'adeu de Juan Fernández. Per tant, necessitava el Girona també reforçar aquesta posició de pivot.
1: Sí, doncs mira, tindrem una mica de... En McCrum li posaran una mica de competència en les esmaixades, perquè... En David també és un bon esmaixador, també li agrada jugar molt per sobre la cistella i és un altre jugador que ens ho passarem molt i molt bé i és un altre, potser va ser el primer fitxatge il·lusionant en quant a realitat, no? Hem parlat de jugadors de projecció com en Kungian i l'Isaac i després va venir en David en Gesseman que per poc que ho faci una mica bé com ho ha fet Alemanya la seva anterior temporada és un tros de fitxatge.
0: Mm-hmm. 14 punts, 6 rebots i mig per partit, una valoració de 16. Passem a l'altre jugador nord-americà. Encara no parlem de McClung, sinó estem parlant de Stanley Whitaker, aquest jugador nord-americà que signa per una temporada una altra base. Després de també adeus, es necessitava un base que pogués controlar el joc.
1: Totalment. I és un jugador que, mira, potser és el jugador que me l'he estudiat més, Jordi, perquè també tenia molts dubtes amb ell, perquè ocupes una fitxa d'extracomunitari amb un base que pràcticament ningú coneixia. Estava jugant a Turquia i la Lliga Turca és famosa per sobrepagar jugadors i per fitxar talent. Llavors, tu quan veus partits d'en Whitaker, no, el que et ve al cap no és, ostres, aquest jugador és molt talentós. No, és més aviat el contrari. És un jugador que s'ha anat formant a poc, que ha hagut de treballar moltíssim per arribar a on és ara, que serà jugador de l'ACB, i ha tingut diferents rols, i jo crec que és el que aprecien des de Fontejau, que és un base que pot organitzar el joc, que és un excel·lent defensor, que crec que això no canviarà en cap situació. Ell sempre serà dels encarregats de aturar l'estrella rival, i després, doncs, si li toca anotar, doncs agafarà responsabilitats ofensives, i si li toca repartir joc, doncs repartirà joc. És un jugador que té molt en compte el que necessita l'equip per guanyar. Llavors, aquests jugadors, jo crec, Jordi, que no se'ls hi pot dir cap paraula lletja, perquè quan només remes a favor de l'equip, tot ha d'anar bé.
0: Per tant, amb aquests fitxatges, abans de parlar de McClung, amb quina nota els qualificaries en global?
1: Ostres, bona pregunta, perquè és molt complicat, perquè són fitxatges totalment diferents entre ells, com he anat explicant.
0: Sí, però doncs, sabem més o menys el joc que juga el Girona i poder, doncs, saps encaixar una mica els jugadors amb Moncho partint dins d'aquesta base.
1: Jo et diria que un 7, 7 i mig.
0: Home, molt sòlid també, no?
1: Sí, perquè al final l'Isaac és un jugador que jo crec que acabarà funcionant, que el mes de febrer serà un avió, Jordi, així t'ho dic, serà un avió. En Pluta tinc els meus dubtes, però com he dit al principi, és un jugador que saps que funciona i que és un MVP d'una lliga polonesa i l'ha guanyat dues vegades l'MVP. Vull dir, soc optimista. Llavors, en Guesseman, com t'he dit, és un gran fitxatge. En Kung, jo crec que amb paciència doncs acabarà funcionant. I després no te poso una nota més alta, perquè en Whitaker a mi m'hagués agradat que la fitxa d'extra s'hagués utilitzat per un altre estil de jugador. Però vaja, això ja és opinió personal.
0: I ara sí, va, ja anem a parlar d'aquest autèntic fitxatge. No sé si saps com es va cuinar el fitxatge de McClung, perquè, ostres, recordo de llegir que ningú entenia com McClung podia deixar la G-League i, a més, estant com en el filial del Chicago Bulls per venir amb un Girona. Ostres, se n'ha anat cuinant i crec que s'ha fet bastant ràpid tot. No sé com s'ha viscut des de la pròpia Girona.
1: Bé, s'ha de tenir una mica en context el context de McClung, que tothom el coneix pels concursos d'esmaixades. Però és un jugador que només ha jugat 17 partits a la NBA. 17 partits en 6 anys o 7 de professional, Jordi, són poquíssims. Mm. Clar, ell és una estrella de la G-League. Això no ho podem negar. Ha guanyat 2 MVPs de la G-League, és el màxim anotador històric de la G-League, té el partit amb màxima anotació de la G-League amb 59.
0: Sí.
1: Però l'NBA no mai donava el pas. Només el fitxaven un contracte d'aquests de 10 dies per al concurs d'esmaixades i poc més. Llavors en McClung s'ha cansat d'intentar fer el salt a l'NBA, buscava ser protagonista i intentar guanyar més notorietat esportiva que no pas fama o ser més mediàtic del que ja és. Té més d'un milió de seguidors a Instagram, Jordi? Vull dir, té més seguidors que la pròpia Lliga CB. Llavors, a partir d'aquí, quan va sortir el rumor de McClung, no va sortir directament pel Bàsquet Girona, sinó que va sortir per equips de l'Eurolliga. Jo crec que això, i sent sincer amb tu i amb la gent que ens està escoltant, va ser una filtració dels agents de publiqueu això a veure quins equips ens truquen. Segurament, com que McLuhan té unes prestacions econòmiques molt altes, doncs equips d'Euroliga no van a apostar suficientment fort perquè McLuhan acabés fitxant per un equip a Euroliga. I a partir d'aquí, doncs, a Girona han estat llestos. Òbviament, econòmicament no pots oferir el mateix que un equip a Euroliga. Devien apostar econòmicament molt fort per aquest jugador i els ha sortit bé la jugada, perquè aquest jugador, si s'adapta molt bé al bàsquet Xiva, recordem que només ha jugat a Estats Units i a la G-League, pot ser un pilotasso, Jordi, un pilotasso.
0: Abans de parlar exactament d'això, de si es pot adaptar en el bàsquet FIBA, perquè és un bàsquet, sabem que és molt diferent al d'Estats Units, però, clar, signa per una temporada, jo crec també és per fer el salt, no? Jo crec que McLuhan, doncs, si volia aspirar a molt més, ostres, amb un bàsquet Girona haurà de tenir més paciència, que no dic que no pugui arribar, però sí que és veritat que tots aquests jugadors que arriben amb unes prestacions altes i arriben com estrelles, només acaben amb una temporada a Girona.
1: Sí, però a Girona ja li va bé que funcioni aquí primer. Al final, un altre jugador que està a cavall de jugo un equip a Euroliga, me vull guanyar un contracte millor, doncs, ostres, Girona va molt bé per fer aquest salt. El cas de l'Otis, per exemple, podria ser McLuhan, si acabés sortint bé, doncs segurament la temporada vinent doncs acabaria, no ho sé, en un Armani Milà, que tenen les carteres plenes i poden fitxar McLuhan amb el pressupost que vulguin. Sí, sí. M'entens? Vull dir, és... Al final, sí, és per només una temporada, d'acord, però ja tens aquesta publicitat d'haver portat un jugador d'Estats Units amb molt de renom i fer-lo jugar molt bé a bàsquet FIBA i fer funcionar a l'equip.
0: No, i que suposo que per Girona, quan fins i tot ell va publicar que fitxava pel Fiat Girona, també va ser una bomba, no? Un esclat, i també doncs, posicionar una mica la ciutat, que també a vegades és com una mica els valors que vol transmetre el club.
1: Sí, totalment. Et diré més, en 12 hores crec que el compte d'Instagram del bàsquet Girona va augmentar uns 300 seguidors. Tots els mitjans d'Estats Units enfocats en el bàsquet, ESPN, Bleacher Report, bueno, tots els famosos que segurament qui ens escolta els coneixen, doncs van publicar que McLuhan havia fitxat per Girona. Estats Units ja coneixen Girona també per Marc Gasol. Llavors encara es va fer la bola encara més grossa. Clar. Això al final possiblement doncs, et portarà algun patrocinador extra, alguns diners extra, visibilitat des d'un altre punt. Són moltes coses, no només el que portarà aquest jugador a pista, que és el més important, però que pel bàsquet Girona no només és això.
0: L'última temporada va promitjar 29 punts i mig per partit, 7,6 assistències. Aquest MVP, com has comentat, el 2024 i en aquest 2026, i com a màxim anotador dues vegades, primer amb uns 54 punts en un partit i després l'últim rècord de 59. Abans ho comentaves, creus que pot encaixar el bàsquet europeu?
1: Sí, però amb calma. Sí, és a dir, qui esperi que la jornada 2 anoti 28 i guanyis el partit de 20, jo crec que no passarà això. No, jo, a veure, me semblaria molt raro perquè en aquest jugador, per exemple, no li has de fer gaire el scouting, perquè generalment aquests jugadors ja es coneixen, no? Llavors, serà més, el tindran més lligat en curt. McClock és un anotador. És un anotador i les assistències que té en promitja una bona pila és perquè dona l'assistència al final. Penetra molt bé, se'n va molt bé per l'esquerra i quan li salta l'ajuda, doncs dona la pilota. Llavors, et dic això perquè no és un generador, no dona assistències com les passat a l'Otis Livingston, ¿vale? Per fer la comparativa. Llavors, se li ha de donar les idees i els espais molt clars a McLuhan perquè pugui funcionar. Si no, el que ens podem trobar és que tingui McLuhan la pilota en el segon 10 i del 10 al 24 se la passi botant fins que acabi llançant. que això és una mica l'antifilosofia de Moncho Fernández, l'entrenador del Fiat Girona.
0: Clar, dient això, ara t'anava a preguntar, és un jugador que pot jugar tant com a base com a escorta, per tant, tu sí. El veus més com a escorta, no?
1: Sí, totalment. Whitaker, Pluta i Isaac Vázquez poden fer de base tranquil·lament i McClung a tirar i a llançar.
0: Creus que, o sigui, això ja és una mica més cap a fora, però clar, com a concursos d'esmaixada que guanya, jo crec que, i a més he escoltat a molta gent, a molts amics que seguim al bàsquet i, ostres, és que ara a Fontejado tindrem un jugador que començarà a fer esmaixades en els partits. El bàsquet aquí europeu no s'acostumen a veure esmaixades. Si es veu una esmaixada és perquè te'n vas a la contra, s'acostumen a veure molt poques amb un jugador davant que li fas al poste. Per tant, no hi hauran tantes, no?
1: A veure, que ningú esperi que salti un cotxe en el minut 32.
0: Sí, sí.
1: Però sí que et diré que McClung té una facilitat, és un jugador de 1,88 m, no és un base ni que diguis, ostres, cal, què és per ser base, ni això, però aguanta molt bé el contacte, i et dic, se'n va cap a l'esquerra, i això ja és una mica diferent. Llavors les defenses ja s'han de col·locar diferent. Se va cap a l'esquerra, sap trencar molt bé, té un molt bon canvi de ritme, Jordi, amb dos vots ja està a sotar-ho, i quan, en comptes de deixar la safata, es marxa. Això sí que ho podem veure. És a dir, i té aquesta facilitat perquè, clar, salta tant que quan tu podries deixar una safata a taulell i assegurar, ell pot assegurar baixant la pilota i esmaixant. No serà l'esmaixada que diguis, ostres, espectacular, però de cop i volta sentirem el clonc de que s'ha penjat en McClung.
0: Anem a parlar també d'aquest físic en defensa, que és una de les coses que Moncho demana molt als seus jugadors, i ho vam veure la temporada passada, que donguessin tot absolutament en defensa i que l'atac es basés en la defensa. Com el veus tu en termes defensius, amb McClung?
1: Doncs és l'altra part que segurament hauran de implicar-se molt els entrenadors ajudants i també Moncho Fernández amb ell, perquè als Estats Units hi ha la fita de que no es defensa, que això és mentida, i si vols ja vinc un altre dia i ho parlem. Però aquí a Europa sí que està molt en compte i hi ha unes normes molt clares, i sobretot amb en Moncho, que és molt meticulós i s'ha fet famós per això, que s'han de seguir. Llavors, et dic, el dels entrenadors assistents és perquè vagin fent entendre en aquest jugador, que segurament ja hi han parlat, també et diré, que si ve aquí és per ser el primer, de que si s'ha de tirar al terra, es tira al terra, de que si ha de fer un sobreesforç en un rebot, es fa el sobreesforç, que aquí no ens guardem res. M'entens? Que és una mica el que vol en Moncho, de que l'esforç no es negocia. Per tant, si m'haig de tirar al terra per intentar salvar la pilota, me tiro al terra. Uh-huh. I això és una mica el canvi de xip que haurà de fer McClung.
0: Com a equip en general, hi ha hagut molts canvis, molts adeus, moltes entrades noves. Encaixen realment al joc de Moncho o s'hauran d'adaptar, necessitaran un temps per adaptar-se? Jo crec que ara comença, de fet, aquesta pretemporada que faran a Platja d'Aro amb alguns partits, però creus que necessitaran temps d'adaptació?
1: Sí, una miqueta sí, però perquè no es coneixen entre ells i arribes a un equip nou, a un país nou, a una ciutat nova. Bàsicament per això, Jordi. Vull dir, jo crec que poden tenir més o menys talent, però jo crec que l'encaix de jugadors dins de la idea de joc que té l'equip és adequada. Han fitxat perfils adequats per l'estil de joc que volen executar. Aquí, en això no tinc cap dubte.
0: I on està el sostre d'aquest equip, Jan? On creus? Quines són les expectatives, segons tu? Que, òbviament, encara no hem començat la temporada, però només veient noms, sabent que Moncho està al capdavant d'aquesta plantilla, quin és el sostre?
1: Mira, t'anava a fer una broma, però no te la faré. No sé quin és el sostre. No sé quin és el sostre, realment, perquè és que no m'agrada de fer prediccions, la veritat, però et diré que si les coses funcionen, jo crec que depèn de, també una mica del calendari, sisplau que això la gent ho tingui en compte, una mica té molt a veure el calendari, però intentar colar-se a la Copa del Rei, i després intentar quedar entre la dotzena i la vuitena posició, jo crec que seria un bon sostre. Llavors, per mi que el terra sigui que la permanència al febrer estigui aconseguida. Per mi seria aquest sostre, que ja el poso alt.
0: Sí que has dit que no t'agrada fer postes, però aquestes dues preguntes te les he de tirar sí o sí. La primera, del bàsquet Girona, el jugador revelació d'aquesta temporada serà McClung? Creus que serà algú altre?
1: Isaac Bàsquet.
0: I la decepció?
1: Bueno, depèn, no diré el contrari del que he explicat, però crec que em pluta.
0: Vale, bueno, mira, pensava que tu hauries de repensar més, eh?
1: No, perquè al final... Però aquestes són les meves impressions que estem a 11 d'agost. Llavors, quan estiguin a jugar, sóc el primer que canvio d'opinió i dic que, ostres, que bo que és aquest jugador, que em pensava que era una altra cosa. Uh-huh. El bàsquet està per disfrutar, Jordi.
0: Òbviament. Jan, anem a aparcar una mica el bàsquet Girona, el Fiat Girona masculí. Anem a passar a parlar una mica del femení, a fer una pinzellada. No ens traiem tanta estona, que si no ens quedem sense temps. Anem a parlar-ho amb 5 minutets finals d'aquest programa, de la banqueta. Com veus aquesta renovació pràcticament al complet de l'equip de Roberto Íñiguez?
1: Doncs molt bé. La veritat és que m'han agradat molt els fitxatges, com a, de la mateixa manera que Fernando Sanemeterio ha fet un equip amb perfils molt adients pel que es vol jugar, crec que Pere Puig, el director esportiu de l'Espart Girona, ha fet el mateix. M'agrada molt el fitxatge de Tilbe Senyorec, una interior turca que pot jugar al 5 i pot jugar al 4, amb molta amenaça exterior, Jordi, amb moltíssima amenaça exterior. La podrem veure al Mundial, que jugarà d'aquí poquet, aquí al setembre. I bé... dit això, m'agrada molt. Falten dues jugadores per fitxar. Faltaria una pivot, penso jo, i després una altra base que doni relleu a Iana Martín, que és la gran estrella d'aquest nou Espart Girona.
0: Sí, per tu és l'estrella, Iana Martín?
1: Totalment, sense cap mena de dubte.
0: Això t'anava a comentar. La plantilla no està tancada, oi? Falten algunes peces.
1: Falten dues jugadores... Es va parlar abans que acabés la temporada que ja aquest format de plantilles de 10 jugadores professionals i dues que estiguin per ajudar als entrenaments i per donar algun minutet de descans, com Berta Ribas, que ja la coneixeu molt bé aquí a Tordera, sí, i Anna Badosa, doncs el van donar per finalitzat, ja no es pot portar a terme amb el número de partits i de la manera que s'està jugant les últimes temporades, de ritme i de fisicalitat. Llavors, es parla d'una plantilla de 11 o de 12. La idea és fer-la de 12, segons expliquen des del club, però es podrien quedar amb 11 fitxes. Veurem com acaba. En les últimes declaracions d'en Pere Puig parlada que estan esperant doncs una bona oferta de mercat, alguna bona situació... d'una jugadora que els encaixi sobretot amb tema pista, no tant per nom sinó que la jugadora tingui les qualitats que busquen.
0: S'havia escoltat que una exjugadora que va passar per Fontes ja ho podia tornar, això es va descartar ja?
1: Estàs parlant de Letizia Mijers?
0: Sí, correcte.
1: Sí. Bé, a mi durant l'estiu m'han donat informacions contradictòries. Que podia tornar la canadenca, que ho va fer de manera excel·lent. I durant l'estiu m'han anat dient ara que sí, ara que no. Les últimes informacions és que no. Jo no tancaria el calaix, Jordi. Jo el deixo obert per si vol venir. Perquè, a més, encara hi ha una plaça d'extracomunitària disponible que la gastaries amb Letizia Mijer. Per tant, podria encaixar. Però per informacions meves ara mateix et diria, la informació que tinc és que no. Però tampoc em semblaria del tot estrany que acabés arribant.
0: Clar, que la plantilla de Girona s'ha revolucionat completa, perquè Clou Vivi, sí que és veritat que aquesta temporada l'australiana no va estar en les millors condicions, però Koulibaly ha marxat, Clara Holm també hi serà, de fet, una de les primeres rivals que tindrà l'Espart Girona. De fet, crec que és el primer partit que jugaran com a local, que s'enfrontaran el dia 9 d'octubre, crec que he vist abans que comença el partit a casa, que s'ha anat cap a... Cap a La Palma... Ostres, ara no...
1: Palma, Palma, sí, ja Palma, ho deies
0: sí, bé. Sí, exacte, s'ha anat cap a la Palma. Bon equip que ha fet, aquest equip recent pujat de categoria.
1: Sí, tenen un patrocinador que és molt potent, com és Azul Marino, patrocinador de l'Eurolliga femenina, del mateix bàsquet Girona, però amb una escala més petita. I bé, han format un equip per mantenir la categoria i jugar a Europa la temporada vinent. No sé si per jugar a Eurolliga, però a Eurocup segur.
0: I l'equip que s'ha format i l'equip que hi havia la temporada passada, quin et sembla que té millor equip?
1: De la Lliga parles o del Girona?
0: Del Girona, de la temporada passada, amb Koulibaly, amb Clou Bibi, amb Marta Canella, i comparant-lo amb aquest equip, com a noms, t'ho dic, clar, no, encara no ho hem vist jugar, però què et sembla? Perquè sí que és veritat que també hi ha moltes opinions diverses, no? Que tenies un equip molt bo, que ara ja no tens les mateixes peces, però alhora també estàs fitxant a jugadores, ostres, que també tenen potencial, són molt bones, ja han demostrat també en una mateixa lliga femenina, doncs, que tenen molt de nivell, per tant, s'ha de confiar.
1: Sí, totalment. Però saps què passa, Jordi? Que de la mateixa manera que el bàsquet Girona s'ha deixat gran part del pressupost en McClung, l'Esparta Girona encara no s'ha deixat bona part del pressupost. Jo crec que Illana Martín i Senyorec són jugadores de les que deuen tenir el salari més alt, però te'n falta una que és com la cirereta del pastís.
0: Ui, però això m'ho estàs dient amb un to de que està per arribar i saps qui és, eh?
1: No. Ja m'agradaria. Mm-hmm. Donaria aquí l'exclusiva a Ràdio Tordera.
0: Mariam Koulibaly, què et sembla la seva baixa?
1: Esperada, la veritat.
0: Sí?
1: Sí, perquè va fer una temporada excepcional aquí a Girona i segurament ha acabat a Itàlia, on ha fitxat a Família Xio, doncs li deuen triplicar el sou, Jordi. Per tant, em sembla esperada la seva baixa i ha fet molt bé d'aprofitar aquesta ocasió que ha tingut.
0: També una de les bases, bueno, de les bases, de les potser pilars que es mantenen és Ainhoa López i Carolina Guerrero, sí, que segueixen a l'equip. Creus que són clau també per al projecte?
1: Sí, Carolina Guerrero segurament d'una manera més esportiva que Ainhoa López, pel protagonisme que poden tenir a pista, però crec que la primera Ainhoa amb això i segona la Carol, les dues han entès molt bé què és l'Esparta Girona i ho saben transmetre molt bé a les seves companyes. És importantíssim que les jugadores noves que arriben a Fontejau sàpiguen què vol dir vestir l'equipació de l'Esparta Girona, i l'Ainhoa López ho fa de manera espectacular i la Carol, doncs, el mateix.
0: Jan, ho hem de deixar aquí perquè el temps ens tira a sobre. Primer de tot, moltíssimes gràcies per aquest temps aquí a Ràdio Tordera. Espero que hagis estat a gust i hagi sigut el primer, però no l'última vegada. I anirem seguint tant el bàsquet Girona com l'Esparta Girona de ben a prop, segur, i amb ganes de tornar a veure't. Jan, moltes gràcies.
1: Moltes gràcies, Jordi. Un plaer estar aquí a Ràdio Tordera. Quan vulguis, ja ho saps.
0: Vinga, va. Ens tornem a veure llavors. Que vagi molt bé.
1: Adéu.

Vinga, va, doncs arribem ara sí que sí al punt final de la secció del dia d'avui, del programa del dia d'avui de dimarts 11 d'agost. Espero que us hagi agradat, perquè hem tingut una masterclass aquí de bàsquet amb en Jan Torrent, amb Gent de Bàsquet, que el podeu seguir a les xarxes socials, Gent de Bàsquet, a totes les xarxes que trobeu per seguir informats dia rere dia de tota l'actualitat del bàsquet en general, però sobretot també del bàsquet Girona i de l'Esparta Girona. A vosaltres, moltíssimes gràcies per acompanyar-me un vespre més. Ens veiem demà dimecres amb més i millor. Que acabeu de passar una magnífica nit. Ens veiem. Que vagi molt bé.

0: Aquest estiu, Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
1: A la una, a les dues i a les... Espera, espera! Llença't amb un somriure ben cuidat. Només aquest mes a Dental Company Tordera, tarifa plana d'empastaments a 39 euros i revisió i neteja gratuïtes. Ara sí, a les tres. Demana ara la teva cita gratuïta al 930 13 0278
2: o a dentalcompany.es.
1: I recorda, no tanquem durant l'estiu.
3: Ja tenim aquí la Festa Major de Tordera, la nostra festa. I entre més de 15 dies i més de 50 activitats, aquest any podràs gaudir el dilluns 24 del concert de l'Embalat a les 7 de la tarda, amb l'estrena en exclusiva de la sardana del 50è aniversari de la nostra dansa. I a 10:45, ball de nit amb l'orquestra La Nova de Blanes. L'Ajuntament us desitja una bona Festa Major de Tordera.
4: Ara i aquí. De dilluns a divendres, d'11 a 1 del migdia, connecta't a Ara i aquí, amb Rosa Maria Ruscalleda. Repassa l'actualitat, opina i descobreix consells d'utilitat amb els millors professionals de cada àmbit. No et perdis el magazín que t'informa i t'ajuda en el teu dia a dia. Ara i aquí, a Ràdio Tordera.
0: Emissora que t'escolta. Radiotordera.cat i xarxes socials.
1: Aquest estiu, Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
5: Aquest diumenge, si passes pel mercat de Tordera, fes parada a Modes al Josa. Descobreix la frescor de la moda eivissenca, l'elegància italiana i les últimes tendències per a dona. Vestits, conjunts, peces amb estil per sentir-te única. Vine, emprova't la moda i enamora-te'n. Modes al Josa, al mercat dominical de Tordera, a prop de la ràdio. T'hi esperem.
6: Càpsules informatives. En un minut, un univers.
3: Divendres 14 comença la Festa Major de Tordera. A les 8, el sopar de colles a la plaça de l'Ajuntament, amb la temàtica de pagesos i pageses. Seguidament, a les 10, hi haurà el correfoc infantil a la plaça de l'Església i la nit acabarà 11:45 amb l'actuació de l'Ecasset DJs.
7: Ai, quin tip de menjar! Me'n vaig a la piscina.
8: No, primer has de fer la digestió.
7: Ai, coi, venim al restaurant Les Ferreres perquè tenen piscina i pots dinar prenent la fresca a les seves terrasses i ara no m'ho deixes aprofitar.
8: Primer la digestió, després et podràs banyar fins a l'hora de sopar perquè jo d'aquí no em moc.
9: Restaurant Les Ferreres. Per reserves, truqueu al 93-764-0607.
10: Ràdio Tordera. Connexió amb la xarxa de comunicació local.
11: Molt bon dia, són les dues.
12: Notícies en xarxa migdia, amb Jordi Casino.
13: M'interessa molt els planetes i tal, i és un tema que la veritat m'apassiona, i per això el veuré.
14: Seguramente lo vea en Montjuïc, que he visto algunos TikToks, dicen que es un buen lugar para verlo.
15: Es bonito, es interesante, ocurre poco.
16: Penso que serà l'últim eclipse que veuré per l'edat, així que sí, procuraré de totes maneres veure'l d'una manera o altra.
11: Doncs sí, ha arribat el dia. D'aquí a poc més de 6 hores, una part de Catalunya, al sud i l'oest, viurà l'esperat eclipsi de sol total, el primer en 121 anys. A la resta serà parcial, això sí, amb el permís del temps. Previsió, Marc Jaureguizar.
17: Un matí de dimecres radiant al conjunt del país i les primeres nuvolades que han aparegut a partir de mig matí sobre tot el Pirineu i Prepirineu, que ens deixaran una tarda més passada per aigua en aquest sector. Puntualment, els ruixats aniran acompanyats de tempestes, sobretot aquells ruixats que es localitzin a les comarques, per exemple, de la Cerdanya i també de l'Alt Ripollès. A migdia, les temperatures tornen a ser elevades, sobretot al Pla de Lleida, la Catalunya Central i l'interior de les comarques de Girona, i pendents de cara a les properes hores de l'evolució de la nuvolositat. I és que, sobretot, estem pendents d'aquest eclipsi que s'iniciarà a 7:45 i que tindrem una visió òptima, sobretot a les comarques de Ponent, Terres de l'Ebre i també les comarques de Tarragona, on aquí estarem pendents de la presència de bandes núvols alts i prims que afectaran a la mateixa ciutat de Tarragona, núvols baixos que apareixeran al sud del Golf de Sant Jordi i també a la punta del Delta de l'Ebre. Algun núvol baix també es deixarà veure al sud del Massís dels Ports.
11: Un eclipsi que s'ha volgut aprofitar també turísticament, sobretot a la vintena de municipis que han habilitat una trentena de zones d'observació on milers de persones esperen viure l'experiència en viu i en directe. És dimecres 12 d'agost de 2026. Tenim més titulars. Crida la prudència de Protecció Civil i també de Salut, Marc Pijoan.
18: La consellera d'Interior, Núria Parlon, assegura, però, que molta gent ja s'ha desplaçat amb antelació. Mentrestant, Salut recorda que cal protegir la vista amb ulleres homologades per gaudir de l'eclipsi amb total seguretat.
11: I Salvador Illa destaca la transcendència del dia.
18: El president de la Generalitat ha animat a tothom a gaudir de l'eclipsi i a fer-ho amb prudència i civisme. Ho ha fet des de l'Observatori de l'Ebre, on ha reivindicat aquesta part del territori, la ciència i la divulgació.
19: Hem tancat, reduït l'accés o tancat l'accés a alguns parcs naturals, hi ha risc d'incendi. Vull aprofitar per fer una crida a això, a la ciutadania, a viure-ho, a gaudir-ho, però a fer-ho amb prudència i amb civisme.
11: Des de la xarxa, el Next Estiu de Televisió farà un seguiment especial de 7 a 8 de la tarda i després moltes emissores locals faran una programació especial. Més coses, entra en vigor una nova regulació d'envasos.
18: La normativa europea comportarà l'eliminació al 2030 dels plàstics monodosi d'un sol ús, petits envasos de salses, sucres, melmelades o mantegues. Des d'avui, però, ja està prohibit comercialitzar envasos que continguin substàncies químiques i estiguin destinats a estar en contacte amb aliments.
11: Nou rècord històric de l'aeroport de Barcelona al Prat,
18: que ha transportat gairebé 6 milions de passatgers durant el juliol, un 6% més que en el mateix mes de l'any passat. En l'acumulat entre gener i juliol, l'aeroport ja supera els 34 milions de passatgers, un nou rècord també. Pel que fa al de Girona, aquest perd un 2% de passatgers i el de Reus creix un 6%.
11: Cultura arrenca una nova edició del Nits de Circ.
18: Una proposta que s'allargarà fins al 30 d'agost amb espectacles a Besalú, Roses i la novetat de Palamós. El certamen tindrà 29 artistes internacionals de disciplines com els malabars, el trapezi volant i els acròbates aèris.
11: Esports, Jordi Cervantes tornen als campions del món, menys Ferran Torres.
20: Els jugadors del Barça, Olmo, Pedri, Lamine Yamal i Cubarsí, que es van fer amb el Mundial amb la selecció espanyola, han tornat a entrenar-se a les ordres de Hansi Flick. L'únic absent és el davanter valencià, amb permís del club per resoldre el seu futur, lluny del Camp Nou.
11: El control de so, Lluís Sánchez, coordinant Artau Bellavista, Montseu Guet i Albert Güell, passen 4 minuts de les dues.
0: Notícies en xarxa. Edició migdia.
11: És la nostra esperada portada d'aquest dimecres i és que després de molta espera, per fi ha arribat el dia, Catalunya viurà el primer eclipsi de sol total visible en més d'un segle. Es produirà entre 7:45 i les 9 del vespre, segons el lloc des d'on s'observi, però només serà el sud i l'oest del país, on el sol quedarà completament ocult, com a màxim, durant un minut i mig. Arnau Vidal.
21: Aquest dimecres al vespre la lluna ocultarà completament el sol, es farà de nit i baixarà la temperatura durant uns minuts. Es tracta d'un eclipsi solar total, un fenomen únic que Catalunya va veure el 1905 i no tornarà a fer fins al 2180. Sent el primer de tres eclipsis visibles a Espanya fins al 2028, es veurà tot el país, però només serà total a les comarques del Camp de Tarragona, les Terres de l'Ebre i zones de Lleida, on durant un minut i mig, com a màxim, el sol quedarà completament tapat. La font del Mirador d'Altafulla o la plaça de Bous d'Alcanar són alguns dels punts d'observació que ha establert la Generalitat en 20 localitats per gaudir de l'eclipsi. Tot i que a la resta del territori l'eclipsi no serà total, a Barcelona, per exemple, moltes persones no se'l perdran. Escoltem-les.
13: Suposo que vindré aquí a la Rambla. M'interessa molt els planetes i tal. I és un tema que la veritat m'apassiona i per això el veuré.
14: Seguramente lo vea en Montjuïc, que he visto algunos TikToks y es un buena, dicen que es una buena, un buen lugar para verlo.
15: Farem un parpadeig. Pam, ya se ha acabado. Es bonito, es interesante, ocurre poco.
22: He tomado la decisión debido a mi edad de verlo en la televisión. No tengo gafas, no me compro gafas y no quiero que se me estropee la vista.
23: M'agradaria veure'l, però estaria en un lloc que és impossible veure'l. Per la tele, home, sí, clar.
16: Penso que serà l'últim eclipse que veuré per l'edat. Així que sí, procuraré de totes maneres veure'l d'una manera o altra.
21: L'eclipsi també es podrà veure a les Illes Balears, al nord del País Valencià i altres punts de la península.
11: Una jornada que es preveu, gràcies a Arnau, complicada a les carreteres catalanes. Per això el govern té en marxa aquesta hora un dispositiu especial davant la possibilitat que milers de persones es desplacin fins al sud del país.
18: El Servei Català de Trànsit, de fet, demana fer servir vies alternatives a la sempre saturada AP7 per arribar als punts d'observació de l'eclipsi.
11: Més detalls, Artau Bellavista, bon dia.
1: Bon dia, Jordi. Trànsit fa una crida per alliberar la P7. De fet, recomana prioritzar la zona de Ponent, on no es preveu tant de trànsit. En tot cas, per aquells que vagin cap al sud i baixin fins a l'Ebre, indiquen fer ús de la A7 per moure's pel Camp de Tarragona, o la N420 o la T11 pels que baixin cap al Baix Camp. A partir de les 5 de la tarda i fins a les 12 de la nit, es restringirà el pas de camions en el sentit sud a la P7 des de Martorell i a la N340 des de Vilafranca. Ramon Lamiel, director del Servei Català de Trànsit, no descarta tallar entrades a la P7, sobretot a la zona del Delta de l'Ebre.
2: Aquí tindrem un vol d'helicòpter, tindrem equip d'helicòpter per anar mirant aquestes vàlvules i veure si cal tancar-les o cal obrir-les. Si cal tancar una sortida perquè s'està congestionant i cal donar més trànsit cap a les altres sortides, o al revés, si hi ha sortides del sud que s'estan congestionant, recomanar molt insistentment i tancar-les, i recomanar molt insistentment que s'entri per les de més al nord.
1: Trànsit treballa amb la previsió que aquests talls es podrien produir a l'altura de les sortides de l'Ametlla de Mar, l'Ampolla, l'Aldea i Amposta.
11: I Protecció Civil reforçarà aquest dimecres més d'un 15% la plantilla del 112 per respondre al possible increment de trucades d'emergència coincidint amb l'eclipsi, ho ha dit la consellera d'Interior, Núria Parlon.
18: L'organisme preveu que entre les 6 de la tarda i les 9 de la nit el nombre de trucades pugui créixer entre un 10% i un 15% per sobre del que és habitual.
11: Canal Reus, Paula Jansà.
4: Interior ha activat la fase d'alerta del Procicat davant la jornada d'aquest dimecres, coincidint amb l'eclipsi solar total. Una activació que és sobretot preventiva i que té com a objectiu mantenir tots els serveis coordinats i preparats davant l'afluència de ciutadans que s'espera a les zones amb millor visibilitat del fenomen, especialment al Camp de Tarragona, a les Terres de l'Ebre i les comarques de Ponent. La consellera d'Interior, Núria Parlon, destaca que l'objectiu és garantir que l'esdeveniment es pugui viure amb normalitat.
5: Activar-lo en fase d'alerta vol dir que podem reunir-nos, prendre decisions conjuntes i anar doncs, decidint, davant de les incidències, respostes. Si fos emergència, voldria dir que igual hem de fer alguna resolució per restringir accessos, perquè enmig de la visualització de l'eclipsi es produeix una situació d'un incendi, coses que es podrien donar més greus.
4: El dispositiu es coordinarà des del CECAT de Reus i hi participaran Mossos d'Esquadra, Bombers, Protecció Civil, SEM i agents rurals, entre altres serveis d'emergències. La previsió és que sigui una jornada tranquil·la amb una mobilitat esglaonada entre avui i demà i sense una concentració de desplaçaments en un únic moment. Interior demana planificar els desplaçaments, seguir les indicacions dels serveis de seguretat i, sobretot, observar l'eclipsi amb ulleres homologades.
11: I a la ciutat de Barcelona l'Ajuntament no preveu per avui cap aglomeració les sortides a la ciutat per anar a veure l'eclipsi més enllà del que ja pugui haver un cap de setmana normal. El consistori recorda que no es pot anar a veure'l al parc de Collserola per les restriccions per la pesta porcina. Marc Dalmau, bon dia.
24: Bon dia, Jordi. De fet, no és recomanable veure l'eclipsi des de Collserola perquè l'orientació no és la més idònia. L'Ajuntament barceloní afegeix a la restricció pel brot de pesta porcina l'elevat risc d'incendis. Ho explica el tinent d'alcaldia, Albert Batlle.
25: Recordar doncs, les restriccions d'accés que des de fa ja molts mesos hi ha a Collserola com motiu de la pesta porcina. I sobretot que no es desplacin amb vehicles i sobretot doncs, que els vehicles aparquin quan hagin d'aparcar en els jocs establerts. Això són les recomanacions que s'està fent per part dels diferents departaments de la Generalitat d'evitar, perquè estem també en un moment de risc extrem d'incendis.
24: Batlle ha fet una crida a la prudència tant pel que fa a les aglomeracions en les zones on millor es vegi, com l'Anella Olímpica, i ha demanat utilitzar el transport públic o anar-hi directament a peu.
11: I pel que fa a l'eclipsi en si, aquest migdia s'ha fet ja l'acte institucional a l'Observatori de l'Ebre. A Roquetes, allà el president de la Generalitat ha animat tothom a gaudir de l'eclipsi i a fer-ho amb prudència i civisme, i ha reivindicat aquesta part del territori, la ciència també, la divulgació. 21 Ràdio, Sílvia Alarcón.
26: El president de la Generalitat ha escollit l'Observatori de l'Ebre a Roquetes per fer el seguiment i observar l'eclipsi solar total. Salvador Illa ha remarcat que avui el govern català ha decidit mirar el cel des d'aquí, com a homenatge a aquesta institució i com a reivindicació de la

0: El dia en què els astronautes Ellen Baker, Pedro Duque o el Premi Nobel de Física Dieter Queloz es van reunir als seus pavellons per viure una fita històrica, l'eclipsi solar del segle.
1: I Reus serà un dels municipis referents on aquest vespre es podrà gaudir de l'eclipsi de manera inclusiva. La nova Ràdio Sandra Simón.
2: Reus es convertirà avui en un dels epicentres de l'astronomia accessible amb la presentació del projecte Eclipsi Inclusiu. Aquesta iniciativa, coordinada entre 13 departaments de la Generalitat sota el lema Catalunya mira el cel, busca que el fenomen astronòmic del segle sigui una experiència compartida per tota la ciutadania, especialment per a les persones amb discapacitat visual. Reus disposarà de 15 dispositius Light Sound que transformen la intensitat de la llum en sons aguts o greus, permetent que les persones cegues escoltin com la lluna va cobrint el sol en temps reals. La consellera de Recerca i Universitats, Núria Montserrat, ha subratllat que aquesta iniciativa vol projectar Catalunya com un referent en la democratització del coneixement.
3: Eclipsi per a tothom recull aquesta iniciativa, Eclipsi Inclusiu, i aquí el que hem volgut és donar visibilitat a un col·lectiu que certament és curiós, un col·lectiu que certament vol saber més, vol aprendre més, així que estem realment molt satisfets.
2: Més enllà de l'accessibilitat, la consellera ha destacat que el projecte ha servit per estimular vocacions científiques a través de xerrades a més de 2.800 alumnes.
1: I Tàrrega es prepara també per viure l'eclipsi. Des del Parc de Sant Eloi, l'Ajuntament, el Centre Cultural i l'Associació dels Amics de l'Arbre han organitzat una jornada d'observació d'aquest fenomen excepcional. Ràdio Tàrrega, Mariona Fígols.
4: La trobada començarà a les 7 de la tarda vora la Creu dels Escolapis, a l'extrem de ponent del parc. Tot i que la ciutat quedarà lleugerament fora de la franja de totalitat, des de l'Associació dels Amics de l'Arbre, Roser Sala ha volgut destacar aquesta cita excepcional.
5: Tàrrega, pues, també hi vol ser. Tenim un lloc privilegiat per poder-lo veure, que és el Parc de Sant Eloi. Una mica els fets serien començar a les 7 de la tarda, situaríem a la zona de la Creu dels Escolapis, el lloc on estarà millor orientat, i la concentració seria a les 19:34, es considera que començarà l'eclipse, a les 20:29 seria el moment àlgid on la lluna taparia el sol. I l'objectiu d'allí és veure i disfrutar d'aquest fet insòlid que és l'eclipse.
4: I després de l'eclipse, la jornada continuarà a la plaça de les Alzines, amb música en directe de Sisa Viva i Roberto Chibuque, un sopar a la fresca i servei de bar. Ara caldrà esperar fins aproximadament l'any 2180 per tornar a viure aquest fenomen des del territori català.
1: I els que han sortit al carrer per saber com es prepara la gent per viure l'eclipsi són a Osona, on l'eclipsi no serà total. Ho han fet els nostres companys del 9FM i en concret l'Ona Fàbrega.
6: Aquest dimecres a la comarca d'Osona es viurà un fenomen excepcional perquè podrem viure per primera vegada un eclipsi solar total. No el 100%, però sí el 99%. I moltes persones ja estan a punt amb les seves ulleres per viure aquest fenomen, quan de la claror acabarem passant a la foscor. Veureu l'eclipsi des de Falset, no?
7: Sí. Han habilitat llocs per poder anar a veure la gent. Nosaltres tenim la sort que des de casa nostra el podem veure perfectament.
8: Anem a Sota Lleida, direcció Saragossa, que ja es veu la totalitat. Hem llogat una autocaravana i anirem fins allà avui.
9: A Osona, Osona.
10: A Torelló.
9: A Torelló hem buscat un altre lloc. Esperem que se'ls vegi.
11: No, en principi no es podrà veure molt bé aquí a Vic. Tindrem que, els que no tenim cotxe, pues, tenim que fotre'ns a veure'l des de com podem.
12: No, he de buscar unes gafes i no hi ha gafes. Ja s'han vendido totes.
13: Sí, intentarem sí. O a Centelles o Tona. Veurem.
14: O al Puigagordi o al Castell, Castell de Tona. De Tona.
15: Les ulleres, sí.
9: Ja fa dies que les tenim perquè ja sabíem que passaria això.
14: A la 11. La 11 ha estat el pioner, suposo, que de portar aquest tipus de ulleres.
16: Jo tinc 50 anys i no havia vist un eclipse, bueno, havia fet altres coses, no sé.
1: En punt 2:45 de la tarda i seguim parlant de l'eclipsi, un dels grans noms mundials de l'astrofotografia ja és a Tarragona per cobrir aquest fenomen. Es tracta de Babak Tafreshi, fundador del projecte The World at Night i col·laborador habitual de National Geographic. Amb ell ha parlat el nostre company de Tarragona Ràdio, Josep Sunyer.
17: Tafreshi busca ara el millor escenari per una imatge que té molt clara abans de fins i tot d'arribar. Qualsevol dels monuments romans li encantaria incloure en les imatges, com el Pont del Diable, però també la catedral i el seu campanar. En una entrevista de Tarragona Ràdio assegura que buscarà llocs amb horitzó obert, amb elements de la ciutat al primer pla, perquè li agradaria, diu, mostrar que això està passant en un lloc declarat Patrimoni de la Humanitat.
18: I per a mi, com a fotògraf, planejaré llocs amb horitzó obert, amb elements de la ciutat de Tarragona al primer pla, perquè m'agrada mostrar que això que està passant en un lloc declarat Patrimoni de la Humanitat a Espanya, a Catalunya, i aquests elements de cultura, història, antiguitat,

0: i el públic en general són molt importants perquè apareguin al primer pla. Però és molt difícil perquè el sol està molt baix a l'horitzó. Per tant, he de reconèixer totes les localitzacions per tal de trobar els llocs adequats per a aquest propòsit.
1: Per sobretot diu que cal gaudir d'una experiència que per moltes persones serà única a la vida.
2: Doncs una de les zones zero d'aquest eclipsi el trobem evidentment a l'Ebre, on milers de persones es preparen ja per viure aquest fenomen històric. En directe tenim des de Canal T a Martí Carot. Martí, bon dia.
3: Hola, bon dia. El Delta de l'Ebre és un dels punts escollits per moltíssima gent arreu per veure aquest fenomen. Precisament, al pont de lo Passador de Deltebre es preveuen gairebé 2.000 persones i un total de 10.000 als tres punts habilitats del municipi, amb gent vinguda d'arreu com Canadà, Holanda, Mozambic, Itàlia i Suïssa. Lola Casanova és la regidora de Turisme de Deltebre.
4: Aquí en els tres punts conjuntament que hem habilitat hi ha una previsió d'unes 10.000 persones en total. Tenim unes 4.000 places d'aparcament que hi ha, a més, efectius entre Protecció Civil i altres efectius supramunicipals i municipals, uns 80 entre voluntaris també de l'Eclipse, unes 80 persones. I després pues, hi ha gent que ens ha vingut de totes bandes del món. També nous mercats, o sigui, nous mercats que, de destinacions que normalment no havien vingut, pues, també coneixeran el nostre poble, tal com, per exemple, pues, ja me van ensenyar reserves pues, de Mozambic. Hi ha bastants de holandesos, que tampoc és un mercat que normalment hagués vingut. Hi ha italians, suïssos i els francesos, com no, i vull dir de tot el món.
3: Tot i això, continuem molt pendents del cel perquè no hi ha res que pugui interpolir, perquè no hi hagi res que pugui interpolir l'eclipsi com podrien ser els núvols. Sembla que en aquest moment es podrà veure un eclipsi espectacular.
2: Gràcies, Martí. L'eclipsi d'aquest dimecres és l'esdeveniment més esperat d'aquest estiu. Evidentment, una manera d'immortalitzar-lo és a través de la fotografia. És per això que la Penya Fotogràfica de Badalona s'ha preparat tot l'any per aconseguir les millors imatges d'aquest esdeveniment extraordinari. Ràdio Ciutat de Badalona, Martí Cachipuendo.
5: La fotografia ens permet fer inoblidables moments extraordinaris. L'eclipsi d'aquest dimecres és un exemple i una ocasió per a la qual la Penya Fotogràfica de Badalona s'ha format i equipat des de finals de l'any passat. La lent de la càmera ha de protegir-se com els nostres ulls, amb un filtre. De no fer-ho, el sensor es podria cremar en qüestió de segons. La configuració dels paràmetres de la càmera també són importants. Aquests ens permetran adaptar ràpidament l'aparell a les diferents fases de l'eclipsi. Però si no disposem d'una càmera professional, en Joan Brió, president de la Penya Fotogràfica de Badalona, ens explica com capturar l'esdeveniment del cicle amb el mòbil.
6: Que retalli un tros d'ulleres, vale? Que l'enganxi amb un celo o que sigui, vale? I amb allò pot fer fotos sempre i quan no estigui sempre encarat al sol. O sigui, fent la foto i canviant i no estigui allà mitja hora encarat al sol.
5: I és que ningú es vol perdre aquest fenomen que no ocorria a Catalunya des del 1905. De fet, la Penya Fotogràfica ja ha posat la mira en l'altre eclipsi solar de l'agost del 2027 i en l'anular del gener del 2028.
7: Notícies en xarxa.
2: 11 minuts i dos quarts de tres, i Eclipse a banda, aquest dimecres és notícia que han començat a aplicar-se les primeres mesures del nou reglament de la Unió Europea sobre envasos i residus. Entre altres canvis, la normativa comportarà d'aquí a 4 anys, en pocs anys, doncs, l'eliminació dels plàstics monodosi d'un sol ús, petits envasos per a racions individuals de salses, sucres, melmelades o mantegues.
8: Serà llavors quan els plàstics monodosi cedeixin el lloc a sistemes reutilitzables i alternatives més sostenibles, com ara pots de vidre, dispensadors a granel o sobres de paper. En canvi, el reglament limita des d'aquest mateix dimecres l'ús de substàncies en envasos que estiguin en contacte amb aliments.
2: Pel que fa al terratrèmol de Colòmbia, l'Ajuntament de Barcelona destinarà 100.000 euros a donar suport a les seves autoritats, un sisme que ja ha provocat la mort de més de 200 persones i un miler de ferits.
8: Segons ha informat el consistori, en un comunicat, aquests recursos es canalitzaran mitjançant el memoràndum d'entesa vigent amb Santiago de Cali, una ciutat amb la qual tenen una relació estable de col·laboració.
2: I us ho dèiem en titulars, l'aeroport de Barcelona-El Prat ha transportat gairebé 5,9 milions de passatgers durant el juliol, un 6% més que en el mateix mes de l'any passat, segons dades publicades aquest dimecres per Aena.
8: Aquesta xifra és un nou màxim històric en un mes de juliol i suposa que la infraestructura continua batent rècords en tots els mesos d'aquest 2026. En l'acumulat entre gener i juliol, l'aeroport arriba gairebé ja als 34 milions de passatgers, un rècord a la sèrie històrica amb un creixement interanual del 4,6%. Pel que fa al de Girona, aquest perd un 2% de passatgers i el de Reus creix un 6%.
2: I moment ara per la cultura. I per començar, per la nova edició del Festival Nits de Circ, que arrenca avui mateix, aquest dimecres, amb espectacles a Roses i Besalú i la novetat de Palamós, que s'estrenarà el dia 26. Ràdio Palamós, Jordi Rodríguez.
9: Nits de Circ és un espectacle protagonitzat per 8 atraccions internacionals amb 29 artistes de 8 nacionalitats diferents, amb l'acompanyament en directe dels músics de la Paris Circus Orchestra. Genís Matabosc n'és el director artístic i parla de la qualitat com a eix principal de la proposta.
10: És un circ descapotat, muntem un circ sencer, la seva grada, la seva pista, el seu escenari per l'orquestra, però no té lona, el que permet efectes màgics d'una gran plasticitat i bellesa, com veure els trapezistes, els acròbates aeris volar sota el cel.
9: Nits de Circ programa artistes internacionals com el mag David Di Lello, els trapezistes de Flying Caballero o el pallasso portuguès César Díaz. L'estada a Besalú s'allargarà fins dissabte vinent. Després, l'espectacle passarà per Roses del 18 al 23 d'agost i acabarà amb 5 funcions a Palamós a finals d'aquest mes.
2: I arribarem als esports amb música.
11: Bulería, bulería, tan dentro del alma mía, esa sangre de la tierra en que nací.
2: Per començar, David Bisbal serà el protagonista avui a la Costa Brava.
8: El cantant i compositor andalús farà un repàs als seus grans èxits en l'actuació d'aquest dimecres al Festival de la Porta Ferrada de Sant Feliu de Guíxols.
2: I arribarem als esports amb Total Eclipse of the Heart de la recentment desapareguda Bonnie Tyler, un tema idoni per una jornada històrica.

0: amb la veu de la desapareguda, recentment desapareguda Bonnie Tyler, i amb aquest Eclipse anem als esports. Uns esports que ens porta el nostre company Jordi Cervantes. Bon dia, Jordi. Ferran Torres és la gran absència en el retorn dels campions del món a la pretemporada del Barça.
1: Bon dia, Jordi. El davanter valencià té el permís del club per resoldre el seu futur lluny del Camp Nou i que tot apunta que seria per jugar al Paris Saint-Germain. En qualsevol cas, qui sí han tornat són els altres jugadors de la selecció espanyola que van guanyar el Mundial. Dani Olmo, Pedri, Lamine Yamal i Pau Cubarsí. L'equip s'entrena avui amb una doble sessió, matí i tarda, amb la plantilla al complet, excepte els jugadors lesionats Frenkie de Jong i Ronnie Bardagi, a més del citat Ferran Torres. El tècnic Hansi Flick, però, espera que el club pugui tancar en els propers dies les arribades de Rodri i Julián Álvarez. L'Espanyol ha presentat aquest migdia Unai Núñez, el quart fitxatge del conjunt blanquiblau. El central basc arriba procedent del Celta en forma de cessió, però amb una opció de compra pel conjunt perico a final de temporada. Unai explica que es mostra mentalitzat per afrontar aquest nou repte.
2: La verdad que sí, como te he dicho, tengo muchas ganas ya de poder jugar el primer partido ya aquí en casa y bueno, con la trayectoria que habéis dicho vosotros que tengo, pues yo voy a intentar ayudar al equipo lo máximo posible, ayudar a los compañeros más jóvenes a poder seguir creciendo y a los que no son tan jóvenes, pues a ayudarnos entre todos para cumplir nuestros objetivos.
1: Pel que fa als tres equips catalans de la Lliga F, tots tres disputen avui un amistós en ple eclipsi solar. Jugaran el Barça i el Badalona Women. Les blaugranes s'enfrontaran al Montpellier, al Johan Cruyff, a partir de les 7, i a la mateixa hora les badalonines jugaran contra l'Al Kachia al Municipal d'Olot. La jugadora del Badalona, Lorena, espera un partit que serveixi per continuar compactant el grup.
3: Sí, la verdad que bueno, todo partido es bueno para seguir cogiendo sensaciones, para ver lo que hemos entrenado, que nos sirva también para coger ritmo y la verdad que para seguir conociéndonos, sobre todo con las nuevas, las del año pasado.
1: Aquest matí ha jugat l'Espanyol contra l'Europa amb triomf en l'equip blau per 2-0. Les periques s'han avançat a la primera part amb una jugada assajada a la sortida d'un córner amb rematada de cap final de Brownie, i a la segona part Anita Marcos, a porteria buida, ha fet la segona diana. I pel que fa al futbol de casa nostra, el jugador nascut a Figueres, Pep Chavarria, ha fitxat pel Chelsea fins a l'estiu del 2031. El jugador ha jugat també al Figueres i a l'Olot, abans també al Saragossa, i prové del Rayo Vallecano al conjunt londinenc. I en handbol, el Fregim Balomena Granollers disputava el primer amistós de la pretemporada a la pista del segon i ho feia amb derrota per 31-30. Antonio Rama, tècnic dels Valles, ens valorava aquest enfrontament.
4: Potser falta ritme, moltes imprecisions, moltes errades sense ser forçades. És veritat que no hem controlat en cap moment el ritme de partit, ens ha costat entrar, i quan hem anat molt igualats tot el partit, però hi ha hagut un moment que hem sumat masses errades seguides i ens ha fet un parcial de 6-0, que després ens ha costat moltíssim recuperar. Hem tingut opcions fins al final, i bé, un partit més per aprendre, per seguir i per anar agafant ritme.
1: I sortejat ja el calendari de l'ACB, qui s'estrena, qui obre la temporada 26-27 és el Manresa a la pista del Bilbao.
0: Doncs gràcies, Jordi, per l'última hora de la informació esportiva, una mica més de 3 minuts i arribarem en punt a 2:15 de la tarda.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
2: L'univers infinit.
3: Fritz Zwicky i la matèria fosca. Fritz Zwicky va néixer a Varna, Bulgària, no Barcelona, el 1898. Es va doctorar en física l'any 1922 a l'Institut Federal Suís de Tecnologia de Zúric. El 1925, la Fundació Rockefeller de la ciutat de Nova York li va oferir una beca per estudiar la física dels cristalls a l'Institut Tecnològic de Califòrnia. Allà va coincidir amb el físic experimental Robert Millikan, Premi Nobel. Dos anys després va canviar de camp i va començar a investigar galàxies. Va fer avançar l'astronomia durant bona part del segle XX, fent descobriments pioners sobre components del cosmos, des de les supernoves i les estrelles de neutrons fins a la matèria fosca i galàxies compactes. Va treballar en dos dels observatoris més importants de l'època, Mount Wilson i Mount Palomar. També va ser un gran innovador en el disseny de motors a reacció ajudats per coets per enlairar avions pesats. Quan va arribar a Pasadena, primer es va dedicar a l'estudi de la física de l'estat sòlid, la ionització gasosa i la seva termodinàmica. Però aviat va canviar de camp i va entrar a l'astronomia estudiant supernoves, noves i raigs còsmics. Al principi dels anys 30, mentre estudiava les observacions de Hubble sobre els cúmuls de galàxia de Coma, va observar una anomalia. Segons les mesures de la quantitat de massa visible, les galàxies individualment es movien massa ràpidament, massa ràpides com per mantenir-se lligades al conjunt. Va proposar que hi havia d'haver un nou tipus de matèria que no es veia i que va anomenar matèria fosca. Aquests treballs els va publicar el 1933 a la Societat Física de Suïssa. El 1934, en Walter Bade va proposar l'existència de supernoves, una nova classe d'explosions estel·lars, diferents de les conegudes fins als moments. Fent la hipòtesi de que eren un pas previ de les estrelles de neutrons, en va descobrir 18 entre 1937 i 1941, de les quals només 12 havien estat registrades. També plantejà que en les explosions de noves es produïa un escampall de partícules que podrien explicar els raigs còsmics detectat uns anys abans. En definitiva, Zwicky va ser un avançat a la seva època i va ser el primer que va parlar d'astres nous, com les supernoves, les noves, i va parlar de la matèria fosca a l'univers.
0: La xarxa de comunicació local.
2: L'emissora que t'escolta.
4: Joves amb ofici. Recorrem el país per conèixer joves que mantenen vius oficis tradicionals. Un podcast produït per la Nova Ràdio de Reus amb el suport de la xarxa.
5: La fusta és un material natural lligat a la humanitat des de l'antiguitat. Donat el fet que la tenim a l'abast i gràcies a la seva naturalesa, ja que els arbres la produeixen amb fins estructurals, és un material altament eficaç. Els seus usos són variadíssims, però una de les indústries tradicionalment més destacades ha estat la del moble. Un sector que ha vist com noves tècniques productives, com els conglomerats, els contraplacats o els laminats plàstics, han avançat per la dreta a la fusta noble, massissa i de qualitat. La producció en massa de mobles amb aquestes característiques, normalment més econòmics, però amb pitjors propietats, ha suposat un repte per a la fusteria tradicional, obligada a conviure amb un sistema de comercialització més modern i més competitiu. En aquestes circumstàncies, les noves generacions de fusters i fusteres, aquelles que han de garantir el relleu i la continuïtat de l'ofici, no ho tenen pas fàcil. Sovint l'atractiu va més enllà de les càbales sobre el sou que es guanyarà a final de mes, i per això, dedicar-se a un ofici com aquest sol ser vist des del romanticisme. La Christina Bay Parris, nascuda el 1988 a Derbyshire, Anglaterra, però que ha viscut tota la seva vida a Osona, està estretament connectada amb la fusta des de petita. El 2009 va obrir el seu taller. L'hem vingut a visitar perquè ens expliqui la seva trajectòria, la manera com treballa la fusta i la filosofia amb què es dedica al seu ofici. La fusta ha estat sempre present a la vida de la Cristina. Actualment, i des de fa més de 15 anys, és la seva feina, el seu dia a dia, però mai ha deixat de ser el joc i el gaudi que era per a ella quan era petita i vivia en una masia a Pruit, envoltada de natura.
6: Des de petita ja sempre he viscut al camp. Bueno, actualment no, però sí que fins a l'adolescència vaig viure al camp. I sóc una persona molt connectada amb la natura. És algo molt, molt important per mi, pel meu benestar. De fet, a mi em treus la natura i és com tancar un ocell en una gàbia. És a dir, no, em sembla que no podria viure. De fet, he passat èpoques, vaig estar una temporada, 6 mesos a Barcelona, i ja m'ho vaig passar bé i tal, però realment la natura és medicina per mi i per tothom. Com que m'agradava molt a mi estar al camp i m'agradava molt... Soc una persona que, bueno, des de petita ja, que sempre he tingut com un món interior molt ric i em feia les meves històries i pujava als arbres i m'agradava molt tenir cabanyes i això. I al meu pare li vaig demanar si em podria ajudar a fer una cabanya de fusta. I me'n recordo que amb el cotxe teníem una pick-up en aquell moment i vam anar amb un veí que tenia un taller també i tenia fustes i ens vam agafar uns quants taulons i em va estar ajudant a fer una caseta i amb porta, finestra i de tot.
5: Al seu taller hi ha fusta allà on mirin els ulls. Retalls, llistons amb un destí encara indeterminat, restes que aprofita per fer-ne pallets per a l'autoconsum, mobles a mig fer i al seu costat eines de tot tipus i la serra industrial al centre. Però hi crida l'atenció un retrat d'un home d'edat ja avançada, fotografiat de perfil. És el seu avi matern, a qui té present i recorda. Com el seu pare, que l'ajudava a fer-se cabanyes, l'avi va transmetre-li l'estima pel treball manual i la fusta.
6: També vivien allà a prop nostre del camp. Era una altra masia, però estava com a mitja hora a peu. I me'n recordo molts cops que anàvem caminant i després del seu garatge tenia un petit taller. Vaig entrar en el món aquest de les eines manuals i de que amb les mans es poden fer coses increïbles.
5: Llavors, la Cristina ja es divertia amb els objectes i les manualitats. Tenia un interès gairebé innat per saber com estaven fetes les coses.
6: Jo sempre he sigut una persona molt, molt creativa. M'han agradat des de petita ja treballar amb les mans. Me'n recordo d'estar aquí a la casa de camp de Pruit, tancada, bueno, jo em tancava a l'habitació i tenia la meva tauleta i sempre estava fent coses amb les mans d'artesania, amb paper, amb materials que trobava. M'encantava... Jo vaig descobrir Art Attack, que aquí hi havia la versió en espanyol, però jo mirava la versió anglesa original, i em gravava jo els meus episodis d'Art Attack, devia tenir 7 o 8 anys, i després els anava reproduint i anava copiant tot el que anava fent.
5: D'estudiar, però, la Cristina no n'era gaire entusiasta.
6: No era una persona molt estudiosa, no m'agradava seure a taula, escoltar i fer deures, i jo era tot el contrari. De fet, m'agradava la plàstica, m'agradava tot el que era art.
5: Després d'estudiar batxillerat, la Cristina va anar a estudiar fusteria a Escòcia. Era l'any 2007. Se n'hi va anar sense saber res més enllà del que havia après amb l'avi i sense ser massa conscient del que feia i vindria. Però va tornar amarada de tot allò bàsic i necessari per poder-se dedicar a la fusteria feta gairebé una professional. Duia aquesta passió a dins i mai hauria pensat que esdevindria una vocació i un ofici. Però en tornar, va obrir un talleret al garatge de casa seva, a Tavertet. Amb les 4 eines que tenia, va començar fent càrrecs per la família i els amics.
6: Si és una peça per encàrrec, primer és saber quina idea tenen en ment i després, a partir d'aquí, també saber quina tonalitat els hi agrada. Intento sempre mantenir el to natural de la fusta. Bàsicament perquè és que ja és la fusta en si ja parla per si sola i molts cops l'acabem pintant, l'acabem tapant allò l'essència, no? L'essència de la fusta. Després també saber molt quin és el seu estil. Sí que m'agrada sempre posar el meu granet de sorra en quant a l'estil i el disseny. No sé ben bé quin és el meu estil, però suposo que dec tenir un estil des de fora, podes veure. Però sí que m'agrada que el moble encaixi en els espais de les persones, perquè ja que vull que visqui molts anys al costat d'aquella persona, de que comparteixin vida, que sigui un moble atemporal, saps? Que pugui encaixar també en molts ambients diferents.
5: I precisament a Tavertet, la família hi tenia 4 casetes de turisme rural. Van obrir nous espais per guanyar-se millor la vida i això va obrir les portes a la Cristina a passar-se 3 anys entre 2010 i 2013 fent tot tipus de mobles. Aquesta primera experiència, familiar però seriosa, li va oferir tota la llibertat del món per crear i construir els mobles. Va ser una oportunitat gratificant.
6: Quan ho vaig tenir tot muntat, va coincidir que amb la meva família, bueno, tenim un hotel rural a Tavertet mateix, i va coincidir que ampliàvem. O sigui, fins aleshores teníem 4 casetes de turisme rural, però no donava com per mantenir tota l'estructura, és una masia molt, molt gran. I jo vaig obrir el taller el 2009 i després va ser el 2010 fins al 2013, més o menys, o sigui, van ser 3 anys de fer que si llits, que si mobles de recepció, que si miralls.
5: La Cristina engega la serra industrial. Ha de tallar un tauló a la mida que necessita i donar-li una forma regular. El taller on som ara, un petit racó de 60 metres quadrats que forma part d'una nau de la família, s'hi va mudar cap a 2020 després de passar un temps en un espai llogat a Vic. Diu, però, que tan aviat com pugui, se'n tornarà a la natura. La Cristina elabora mobles basant-se en l'artesania tradicional, però amb un enfocament contemporani que parteix del respecte per la fusta, el seu origen i la seva fesomia. És un compromís amb el medi natural que tant estima. L'única fusta que utilitza és massissa. Li agrada treballar amb fustes locals, és a dir, del continent europeu, de tan a prop com pot.
6: M'agrada treballar amb fustes locals. M'agradaria molt trobar la persona que em pugui vendre fustes realment locals, o sigui, del veí o de Catalunya. Sí que ho compro aquí al magatzem, però normalment acostumo a comprar... Treballo molt amb roure francès. Vull dir, no és local, però com a mínim és proper. Tinc l'objectiu és trobar i treballar amb fusta d'aquesta, però encara no he trobat. Però sí que treballo molt amb roure francès, i tot això està certificat. Treballo amb castanyer, faig, bedoll, freixa. El certificat que miro jo és de sostenibilitat, o sigui que siguin de tales legals i controlat, i que saps que en tallen, però a més també hi ha una gestió darrere.
5: I què diferencia els mobles que fa una fustera com ella amb els que es venen a les grans superfícies?
6: Els meus clients principalment sempre han sigut de boca a orella o a través de Instagram. Però, clar, el mobiliari fet a mà és més car. És més car perquè està fet amb consciència, està fet amb productes de qualitat i està fet d'una manera, com a mínim, tal com treballo jo, està fet d'una manera pensada per durar... O sigui, jo no vull... Jo això, si pot durar indefinidament, és el que sempre intento... Jo quan construeixo, jo vull que duri per sempre. No sé si això ho aconseguiré o no, perquè evidentment poden passar moltes coses, però que és la meva intenció. I això té un preu. Té un preu perquè són hores de dedicació, i les hores tenen un preu, evidentment. I si ho compares amb productes, amb mobles d'IKEA o de qualsevol altra botiga de mobiliari d'aquest... Bueno, ja, a veure, IKEA tampoc és que sigui barat. Vull dir, la gent també et dirà que no és barat. Però si ho compares amb el cost que els hi costa a l'empresa, i estan guanyant moltíssim. Per exemple, el meu marge és just poder-me pagar un sou i ja està. Jo no és que hi tingui benefici. La diferència, que ells treballen amb maquinària, que quasi són robots, per tant poden produir com xurros el mobiliari, i és mobiliari estètic, pensat perquè t'entri per la vista i et duri el que et durarà, que poder és fins al proper trasllat, i això és barat, o sigui, això t'ho pots permetre, però què passa? Que d'aquí 2, 3, 4 anys t'hauràs de tornar a comprar, i un altre cop, i un altre cop, i si comptes tots els anys que t'has d'anar comprant mobiliari, que realment no t'aporta cap valor, ho compares amb un moble que l'has demanat tu, que l'has demanat personalitzat, que realment aquella persona l'ha fet pensant en tu, amb el que vols, amb el que necessites, i a més hi ha posat tot el seu cor, la seva ànima, té un preu més car, però és que allò t'ho portaràs per tota la vida i segurament ho podràs donar als teus fills.
5: La Cristina coneix i s'estima profundament la fusta. Ens la fa estimar.
6: El maco de la fusta és que és un material natural, és un material viu. Realment, vull dir, és un material amb història. Amb, si tu penses, un tros de fusta pot arribar a tenir 500 anys o més. I està tot gravat a dins. Porta, és un material amb ànima. També m'encanta perquè és un material molt càlid. Vull dir, tu el toques i és que ja només amb la temperatura i amb el color i amb l'olor i la textura, exacte. Vull dir, és un material que t'entra pels cinc sentits. És preciós. I a més és un material que ben cuidat pot aguantar generacions i generacions. Vull dir, tenim mobiliari molt antic que encara es conserva. Simplement és fer-lo bé, fer-lo conscientment, fabricar-lo o crear-lo, la peça que vulguis fer, i després mantenir-la, evidentment mantenir-la i estimar-la i valorar-la.
5: Ben a prop de la taula, a sobre on hi ha penjat el retrat de l'avi de la Cristina, al costat de la porta d'entrada, hi ha, posat de costat, un rètol fet amb fusta. Hi ha gravat el nom Wood Woman Made. Quan va començar a fer de fustera, sorprenia que fos una dona.
6: Molts cops, anant a comprar materials, que és quan et relaciones amb la gent i dius el que fas, és com que queden molt parats. Al principi quedaven parats i és com que no et tracten gaire en sèrio. Ara, clar, després d'anar anys i anys en el mateix lloc o en els mateixos llocs, ja et coneixen, i de fet et coneixen encara més perquè ets com de les poques dones. Per tant, ja hi ha un altre valor.
5: I com és que posa el seu nom i Good Woman Made al seu negoci i per donar-se a conèixer?
6: Jo utilitzo el meu nom, Cristina Bay Parris, primer de tot perquè és un producte personal, vull dir, és un producte que creo jo amb el meu cor i amb la meva ànima, i crec que posar el nom com a marca ja dona un vincle, i la gent ja sap bastant com és. I evidentment també perquè la gent sàpiga que sóc una dona, i hi ha qui tant li farà, hi ha qui, no sé, cadascú que... però com a mínim per donar el valor aquest. I després lo de Wood Woman Made seria... Això ho va idear la meva... Bueno, la que li vaig demanar els serveis a la dissenyadora, Ingrid Picanyol, i va arribar amb aquest concepte de Wood Woman Made, o sigui, Wood fusta, Woman Made seria creat per una dona. I és el donar a conèixer de que aquest ofici, que sempre ha sigut com molt d'homes, aquest i molts altres, doncs que també hi ha dones avui dia que també ho fan, i ens en sortim igual de bé.
5: Quan va començar a fer de fustera, la Cristina era una rara avis, per ser dona i jove, ben just fregava la vintena. Una doble dificultat, ja que els oficis artesanals, ja de base, recurrentment masculinitzats, són cada cop més aliens a les generacions joves.
6: Clar, a vegades potser el fet de ser dona i estar en un món més masculinitzat, o encara ara una, bastant, és com que també ens falta creure'ns que ho fem igual o millor que segons qui. Vull dir, no és pel fet de ser dona que fas més o menys, però simplement ho pots fer igual de bé que qualsevol altre. I és aquest pes extra que tenim les dones en l'àmbit de la fusteria, però en l'àmbit de moltes altres coses.
5: Però el cert és que durant els ja més de 15 anys d'experiència al sector, la Cristina ha anat trobant i coneixent més dones joves com ella.
6: Quan vaig començar el 2009, jo no coneixia altres dones fusteres. Vull dir, coneixia altres dones, però no fusteres. Però sí que amb els anys he anat segurament degut a les xarxes socials, que això hi ha ajudat molt. Al final és la passió aquesta de poder treballar amb les mans, i és. Molts cops jo crec que la gent ho descartava, les dones ho descartaven, per bàsicament pensaves que era una cosa com molt, molt d'homes. Però el saber que existeix i que cada vegada hi ha més cursos, hi ha més formacions, i que qualsevol persona hi pot entrar, cada vegada hi ha més dones. Ara ja en conec bastantes, i de fet crec que hi ha una associació, jo no en formo part encara. És un moviment que cada vegada va a més, i no només en la fusteria, vull dir, en molts sectors que sempre han sigut majoritàriament d'homes, i cada vegada més estan entrant més les dones, i això és lo guai. I lo maco de les dones també és que tenim una altra mirada. És maco veure un mateix producte, poder escollir si vols que tu te'l fabriqui un home o una dona, que hi hagi l'opció. Principalment el que conec són dones joves, per tant és una cosa relativament recent. El problema és no tant si ets dona o home, és més en l'ofici en si, que és, vulguis o no, és complicat, perquè és un sector petit, són productes majoritàriament d'un preu més elevat, i simplement el que hem d'aconseguir entre tots, els artesans, és de canviar la mentalitat de les persones i de mirar de reduir aquest consum massiu i constant, i intentar fer entendre que el consum ha de tenir valor. Has de comprar coses amb consciència i saber quin és el valor que t'estan aportant. És un treball de la societat que s'ha de fer en quant a si volem seguir produint i llançant, o si volem una vida i uns productes amb sentit, i volem cuidar del planeta, i volem realment donar valor a aquelles persones que hi estan entregant el cor i l'ànima.
5: Ella treballa la fusta, l'estima, i ens transmet aquest amor material i espiritual, però també dona un missatge optimista pel sector, i alhora una crítica constructiva i un crit d'alerta a la societat, en bé del consum conscient i la consciència de la nostra petjada.
4: Joves amb ofici. Direcció i locució, David Fernández. Entrevistes, guió i producció, Oriol Lleonart. Realització, Víctor Rubio. Un podcast produït per la Nova Ràdio de Reus amb el suport de la xarxa.
7: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la xarxa Més.
2: Emissora que t'escolta.

Les millors melodies marineres i populars t'esperen al Cant de la Sirena, el programa de Ràdio Tordera presentat per Toni López. Connecta amb nosaltres dimarts a la nit i dimecres al migdia i també diumenges al matí, just abans de les sardanes. No t'ho perdis.

Acabem d'escoltar la versió en habanera del Saltiró de la Cardina, una sardana que sempre paga la pena d'escoltar i de seguir. Ara escoltarem el tema Tamariu.

L'any passat, al mateix estiu, va traspassar la persona que protagonitza aquesta sardana. Es deia Maria Pagès i va passar a millor vida, nosaltres que ho vam lamentar un dimarts, no sé si de juliol o d'agost. Escoltarem Maria de les Trenes en versió havanera.

Hi ha una habanera que té molta requesta, que és en castellà, però que doncs, ha donat molts moments d'esplendor a totes les cantades d'habaneres. Es titula La vella Lola.

Anem a un compositor especial, que es tracta de Tomeu Penya, que també ha fet la seva immersió en el món de l'habanera. Així es titula aquesta cançó de Tomeu Penya, Habanera.

0: Les millors melodies marineres i populars t'esperen al Cant de la Sirena, el programa de Ràdio Tordera presentat per Toni López. Connecta amb nosaltres dimarts a la nit i dimecres al migdia i també diumenges al matí, just abans de les sardanes. No t'ho perdis.
1: Anem a escoltar una cançó popular catalana, una cançó popular catalana dels nostres temps, dels que fan els nous rockers catalans, que ja no són rockers, que són cantants de molt tipus i que fan doncs la bogeria de la gent jove. Escoltarem Búhos amb Milers d'Espumes.

0: hipocresia quan més difícil, quan més es torça, disparo el míssil amb més força.
1: Ja us deia que és difícil de catalogar alguns d'aquests grups musicals que han aparegut en el, a principis i la primera dècada, la segona dècada del segle XXI. Anem cap a un altre autor, en aquest cas és un autor que es diu Roger Mas i que canta Totes les flors.

Per aquells oients que s'acabin d'incorporar la transmissió, val a dir que estan escoltant El Cant de la Sirena, que és un programa majoritàriament de veneres i de cançó catalana, i que també és un programa des de la 107.1 de la FM, a Ràdio Tordera, o a radiotordera.cat. Anem als glaucs, aquí i avui.

Nosaltres que també hem disposat i proposat, ens hem proposat d'escoltar cançons de folk, cançons de taverna, cançons amb melodies de folk, amb instruments no elèctrics, i anem cap al grup de folk amb un tema que es fa servir moltes vegades als acomiadaments de les persones que ens estimem. Es titula La Vall del Riu Vermell.

0: Bé, fins ara havíem tingut un so o un tipus de música que d'alguna manera es feia pujar l'ànim, i avui hem entrat en un sotrac amb aquest grup de folk i la vall del riu Vermell. Nosaltres marxem i us deixem més programació de Ràdio Tordera. Soc Toni López, és un plaer escollir les cançons i les habaneres que us posarem, i recordeu que, si tot va bé, el 20 d'agost, a les 2:15 de la nit, hi haurà cantada d'habaneres a Tordera, a la plaça de l'Ajuntament. Així doncs, això és el que tindrem. A reveure!
1: Les millors melodies marineres i populars t'esperen al Cant de la Sirena, el programa de Ràdio Tordera presentat per Toni López. Connecta amb nosaltres dimarts a la nit i dimecres al migdia, i també diumenges al matí, just abans de les sardanes. No t'ho perdis.
2: Ràdio Tordera.

0: Ràdio Tordera. Connexió amb la xarxa de comunicació local.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 4, us parla Javier De Gea. Després de molta espera, avui és el dia en què Catalunya viurà el primer eclipsi de sol total visible en més d'un segle. Es produirà entre 8:15 i les 9 del vespre, segons el lloc des d'on surt Servi, però només serà el sud i l'oest del país on el sol quedarà completament ocult. L'expectació per aquest fenomen ha derivat en moltes mesures de seguretat per part de les autoritats, i una d'elles és el dispositiu especial del govern davant la possibilitat que milers de persones es desplacin fins al sud del país. El Servei Català de Trànsit, de fet, demana fer servir vies alternatives a la sempre saturada AP7 per arribar als punts d'observació de l'eclipsi, i el seu director, Ramon Lamil, no descarta tallar entrades en aquesta via, sobretot a la zona del Delta de l'Ebre.
3: Aquí tindrem un vol d'helicòpter, tindrem equip d'helicòpter per anar mirant aquestes vàlvules i veure si cal tancar-les o cal obrir-les. Si cal tancar una sortida perquè s'està congestionant i cal donar més trànsit cap a les altres sortides, o al revés, si hi ha sortides del sud que s'estan congestionant, recomanar molt insistentment i tancar-les, i recomanar molt insistentment que s'entri per les de més al nord.
2: Trànsit treballa amb la previsió que aquests talls es podrien produir a l'altura de les sortides de l'Ametlla de Mar, l'Ampolla, l'Aldea i Amposta. No canviem de tema, ja que el Departament de Salut recorda que observar directament l'eclipsi solar sense sistemes de protecció homologats pot provocar lesions oculars greus i irreversibles, com cremades a la retina o pèrdua parcial de visió. En total, el govern distribuirà 150.000 ulleres homologades als punts d'observació. I pels que no pugueu o no vulgueu viure l'eclipsi de sol total en viu, el govern el retransmetrà en directe des de l'Observatori de l'Ebre, l'únic situat al cor de la franja de totalitat de Catalunya. El seguiment es podrà fer a través del canal de YouTube del Departament de Recerca i Universitats. L'eclipsi començarà a les 19:36 i la totalitat arribarà al sud del país cap a les 8:30 de la tarda, amb una durada aproximada d'un minut i mig. Eclipsi a banda, passem a la política, ja que el portaveu de Junts al Senat, Eduard Pujol, ha criticat aquest dimecres l'absència del ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, a la Cambra Alta, on se l'havia citat per donar explicacions sobre la crisi de Ceuta. Pujol ha reclamat que es respongui què va fallar i ha afirmat amb contundència que si l'Estat invertís els mateixos esforços en els problemes de veritat que en el procés, ara no es lamentarien morts ni la molesta sensació que Espanya és un colador. Mentrestant, Esquerra Republicana de Catalunya ha criticat aquest dimecres la preocupant batalla partidista oberta entre el PP i PSOE arran de les compareixences de ministres al Congrés i al Senat per donar explicacions sobre la crisi de Ceuta. Esquerra lamenta que es perdi el focus amb decisions que tenen expectatives polítiques. I un breu apunt per acabar, els bombers de Barcelona han fet 8 salvaments aquàtics amb un aparell pioner a Catalunya. El cos va incorporar la tardor passada 2 salvavides telecomandats que permeten realitzar els rescats des de terra. Això és tot de moment. Tornem en una hora amb més notícies en xarxa.

I encara hi ha un ofici que es pot considerar un ofici de festa. És la del pintor de parets, que, si no canten abans, no et fan una bona sanefa.

I sempre i quan la cançó és molt més vella, et deixaran el pis molt més fresc.

un pis més fresc que un veu al sostre, que el feien i quan cantaven. Tots porten ells, tots ells porten bata llarga i de colors a plaeret.

I ara, canviant d'ofici, és encara més, si us deia, l'ofici de paleta. De paleta, que en sap, i vesteix d'aixoplucs.

Els paletes el mateix fan un porxo com una xemeneia. I si ho volen, sense escales, pugen al capdamunt d'on sigui.

fan també balconades que hom veu la mar de lluny, els finestrals que es guarden tota la serralada, i els capitells, i els sòcols, i les voltes de punt.

0: Sentit i sensibilitat. La música i la paraula a flor de pell. Sentit i sensibilitat. La música i la paraula a flor de pell. Els dilluns a les 3 de la tarda i els dimarts a les 10 de la nit a Ràdio Tordera.
1: Van en cos de camisa, com gent desenfeinada. Oh, les cases que aixequen d'un tancar i obrir d'ulls.

L'home és la mesura de totes les coses, de les quals són quan són, i de les que no són en el que mai són.

Mireu la noia que us guanya a l'esclat. Ella és la pubilla i és bruna de rostre.

De tant que és tan jove, enamora el seu pas. Qui no ho sap, quan la veu, també s'enamora.

Perquè tu has vingut, jo, ara, torno a estimar. Diré el teu nom i el cantarà la losa.

L'estat no és més que un morrió que té per objecte tornar inofensiu a aquest animal carnisser, l'home, i fer de manera que tingui l'aspecte d'herbívor

La felicitat humana és la fràgil seguretat d'un nàufrag que, en posar-se els peus a terra, es meravella de mantenir-se ferm.

0: El secret per ser feliç consisteix en estimar el que un ha de fer, acceptant el seu destí, tant social com no.
1: Sentit i sensibilitat. Música i pensaments imprescindibles per acabar el dia. Sentit i sensibilitat. A Ràdio Tordera.
2: En 7.1 FM. Ràdio Tordera.

0: Ràdio Tordera. Serveis informatius.
1: Bona tarda, són les 5 de la tarda. Estem en directe ara mateix a Ràdio Tordera amb l'alcaldessa de Tordera, Elisabet Mejías, per parlar sobre l'última hora de la situació de l'aigua a Tordera, perquè tenim novetats. Aprofito per saludar-te. Bona tarda, Elisabet.
2: Què tal? Bona tarda.
1: Aprofitem per parlar d'aquesta situació de l'aigua, que tenim una novetat, de fet, molt gran, i és que ja l'Agència Catalana de Salut Pública de l'Aigua ha declarat apta aquesta aigua pel consum de boca a Tordera, amb alguna excepció. Per tant, doncs, si vols, et deixo parlar directament d'aquesta novetats.
2: Mira, el dilluns a la tarda rebíem l'APTA de l'Agència de Salut Pública per els pous de Tordera Marreixac, que són els que abasteixen, bueno, al final que les analítiques ens donaven negatives, i els que abasteixen gran part del municipi de Tordera. Arriba aquesta APTA, com ja havíem anunciat feia uns dies, perquè les darreres analítiques de les dues o tres darreres setmanes estaven dintre paràmetres. Per tant, s'entenia que si amb dues analítiques positives ens havien declarat, no?, o que superaven el paràmetre, ens havien declarat la inaptitud de l'aigua, enteníem que amb tres que estiguessin dins paràmetres ens havien de notificar l'APTA. I per tant, aquesta APTA va arribar el dilluns. Per què no ho hem comunicat fins avui? Perquè justament Masmora està en la mateixa situació, portem resultats analítiques per sota de paràmetre i enteníem que estava al caure, no?, la declaració d'apte dels pous de Masmorà. Com que veiem que aquesta declaració s'allarga, sí que no volem demorar més, no?, el fet de que la gent pugui disposar de l'aigua amb total tranquil·litat, i per tant l'aigua de tot Tordera és apta, excepte la dels pous de Masmorà, que serà apta en breus dies. Jo crec que és qüestió de dies.
1: A Masmorà heu comunicat per això que seguirà venint aquest subministrament.
2: Sí, correcte, exacte. Mentre no sigui apta l'aigua de Masmorà, seguirem funcionant de la mateixa manera. Ja hi ha dues cisternes programades, crec que és per aquesta setmana i la vinent, per si s'hagués d'allargar, de la mateixa manera que hi haurà el servei d'atenció domiciliària i també de disposició d'aigua embotellada al local de l'Associació de Veïns, que aquest cap de setmana també celebren la seva festa.
1: No em voldré estendre gaire, però et volia preguntar com ha estat tot aquest procés, perquè al final ja portem unes quantes setmanes, de fet, unes quantes amb gran, podrem dir-ho. Com heu viscut tot aquest procés? Perquè entenc que no ha estat fàcil, i comentaves precisament que vosaltres heu volgut fer aquest tercer, esperar-vos aquesta tercera mostra per, doncs, donar i declarar aquesta actitud.
2: De fet, nosaltres no esperàvem, ja reclamàvem amb insistència, perquè portàvem tres resultats a l'etapa de Tordera i la tercera, que està pendent de resolució de Masmorà, a que Salut Pública ens digués el què. De fet, dijous passat dèiem, ostres, quan tindrem l'aigua apta, perquè estem dins de paràmetres i de llei, per tant, l'aigua que tenim ara mateix és apta. Està sent, perquè no ha finalitzat això, tinguem en compte que tenim l'aigua declarada apta, que no sabem per què va sortir aquesta punta el mes de maig i el 17 de juny, i que mentre no estiguin els filtres instal·lats no es descarta que en futures noves mostres pugui sortir algun positiu, perquè com que no sabem les dinàmiques d'aquests pifes, no sabem si ara que ha plogut uns dies ens anirà a favor o a la contra, no sabem si hi ha algun procés industrial que ens pugui afectar d'alguna manera en el futur, no sabem encara què ens depara el futur fins que no posem els filtres, sí que l'aigua serà apta en tant quan l'Agència de Salut Pública no declari el contrari. Nosaltres seguirem fent les mostres quinzenalment i transmetent-les a l'Agència de Salut Pública, perquè és la nostra obligació, i entenent que ha passat això, el que volem fer és un bon control perquè no ens trobem amb declarar l'aigua no apta. És una possibilitat que existeix, no vull pas enganyar ningú. El no apte definitiu el tindrem quan instal·lem els filtres, que aquesta és una altra batalla que tenim oberta internament dins de l'administració, que aquesta jo penso que és la més complexa, la més feixuga i la més difícil de resoldre, perquè és el que vinc queixant-me sempre, posar d'acord a l'Agència Catalana de Salut, ara també a l'Agència Catalana de l'Aigua, fins i tot a la mateixa consellera de Territori, que se li ha demanat ajuda, i als serveis de l'Ajuntament de Tordera, posar d'acord en la urgència o emergència d'aquestes actuacions que s'han de fer a la nostra etapa, i també als pous de Masmorà i de Sant Daniel, de la instal·lació dels filtres de carbó actiu, dona peu a moltes interpretacions i a donar-hi moltes voltes. I quan, a més, en aquestes voltes s'hi afegeix la llei de contractes públics, encara és pitjor. Hem demanat allò... ajuda al final a la Generalitat directament, perquè ens ajuda amb poder decretar l'emergència i a fer una interpretació més fàcil de la llei per poder actuar amb més premura. I ara per ara estem allò a l'espera d'alguns informes que ens permetin treballar de manera més àgil, perquè si no és d'aquesta manera els terminis són molt llargs, són absolutament inviables i ningú ens garanteix que el mes de setembre, octubre, novembre no tornem a estar igual que ara, o d'aquí 15 dies, que esperem que no, perquè d'entrada demà tindrem noves mostres que en principi haurien de ser bones. Veurem què passa. Però quan preguntaves com hem viscut aquesta... No? Tot aquest mes de juliol i mig d'agost que portem, doncs això, gestionar la informació pública, que al final és la que és, i la més complexa, sobretot, que és la part interna.
1: Parles de temes complexes, al final tot això ja ha generat molts dubtes a la població també, molta incertesa, tot i haver estat comunicant setmana rere setmana. Volia preguntar-li sobre l'origen també, no sé si hi ha alguna novetat o resposta per part de l'Agència Catalana de l'Aigua sobre d'on provenen aquests PFAS o no s'ha donat cap resposta.
2: No, la mateixa que em varen donar per correu electrònic, no, ja no recordo el dia que vaig llegir durant el ple. Avui justament també hem estat amb un dels responsables de la unitat del medi, de l'ACA, que se'n cuida de prendre els mostratjos en llera, i ara per ara no tenen cap responsable d'aquests abocaments. Penseu, a més, que ara es criminalitza l'administració pública, no? Et fan prendre unes mesures d'un problema que no és de l'Ajuntament, en aquest cas. Hi ha una llei que sí que hem de complir, però en canvi no hi ha llei que estableixi quins són els abocaments que les empreses poden fer en llera amb els PFAS. Ens diuen des de l'ACA que s'hi està treballant, i també des del Ministeri, però ara mateix qui provoca o el que provoca aquests abocaments està absolutament impune. Que a més avui és un dels altres temes que reivindicàvem, de dir que accelerin. No veig molta predisposició per part de l'ACA perquè això estigui resolt en breu.
1: Ja per acabar una darrera pregunta, què li diria als veïns que potser tenen encara dubtes de si això, dins de la xarxa de Tordera, exceptuant a Masmura, què li diria a aquests veïns que encara tenen dubtes de si poden consumir o no aquesta aigua?
2: Jo donaria el missatge que ens dona Salut Pública, i que al final és el que cal transmetre. L'aigua de Tordera està dintre dels paràmetres que estableix la llei de la qualitat de l'aigua potable, per tant, l'aigua es pot beure. L'aigua avui es pot beure, i esperem que demà, i la mateixa aigua que estem bevent avui és la que vivíem fa 10 anys, quan encara no ningú s'havia plantejat quin era què eren això dels PFAS. Per tant, jo donaria el missatge de tranquil·litat: l'aigua avui es pot beure, perquè l'Agència de Salut Pública ens l'ha declarat apta per al consum. Es segueixen fent controls, gràcies als quals es detecten anomalies com la de fa un mes, i jo sí que donaria un missatge de tranquil·litat i sobretot de confiança, perquè una servidora ni el govern municipal tenim cap intenció d'amagar informació que aniria a la nostra contra. I jo ja he dit en més d'una ocasió, no podem un espai d'uns serveis informatius, però sí en altres espais, que no tinc cap necessitat d'anar-me'n a la presó per amagar una informació d'aquest tipus que afecta la salut pública. Per tant, en aquest sentit sí que donaria un missatge de tranquil·litat: l'aigua avui és apta, a excepció de Masmora, que ho serà en breu.
1: Doncs res, jo per la meva banda, que ja estic, no sé si vol afegir alguna cosa o...
2: Bé, dir això, que com atès que l'aigua ja és apta, que de fet ho és des del dilluns a la tarda, hem anul·lat els serveis de cisternes i de cubes a tot l'àmbit municipal, que recordem que l'havíem obert a totes les zones afectades i a les que no. Per tant, aquestes queden anul·lades i només es mantindran les dues que hem reprogramat a Masmora. Per tant, també s'anul·la el servei domiciliari de garrafes.
1: Doncs moltes gràcies, alcaldessa, per venir aquí a Ràdio Tordera a explicar tot això, i aquesta és l'última situació ara mateix de la qualitat de l'aigua.
2: Sí, deixa'm apuntar també que tot aquell que generi, no?, que tingui dubtes o certa desconfiança, comprensible també, pot consultar les últimes analítiques que estan penjades al portal web i també a la seu electrònica.
1: Doncs aquí queda, això és l'última hora de la situació de la qualitat de l'aigua a Tordera. Ens veiem en properes notícies.
2: Gràcies a vosaltres.
0: Serveis informatius de Ràdio Tordera.
3: Va, jo començo. deixem.
4: Oh, se ens ha escapat el lloro.
3: Jo m'imagino en Joan i la Núria darrere el lloro.
5: Molt maco, però... Se m'ha escapat el lloro. Ai...

0: Avui els convidem en el capítol 30, un bon número, tema que al final no us diré quan, el número 30 és un bon número, i el titularem La carrera del cos, i ja la tenim liada. Aquest capítol intervenen la Filo, en Genaro, el Lloro, el narrador, la Laia i en Pol. La Laia i en Pol són la Laia Caimel i el Guillem Serrano, i els de sempre, Nuri Pujol, Joan Madrid i Salvador Romans. Comencen en el menjador de casa els avis amb una sortida del pati. El Genaro neteja unes sabatilles velles, ja que la Laia té de fer entrenament per la carrera del cos.
1: Filo, on és el greix del cavall? Sense greix, aquestes bambes no llisquen pel sorral de la Prudenci Bertrana.
2: Deixa estar el greix, Genaro, que els nens d'ara porten sabatilles de llums i aire comprimit.
0: Entren la Laia i en Pol. La Laia va equipada com si anés a les Olimpiades. En Pol porta uns auriculars i camina desganat.
3: Avi, avui toca sèries de velocitat. El cos de Tordera és la setmana que ve i hem de guanyar el pernil.
4: Un pernil? Jo per què un pernil? No corro 3 quilòmetres. Si fos per una subscripció a Game Pass...
5: Corre, Pol! Corre! Que et pilli el toro! Que et pilli el toro!
4: Calla, Lloro!
1: Escolteu-me, per guanyar el cos no calen rellotges que et comptin els passos. Cal menjar ceba crua i córrer darrere de les gallines com feia jo.
0: L'estratègia del Genaro amb un punter de fusta.

0: Estic mirant un tutorial de running silenciós. Diuen que si no mous els braços, estalvies un 12% d'oxigen.
1: Més fusta! Més fusta! Pol, ets un manca!
2: Pol, nano, el running aquest es deia córrer per cames a la meva època. El camí ral, el que importa és la sortida. Si quedes enclastat a la gent, no arribes ni a cap ningú.
0: Jo faré de llebre. Tu, Pol, m'has de seguir el ritme. Si veus que fluixo, m'empenys. T'empenyo? Si t'empenyo, em denuncies per falta personal. Jo aniré al meu flow, Laia. Amb calma, sí, molta calma.
3: El Genaro, donant instruccions des de sobre una cadira del menjador, i fent com que corre.
2: Escolta'm bé, Pol, el camí ral no perdona. Si a la sortida t'encantes mirant les mosques, et passaran per sobre com una picronadora. Has de sortir com un coet.
3: La Laia, fent estiraments impossibles...
0: Avi, hem calculat el ritme cardíac. En Pol ha de mantenir-se a les 140 pulsacions per no patar a la meitat de carrer.
3: El Pol, assegut al sofà amb un pot de patata chips...
0: Jo el que he calculat és que si quedem tercers ens donen un lot de productes de Can Xicoi i un bal per la pastisseria. Això sí que és motivació, Laia.
4: I un pernil, Pol. El primer s'emporta un pernil que fa un pam de greix del bo. Genaro, deixa la cadira que et trencaràs la crisma.
1: Pernil per al lloro! Pernil per al lloro! Pol, ets un porquet!
2: Deixa'm la cadira. Escolta, Pol, el secret és en el colze. Al camí ral, si algú t'intenta avançar pel costat de la fruiteria...
3: Tu... Genaro, sí, fa un gest de treure el colze dissimuladament.
2: Tu saps, i el... I ell cap a la pastisseria Sant Jordi.
0: Avi, això és joc brut. El cos és una tradició noble.
3: Van de cara a l'entrenament extrem, pati de casa... I hi ha un circuit amb cordes d'estendre roba, baixes i galledes d'aigua.
0: Vinga, Pol, simulació d'obstacles a camí ral. Gent gran amb carretons a la compra i nens amb patinets. Salta!
3: En Pol intenta saltar una corda, s'hi enganxa el peu i cau sobre un coixí que ha posat la Filo. El Genaro toca el xiulet com una fúria.
2: Falta! Penalti! Pol, sembles una saca de patates al mercat del diumenge.
0: És que la gravetat a Tordera és més forta que a Barcelona. Ho noto a les cames.
3: La Filo apareix amb una safata de carquinyolis.
4: Menja un carquinyoli, nen, que això et donarà power.
3: La Filo intenta posar-li un carquinyoli a la boca mentre el Pol corre. La Laia intenta prendre-li el pols mentre corre al seu voltant. Imatge caòtica, i en Quico volant sobre ells.
1: Ràpid, tortuga! Que et pillo, que et pillo!
0: Prou, avi, àvia. Així no arribarem ni a la meitat de carrer Major. Necessitem concentració.
2: Teniu raó. Escolteu, quan sigueu al camí ral i sentiu que les cames no poden més, penseu en el públic, penseu en la Filo cridant des del balcó i en el trofeu brillant al sol i, sobretot, en el pernil.
3: Concentració i entreniment al pati de la casa. Hi ha un circuit muntat amb testos de flors i galledes.
0: Vinga, simulació del camí ral. Imagina't que hi ha 1.000 persones cridant. Vinga, vinga, som-hi!
2: Pugeu els genolls. Imagineu que us persegueix el Quico amb ganes de picar-vos els talons.
1: A por allò! Ole, ole, ole! Canya el Pol!
0: Ai, que em pica el flanc! Ai, que les bambes em fan soroll! Laia, vas massa ràpid. Sembles una gasela amb zel.
3: La Filo, sortint amb un esprai d'aigua, i, com no, el ruixa la cara. A traïció.
4: Ep, que us veig deshidratats.
0: Àvia, que m'has mullat el rellotge intel·ligent. Ara diu que estic nedant a la piscina municipal.
2: Deixa't de rellotges, Pol. Aixeca els peus. Si no corres, no hi haurà premi. Saps què hi ha a l'arribada davant de la CaixaBank?
0: Sí, un caseu.

0: automàtic.
1: No, tot això que hi ha la bandera que has de besar per demostrar que ets un campió de Tordera.
0: Pol, si arribem i no beses la bandera amb ganes, l'avi ens farà tornar a fer el recorregut fins a Sant Pere.
2: D'acord, d'acord. Però si la beso, vull un gelat de la fira, de tres boles.
3: El dia de la cursa, el camí ral arrebossat, s'escolta so d'ambient de gent, xiulets i música de xaranga. La Laia i en Pol estan al final del camí ral.
4: Vinga, nens! Vinga, que ja us veig. Passeu al quiosc.
1: Mira els Filo. La Laia va primera del grup. I en Pol, bueno, en Pol encara respira, que ja és molt...

0: Et menjo l'orella!
1: Entren en la cursa la Laia i en Pol corrent al lloc. Suats i extenuats, es veu el cartell de CaixaBank al fons. La Laia amb dificultat per parlar i en Pol vermell com un tomàquet.
2: Som-hi, Pol. L'últim esforç. El camí ral és nostre.
3: No puc més. Veig llumetes. Ah, no. És el rètol de la caixa.
4: Ja hi sou! Allà està l'alcalde amb la bandera. Ves de torn de l'honor de la família, Gennaro.
2: Junts, Pol, a la de tres. Una, dos i tres.
1: Tots dos fan un salt cap endavant. Se suposa que arriben a la meta. Les autoritats, invisibles, els posen la bandera davant. La Laia la besa amb passió. En Pol, mig marejat, la besa com si fos un tros de pernil. La Filo corrent a abraçar-los amb una tovallola.
5: Campions! Mireu quina suada!
4: Ho heu fet, marrecs! Heu corregut pel camí ral com si portéssiu un coet al darrere.
0: Campió! Campió! Ui, pernil! Ui, pernil!
3: Escolta, Laia, l'any que ve...
2: L'any que ve repetim?
3: L'any que ve comprem un patinet elèctric. La bandera la ves igual, perquè m'ha agradat el tacte de la seda.
4: Ja hi són, davant la CaixaBank. Atenció a la bandera!
1: La Filo entrant amb dues medalles gegants de cartró i purpurina.
5: Campions, mireu quines medalles més bufones! I a sobre ens han donat el bal del pernil!
1: Entren la Laia i en Pol, van a càmera lenta per donar èmfasi al patiment. La Laia tira d'en Pol pel braç. El Pol té la cara desencaixada i la llengua fora. Des de la banda, el Gennaro, amb un megàfon fent de cartolina.
6: Vinga, Laia! Vinga, Pol, que ja som a la recta final!
5: Recta final, Gennaro. La Tila i aquest sofà et tenen el cor robat. I vaja, quin mal son has tingut, que hasta el Quico tenies amoïnat. I ara... tothom a menjar. Ah, Gennaro, la Laia no ens visitarà fins a la festa major.
1: El Quico dalt de l'espatlla del Gennaro anà fent soroll.
0: Gennaro! Milón! Cama curta! Cama llarga! Corre o et menjo l'orella!
7: I've paid my dues time after time.
8: Quin somni, eh?
5: Però, clar, fins al final... No...

0: Ja estem aquí en viu i en directe. La tarda és record del teu programa dels dimecres, que s'emeteix en el 107.1 de Ràdio Tordera.
1: Trenca'm la monotonia. Els dimecres a la tarda, a Ràdio Tordera, recordem les millors cançons a través de les teves peticions. Els dimecres, de 6 a 7, la tarda és record.
0: Sí, sí, la tarda és record. Sí. Salvador, bona tarda, com estàs?
2: Bé, estic, com diria, no sé, em sembla que porto dies eclipsat.
0: Eclipsat per què?
2: Home.
0: Perquè... No, si és avui l'eclipse.
2: Sí, però escolta, és que fot 15 dies que ens atabalen.
0: Oh, calla, aquí en tinc un que sempre s'està queixant tot el dia.
2: Home, és que tant d'eclipse... Mira que estic a punt de posar aquell acudit de l'Eugeni que parla del capità.
0: Sí, què deia?
2: El capità li diu... No, el capità no, diu el coronel, li diu al comandant, mañana a les 9:30 haurà un eclipse de sol. Sí. No el saps, aquest?
0: No.
2: Ostres.
0: Ningú el sap.
2: Com que ningú?
0: I l'audiència que truquin, si és que el saben. I...
2: Clar que sí. El puc posar, eh?
0: Posa'l.
2: Què dius ara? Bueno, el puc tenir aquí en marxa per si algú vol escoltar.
0: Ah, això, que ho diguin.
2: És l'Eugenio que escolta el tio aquí.
0: Bueno, el posarem. Si els el demanen... I si jo t'ho he demanat ja, eh? No puc entrar amb aquestes peticions, jo.
2: Bé, doncs, quan vulguis, perquè l'Enric fa 3/4 d'hora que està trucant.
0: Què diu? Oi, l'Enric?
2: Ha trucat a les 5 quan hi havia la metgessa.
0: Ah, la metgessa no.
2: Sí.
0: Alcaldessa, poder.
2: Ai, esclar, és que això de l'eclipsi maté...
0: Ai. Sort que ja saben que fem conya.
2: Jo perquè... crec que el dia i el moment que hagi passat ha de venir una tempesta.
0: Potser sí.
2: Que fotrà mal a tot arreu.
0: Ai. Preparem-se, eh? Però bueno, que no esperi un dimecres. Un dimecres que es deixi fer el programa.
2: El dimecres no.
0: Ah, s'apanyaran. Bé, doncs sí, estem en el programa La Tarda Record. Nosaltres, com sempre, us hem de recordar que si truqueu o demaneu una cançó de la llista que llegirem ara, pues us la posarem per ordre d'aparició entre el micròfono.
2: Sí, eh? Això com el teatre.
0: I us direm que avui, per convidats, tenim el Nino Bravo, que va ser total guanyador de les votacions que van haver-hi gràcies a vosaltres i la gent d'internet, que van... dient qui volen escoltar. Pues sí, va guanyar el Nino Bravo, però tinc dues cançons de Manolo García perquè sapigueu qui era Manolo García.
2: Home, Manolo García,
0: verdaderament.
2: M'heu de perdonar,
0: canta molt bé, Manolo García.
2: M'heu de perdonar perquè vaig dir que no sabia qui era, però esclar, és que de Garcies i Pérez n'hi ha molts. I he identificat, però ara pensant i dic, ostres, però si és el que va formar l'último de la fila, amb en Quimi Portet.
0: Sí, sí, sí.
2: Escolta, sí. Ja està bé, eh?
0: És que no penseu gaire, eh? Últimament, jo que us busco els millors cantants...
2: Sí, sí.
0: Resulta que n'hi ha que no els coneixeu.
2: És que tens com una vareta màgica, eh? Per triar-los.
0: No, sempre n'hi ha un que gonya. Com per ser això? És igual que el futbol, també sempre n'hi ha un que gonya.
2: No, que empaten moltes vegades.
0: Bé, tampoc no l'encertem, a vegades posem un empat i no ho és.
2: Això
0: és el mateix, aquí no poden empatar. Sé. Man, també vam empatar una vegada, que vaig posar.
2: Vols dir que no els hi has de dir les cançons per això?
0: Els hi dic?
2: No sé.
0: Val. Mira, tenim a Nino Bravo, com dèiem, com a guanyador, i les cançons són Te Quiero, Te Quiero.
2: Sí.
0: Quina més?
2: Vols que ho digui jo? Mi Tierra?
0: Mi Tierra.
2: Ai, mi Tierra.
0: Sí. América, América.
2: Libre.
0: Noelia.
2: Cartas Amarillas.
0: ¿Te acuerdas, María?
2: Ay, esa será mi casa.
0: Mis noches sin ti.
2: Arena de otoño.
0: Volver a empezar.
2: Aquesta arena de otoño, la primera vegada que la llegeixo.
0: Ah, mira.
2: Mi gran amor.
0: I tancarem amb Libertad.
2: I la selecció de cançons...
0: La Libertad.
2: Vols dir? No sé, aquesta tampoc.
0: Tonada,
2: però... No sé, no la conec, aquesta tampoc, eh? Amb Manolo García, en Pájaros de Barro.
0: També tenim a Manolo García, En nunca el tiempo es perdido.
2: I la festa major de la Trinca. Clar, jo, el dir Manolo, Manolo, de seguida vaig relacionar amb el de la Trinca. Manolo, la calle és tuya!
0: Per això n'he posat una de la Trinca, també.
2: Clar, i a més, ara poses una de la Trinca. Festa major.
0: Festa major, que estem voltant.
2: Molt bé, molt bé, molt bé. Pensat
0: que el dia 15 que ja comencen les festes i no acaben fins al 26 o 27, eh? Ui. I Tordera, quan fem festa?
2: Quanta pasta.
0: No parem, no parem. Bé, ara sí que pots passar una trucada, si encara estàs esperant, pobre.
2: El que no entenc és que... hi ha molta gent que no té res a fotre, només pentina el gat, perquè tu creus la mobilització que hi ha per anar a veure quan la lluna tapa el sol?
0: Home,
2: han mobilitzat aquí.
0: I, aquest, i a més un metge ha dit que el que mirem ulleres que no són bones els ui, pot carregar, la, com se diu? Això de...
2: És igual, tot.
0: La retina.
2: La retina, l'iris...
0: Han posat metges a l'hospital més... per si passa alguna cosa, però els metges diuen i per què hem d'anar-hi, si s'hauran cremat la vista, no cal que els hi fem res.
2: No, esclar que no.
0: No se'ls hi podrà fer res.
2: Clar.
0: No mireu la lluna, no mireu l'eclipse. Mireu-ho per la tele, que segur que no ens farà mal.
2: Ah, això. Això és el que faré jo.
0: Des d'aquí, des del nostre programa, la tarda, record. I segur que se'n recordareu del record. Bé, se'n recordareu del consell que us hem donat.
2: Esperem que no ens eclipsin.
0: No.
2: No.
0: I per no calçar-nos, que farem una trucada o no?
2: Sí, aquí n'hi ha una, que... però bé, a veure... Sí, hola, deu ser l'Enric.
0: Hi ha l'Enric? Hola.
3: Hola.
0: No, és en Xapallí.
2: En Xapallí.
0: No, en Xapallí.
2: L'Enric s'enfadarà.
0: Ai, pobre Enric. Perdona, Enric, però és que estem aquí...
2: Bueno, don estem Juan, tu mateix. Ja.
0: Va, Joan, quina cançó t'agradaria escoltar avui?
3: Una...
0: No m'ho crec.
3: Ja.
0: De Nina Bravo.
3: Sí.
0: Veus com ho hem endevinat? I quina serà?
2: No sé. Te quiero, te quiero.
0: Hi ha cartes amarillas, te quiero, te quiero, te acuerdas, María, arena de otoño, volver a empezar, mi gran amor, en libertad.
3: Libertad.
0: Ah, vinga, doncs va. Xapallí. La cançó número 13, et portarà sort. Compra un número.
2: Bueno, en libertat.
0: En libertat.
2: Sí. No libre, en libertat.
0: En libertat,
2: eh?
0: Sí.
3: En pres n'hi ha de la llista, quines teniu?
0: No tenim a Manolo García, Pájaros de Barro, i tenim a Manolo García, Nunca el tiempo es perdido, i tenim la Trinca, amb Festa Major.
3: Posa la Trinca.
0: Festa Major.
2: Aquí, vinga.
0: No, aquesta no l'ha demanat quasi bé ningú.
2: Alça la Trinca, vinga, vinga, vinga la Trinca.
0: Ja. I ara pots dedicar-ho?
3: A tothom que escolti Ràdio Tordera, tota la meva família, vosaltres dos que tingueu bon programa i bona festa major.
0: Gràcies, visca. Joan, igualment.
2: Molt bé, Joan.
3: Estem dimecres hi ha programa o no?
0: Si no és festa, sí. Que no sé.
2: Avui en tenim 12, no? El dia 19?
0: Sí,
2: el dia 19, sí, no?
0: Sembla que sí.
2: M'has de donar l'ordre, perquè jo no ho sé.
0: Ja t'ho passaré. Però...
2: El jefe m'ha de dir si vinc o no vinc.
0: Això, i a mi també m'ho ha de dir. Si no es diu, no venim.
3: Bueno, ho provarem.
0: Tu ho estigues a fer a Ràdio Tordera.
2: Quedem que sí, no? I qui tria de la setmana que ve, Joan?
0: La Dolores Pradeda o la Cecília?
3: La Dolores Pradeda.
0: Molt bé, doncs vinga. Anirem per ella.
2: Doncs vinga.
0: De moment ja té 3 vots.
2: Ja té 3 vots, la Dolores.
0: Bé. I la Cecília, un.
2: Molt bé. Doncs, molt bé, Joan.
3: Bona festa major i bones tardes.
2: Molt bé, Joan, vinga, adéu. Adéu.
0: I ara sí, l'Enric, pobre. Enric, bona tarda.
4: Sí.
0: Hola, trempat, va cagar condena. Que tenim dues línies i... Tu
2: has trucat a les 5 a l'hora dels informatius,
0: oh,
2: criatura.
0: No, ha trucat perquè hi havia l'alcaldessa, el punyetero.
2: Ah.
0: Ah. Que volies parlar amb l'alcaldessa?
4: No, li vull dir que una cançó amb en Marc va ser a la companys ahir.
0: Sí, ah, és veritat. Mira. Ahir va fer 30... Com ser en va fer? 33?
2: És igual, no ve pas d'un.
4: 33. I tu ets molt simpàtic.
0: Gràcies.
4: I el sabó també.
0: Ah, anava dient sabó també.
2: Ai, com te descuidis de mi.
0: No.
4: Aquí venés o feis molta propaganda.
2: Oi, propaganda.
0: Sí, m'agrada que has de fer propaganda i dir-los que sí. Han de, cada dimecres han d'escoltar la Ràdio Tordera.
2: Sí.
0: I més a l'hora, a 6:15 de la tarda fins a les 7.
2: Sí, sí.
4: Bé, el sabó que... és molt simpàtic.
2: Ai, mare.
0: Sí. I ara quina cançó voldràs escoltar?
4: Aquesta que has dit tu?
2: Quina?
0: Quina, te quiero, te quiero.
4: Sí, per en Marc.
0: Per en Marc, esclar que l'estimem tots, no? L'hem
4: sí.
0: d'estimar.
2: Te quiero, vinga. Te quiero.
4: I una als voluntaris d'aquest any.
0: Què dius que faràs aquest any?
4: No, als voluntaris del Rus.
2: Els voluntaris del Rus.
0: Que li dediques als voluntaris del Rus, molt bé. Perquè són també molt macos, eh?
4: I tu ets molt simpàtic, eh?
0: No gaire. A vegades me diuen que sóc antipàtic.
4: No, a mi me diuen que ets molt simpàtic. Bueno.
2: Sí, depèn, si no has esmorzat, ui.
0: La setmana que ve farem una enquesta d'aquestes que estic fent jo dels cantants.
2: Això.
0: Aviam, un que digui qui és més simpàtic, en Salvador Romans?
2: No, això no val, no. No, prohibit.
0: Els dos, diu, aquí diu els dos. Sí. Així m'agrada, així es quedes bé.
2: Home, escolta. Molt bé, Enric.
0: Jo l'has dedicat així, no?
2: Ja estàs?
4: Jo ja sempre dic.
0: Ah, pobre, també s'ho mereix, que és un home molt trempat, també.
4: Sí, amb sempre dic, sempre ens ajuda vosaltres.
0: Moltes gràcies, digui-li, mossèn Perica. Molt de records d'aquests nois de la ràdio.
2: Això mateix.
4: Vale.
2: Vinga, gràcies, adéu.
0: Adéu.
2: Doncs...
0: ja està, ja podem posar
2: una cançó. Vostè dirà.
0: Mira, jo per la primera cançó que tinc, començaríem... no comencem pel convidat.
2: No?
0: Comencem per Manolo García.
2: Per mi, el que tu m'ho diguis.
0: Aquesta l'ha demanat en Lluís de d'Olot, que ell sí que l'ha de veure actuar...
2: No, ara estava ensejant jo, saps?
0: Home, la Carina, no?
2: És que si no ensejem, aquí malo, Ai,
0: Pájaros de Barro, va.
2: Ah, Pájaros de Barro.
0: Sí.
2: I per qui dius?
0: Lluís Dolot la dedica a tota l'audiència en general.
2: Ah, doncs, val, així nosaltres també, no?
0: Sí, clar.
2: Doncs bé, Pájaros de Barro... d'aquest senyor Manolo que es García. Diu Manolo García.
0: Que només va tenir dos vots.
2: Dos vots. Vinga.
0: Vinga.

0: Aquest estiu, al mòbil, a la ràdio, al cotxe, a l'Alexa o a l'Spotify. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
1: A la una, a les dues i a les... Espera, espera! Llença't amb un somriure ben cuidat. Només aquest mes a Dental Company Tordera, tarifa plana d'empastaments a 39 euros i revisió i neteja gratuïtes. Ara sí, a les tres. Demana ara la teva cita gratuïta al 930 13 0278
2: o a dentalcompany.es.
1: I recorda, no tanquem durant l'estiu.
3: Milar Tordera, sempre a prop teu. Electrodomèstics, telefonia, televisió, informàtica. Cada mes amb noves ofertes i grans descomptes. Sempre amb el millor servei i atenció postventa. Milar Tordera, al camí Ral 182.
4: A Instalsar fem 25 anys. Instal·lació, manteniment i reparació de plaques solars, termosifons, calderes i estufes de pèl·let. I també d'aire condicionat, escalfadors, tot amb la màxima garantia. Aprofita ara el nostre pla Renove de Calderes. Porta'ns la vella i et descomptem 150 euros de la nova. Instalsar, al carrer Sant Ramon 15 de Tordera i al telèfon 666 50 27 50.
0: Ràdio Tordera.

0: Doncs mira, ara nada menys que hem tingut aquí la petició...
1: Nada menys ni nada menys. Tenim una trucada.
0: Ah, tenim trucada. Hola, oh, bona tant, tarda. Per què no m'ho deies?
1: Ai, no. He fet un signe com, el, com els indis, que no m'has vist.
0: Sí, està fet així. Clar. Pensava que feies així la pluma.
1: Això de l'eclipse...
0: Bona tarda.
2: Bona tarda.
0: Ai, clar. Aquí meta...
2: Ai, quina mare, quina tempestat que farà.
1: Ai, la Quimeta.
2: Verge Maria, com esteu?
1: Bé, que sí, Quimeta.
0: Oh, Quimeta, no surtis pas.
2: Quina tempestat, Verge Maria.
1: Ha de fotre un aigat com el dia que de Noé, aquell, de la barca.
2: És que no, mare de Déu.
1: Sí, senyora. Tens...
2: Una espadalegada farà, Verge.
0: Ja cal que tapis els pèsols.
2: No, ja està collit, sí, no.
0: Vale.
2: Faria malbé la parra.
0: Ai, la parra.
2: El raïm tan bo i altres cosetes que tinc aquí a l'hort.
1: Ui, no ho diguis pas, que vindrà gent.
2: Ai, no costaria entrar al meu hort.
0: No, doncs... Ja té una bona balla,
2: saps
0: eh?
2: Saps que el meu hort, tinc a buscar, vaig perdre quilos... Ah. I ara no sé si està sota una col o un enciam i no les trobo.
0: Bueno,
2: què te sembla?
0: Ara l'estiu ja va bé per massa.
2: Aquesta tempestat ja els trobaré.
1: Sí.
2: Ai, anem a escoltar cançons. Sí. Estem com una lluna.
1: Sí.
2: Avui la lluna i el sol hi ha tot al revés.
0: Quina cançó?
2: Bueno,
0: era,
2: quines cançons teniu?
0: Teníem. Te quiero, te quiero. Tenim Volver a empezar, Arena de Otoño, Noelia, América, América. ¿Te acuerdas, María? Mi gran amor.
2: ¿Te acuerdas, María?
0: Ah, veus, aquesta seria bé, eh?
2: Bueno,
0: ¿te acuerdas, María, cuando trabajábamos en la fibra?
1: No sé, poder la Quimeta li agradaria escoltar aquesta.
2: No sabia pas que me va trucar el vermut, eh?
1: Ai, jo la Quimeta li va trucar un vermut.
2: M'acabo en dena.
1: Tu...
2: Anirem de buscar el piquet i anar a fer el vermut, que ve la festa major.
0: Clar que sí, per la festa major tot va bé.
1: Tu, Quimeta... T'apuntem aquesta...
2: Va, no enrotllem mai avui aquest sol.
1: Mis noches sin ti.
0: Oi, mis noches.
1: No.
2: Quina posareu?
0: Aquesta me l'ha demanat la Mercè García, no
1: cal. Ah, no val. Ja m'he
0: volgut.
2: Quina me posareu?
0: T'acuerdes, Maria?
2: Recuerdes de la Maria?
1: Sí.
2: Va, vinga.
1: T'acuerdes, Maria?
2: Aquesta setmana Santa Maria.
1: Ah, sí? Pues mira.
0: Va, Quimeta.
2: Jo volia festa major.
1: Que bé te l'ha triat, aquest en Joan, com et coneix.
2: Jo la festa major també m'agrada.
0: Bueno, també te la posarem, perquè com que te l'han demanat ja tres...
2: Vale.
0: Vale.
2: No sé, bueno. Va.
0: Endavant.
2: Som-hi?
1: Som-hi.
2: Som-hi. Bueno, aquesta és la Maria, la cançó de la Maria.
0: Sí.
2: La dedico a la Maria.
0: Ah.
2: La Maria mereix a Maria. Si no puc felicitar aquest dia, te felicito tu.
0: Ben fet.
2: Te posarem Maria.
0: Ai, Maria.
2: Que passis un sant beni totes les Maries. Que passis un bon sant amb la companyia de tota la família. Una versada, una festa major. Després, bueno, que vinguin disfrutar amb la festa major, aquesta la dedico. La petita Serra, que demà és el seu cumpleanys.
0: Ah, molt bé.
2: Sí, i la seva filla, la Susana.
0: Oh.
2: Ella és el cumpleanys i la filla és el seu sant.
0: Carai, sant i cumpleanys, mira.
2: Sí, mira, olla petita, ficarem a dintre la grossa, no?
0: Sí, i tant, que sí.
2: Bueno, que passin moltes felicitats, petita, i la Susana i tota la vostra família. Moltes felicitats, passeu una bona festa major.
0: Clar que sí.
2: Eh?
0: Molt bé.
2: I... Ai, no sé què. Aquesta és la festa major que la disfrutava molt.
1: Sí.
0: Molt bé.
1: Ja l'ha embalat, eh?
2: Va, vinga.
1: Vinga.
2: Ja no sé què tinc a dir més.
1: Bueno, bona tarda. Fins la setmana.
2: Ja, i són trencat el carrilet, me cago en dir.
1: Bona tarda, fins la setmana que ve.
2: Bona festa major a tothom, eh? Ja,
1: això mateix, per si acaso. Quimeta, vinga.
2: I vosaltres també.
1: Grai, si et descuides. Vinga, adéu-siau.
2: Bueno, adéu-siau, guapo.
1: Adéu.
0: Ja estan les trucades? No tenim
1: sí, estan. Va, estan amb l'eclipsi que saps?
0: Doncs ara posarem aquesta que t'havia dit, que l'ha demanat la Paquita Albertí, per la Quimeta Puig i també per la seva
1: per la Paquita neta, la Serra. Susana. Per la Paquita Serra, deu haver demanat, no?
0: La Paquita Albertí per la Paquita Serra. Quina Serra?
1: Quina?
0: Paquita Albertí, l'amiga sí. de la Quimeta Puig,
1: sí.
0: m'ha demanat primer de tot
1: Libre. Ai, Libre.
0: Libre, que la canta el nostre gran convidat, el Nino Bravo.
1: Sí, que va morir jove, 28 anys. Tu creus que és normal, això?
0: Això no és normal, però devia portar una vida molt, molt excitada. Molt.
1: I, a més, no saps, ni, no saps ni com es deia.
0: Sí, es deia Nino Bravo.
1: No, Luis Manuel Ferri Llopis.
0: Noi, Luis Manuel.
1: Això de Nino, no sé d'on t'ho va treure. No,
0: perquè era com un Nino, les noies el fan servir com un
1: clar,
0: Nino.
1: Clar, que Nino más majo, bravo, bravo. I no? I al final, això, doncs, va. Com me diguis...
0: Va, pugem aquesta...
1: Libertat, m'has dit, no?
0: Libre, la 4.
1: Ah, Libre, Libre, sí, la 4, ja pots dir la 4, tu.
0: Sí, tu... Home, si tu la tens a la 8, ja no és culpa meva.
1: Sí, tu ja pots dir la 4, que jo aquí tinc un mar de...
0: Un mar de canciones.
1: Un mar de canciones. Però vinga, com me diguis, va...
0: Va!
1: Va!
0: Va!

0: I ara sí que anirem per rebre una trucada dels nostres estudis, del 107.1, Ràdio RFM. Hola, bona tarda.
1: Bona tarda.
0: Ai, la Maria.
2: Maria, bona tarda.
0: La Maria.
1: Bona tarda, bona tarda.
0: Bona tarda tingui, com anem?
1: Anem.
0: Doncs això és bo, anem i anar-hi.
1: Sí, aviat ja tornarem.
2: La Maria, te'n recordes que a Blanes deien, no sé si te'n recordaràs tu, que ets molt joveneta. I
1: poder... Jo vaig marxar molt aviat de Blanes.
2: Deien allò de anar-hi-nant.
0: Anar-hi-nant.
2: Sí, sí. Doncs pues encara hi ha algú que ho diu, eh?
1: Bueno. Anar-hi-nant, vam venir cap a Tordera.
2: Ah, això sí. Mateix.
1: I ens varen acollir molt ben acollits.
2: Oh, bueno, nosaltres això seràs tu, eh? Temps. Però jo, com...
0: A Salvador, a Sant Pedro li tiren pedres.
2: Sí, no...
1: Què dius? Jo vaig estar molt ben acollida. Sí.
2: Bueno, jo haig de...
1: I després, quan vaig ser una mica més gran, em va adoptar un senyor...
2: Carai!
1: Que... L'adopció ha durat fins a 60 anys.
2: Carai, jo no puc pas dir-ho, això.
1: Em va adoptar un senyor molt guapo.
0: Ostres, sí. I sobre guapo.
2: Guapo i tot, eh? Jo sí. el que haig de dir que també vaig ser molt ben acollit, eh? No,
0: No, el de les pedres és mentida.
2: Una cosa és broma i l'altra, sí, no.
1: No. Vàrem ser molt ben adoptats.
2: Sí.
0: És que Tordera, som molt
2: bons. Ara ha canviat, però abans, ui... Abans, de seguida et feien fill adoptiu.
0: Això passa ara a l'esplai.
2: També,
1: bueno. L'esplai també.
2: Què diu la Maria?
1: Jo vull una cançó.
2: Sí.
0: Dina, digue, ja saps més.
1: Te quiero.
2: Apa, aquí, vinga.
0: I aquí quieres más.
2: Te quiero, ja l'ha demanat algú, no, Joan?
0: L'ha demanat l'Enric, però és igual, pot demanar aquesta, sí? Si vol.
1: Ah, o la que vulgueu, poseu-me la que vulgueu.
0: N'hi ha una que és molt maca, eh? Cartes amarilles.
2: Carai, no l'he sentida mai, aquesta.
0: Doncs és maquíssima.
2: Jo tot...
1: Bueno, doncs posa'm les cartes amarilles.
2: Clar, a veure que sí, perquè, molt, escolta...
1: Maria. I si no, me les poseu totes dues.
2: Ah, això també, mateix.
0: Vinga, jo t'apunto els dos costats.
1: La dedico a la pubilla de la ràdio, la Quimeta Puig.
0: Ah, sí.
2: És la pubilla, ella?
1: Sí. És la pubilla de la ràdio.
2: Carai. Mira, no sabia que tenia aquesta categoria.
0: Tant, des de les sardanes...
1: Bueno, ara l'hi he posat jo.
2: Ah.
0: No, però és veritat que l'hi he... Jo he sentit a dir-ho els diumenges de les sardanes.
2: Sí.
0: A la pubilla de la ràdio, he sentit.
2: Ah, mira.
1: Doncs veus com sí.
2: Que és que aquesta, la Maria, també està enterada de tot, eh?
0: Tot, perquè no para mai d'escoltar Ràdio Tordera.
2: Tot ho sap.
0: Si vols saber tot, escolta Ràdio Tordera.
1: I això que no em moc de casa, eh?
2: És la millor manera de saber coses, eh?
0: Sí. La ràdio
1: va molt bé, eh?
0: Clar que sí.
2: Bueno, la de casa fot una mica de soroll, eh?
1: Bueno, doncs canvia-la, que ja en venen,
2: sí,
1: eh?
2: Sí, l'hauré de canviar,
0: sí,
2: eh?
0: Fa com el meu amic que va anar a comprar un al xino i no li va anar bé des del principi i va tenir que anar al Milan.
1: Bueno,
2: digues,
1: a la Quimeta Puig, a les meves amigues
2: sí.
1: I tothom que escolti la ràdio, i a vosaltres dos.
2: Gràcies, Maria.
1: Vinga, endavant.
2: Adéu.
0: I ara sí que una altra trucada. Hola, bona tarda.
3: Hola, bona tarda.
0: La Quima.
3: No, mira, que estava mirant TV3.
2: Oh. Ah, ai, oh, quin pecat.
0: Quin pecat.
2: Ui, quin pecat.
0: Això no es fa.
3: Sí, un pecat no diria res avui, eh?
2: Mira.
3: Bueno, mira, a veure, quines cançons teniu de Nino Bravo, que ja no me'n recordo.
0: Com que ja no cal que te'n digui gaires més, perquè no sé si els podrem posar totes, perquè en teníem...
3: Doncs poseu...
0: Tenim, mira, te quiero, que el posarem ara.
3: Sí, això em sembla que volia demanar, però com que estic en tantes coses, no estic al tanto de res.
0: Doncs mira, aquesta, te posem te quiero, que ara la posem, vale?
3: Bueno.
2: Que en Joan fa el que vol, ja ho veus, eh?
0: És el meu programa.
3: Sí. Bueno, doncs la dedico a tothom, i la dedico a la Maria Maresma, que jo me'n recordo de com es va casar.
0: Ostres, tu veus que bé?
3: Eh? El carrer Santa Llúcia. Bueno, va viure al carrer Santa Llúcia.
2: Ai, carai.
0: El primer que va fer.
3: Que era cosina de la Juanita.
0: Ah, mira. Jo... Anem sabent coses, eh? Igual que sabem coses d'en Luis Manuel, aquest que es diu Nino Bravo.
2: Sí.
3: Ah, sí, bueno, Luis Manuel, es deia, sí. Com és, Nino Bravo, però bueno, vinga, poseu aquesta sardana que vingui ara per mi.
2: No em distreguis a la Quimeta, que va per feina sempre.
4: Quina vols per la setmana que ve?
3: Que ve, vinga.
4: No, espera-te. Espera-te.
2: Espera't.
3: Digues.
4: Quina voldràs la setmana que ve, la Pradera o la Cecília?
3: La Pradera. Mira, jo m'agraden les antigues, les més antigues.
4: Doncs vinga.
2: Sí, endavant. Perquè la Cecília es va morir 27 anys, eh?
4: També, també.
3: Sí, vinga.
2: Ja està, ja ens acomiades.
4: Es fa fora, aquesta d'aquí no vol saber res.
2: No vol saber, li vull fer una pregunta. Li vull fer una pregunta. Però ja me la deixarà preguntar algun dia. Ja, deixem-ho així.
4: Deixem-ho així, ara. Adéu.
2: Adéu, adéu, Quimeta. Ai, Quima.
4: Ai, ai. Quina tarda, quina tarda. Una altra trucada, bona tarda. Hola, ens anem a Sant Pere. Amb qui parlo?
5: Sant Pere.
4: Veus com sí? La Montserrat. És la nostra Montserrat.
5: Jo vull una noia, una noia.
4: Quina
5: cita. I per tothom, vol que escolti la ràdio i vosaltres, que estàs molt de broma, vull sentir la truixa.
4: I quina cita volies? Noèlia?
2: Ai, que maca, Noèlia. Noèlia, Noèlia, Noèlia.
4: Molt maca. Doncs molt bona tarda, que gaudeixis del programa.
5: Bona tarda i gaudeixis de Barcelona.
4: I tu també, eh?
2: Sí, i de les pedregades que vindran després de l'eclipse.
4: Oi, oi, oi. No sortiu de casa.
5: No sé què passarà després de l'eclipse.
2: Oi, oi, oi. Hi haurà un enrenou.
4: Sentirem a dir de tot.
2: De tot.
4: Posarem la tele i la ràdio tot junt per veure si...
2: Hi haurà més robatoris. Aquest...
4: Ja te'ns ha penjat. No el sabrà res més. Però tu ja... Em sembla que tenim informatius, no?
2: No sé, vaig... Informatius? Sí, sí, informatius devem tenir, tu. Deu ser això.
6: 8 i 28 del vespre a Montsel, gairebé fosc.
2: Sort que estàs a la guait, eh? Sort que Joan està a la guait.
6: La Peixera ho té tot enllestit per la nit de cinema de terror a la fresca i el segon correcurs. La plaça de l'Ajuntament acollirà aquest diumenge la projecció de la pel·lícula de terror Rec 3 a les 10 de la nit. I aquest divendres 14 també tindrem el sopar de colles a la plaça de l'Ajuntament. Aquest divendres, que la temàtica serà de pagesia i anirà acompanyat de música i diversió amb la Caset DJ. Aquest dissabte arriba l'aplec de la Roca Rossa. Es durà a terme al monestir de Roca Rossa i anirà a càrrec del Cercle d'Història de Tordera i l'Associació de Veïns. I fem un cop d'ull al temps amb el nostre meteoròleg del Consell Comarcal, Joaquim Serra.
7: Hola, què tal? Bon dia. La situació meteorològica que ve encapçalada bàsicament per la tranquil·litat i sobretot per les altes temperatures. Xafogó intensa, novament ahir aquí al Maresme, màximes que van baixar una mica però que van tornar a ser molt elevades, 33-34 graus a les hores centrals de la jornada, i tot això acompanyat d'estabilitat i de sol. Aquesta passada nit, però, ens ha creuat una massa de núvols una mica més activa, ha deixat alguna petita precipitació aquí a la comarca, tot plegat ben poca cosa, i doncs ràpidament aquests núvols que encara tenim a primeres hores, en aquestes primeres hores del dia, han d'anar marxant a mesura que avanci la jornada i el sol s'imposarà. Demà, el dia de l'eclipsi, també s'espera que domini el sol. Si bé a la tarda hi haurà alguns núvols alts o mitjans que no haurien d'impedir de veure aquest fenomen meteorològic, tot i que haurem d'estar molt amunt, en una zona ben elevada, ja que es produirà a darreres hores del dia. El sol demà es pondrà a les 8:54 minuts i l'eclipsi, el seu punt màxim, serà cap a les 8:30. Per tant, doncs això, estarà molt, molt a prop de pondre's el sol demà quan es produeixi l'eclipsi, amb un temps tranquil que ens acompanyarà també de cara a dijous.
8: Serveis. Els dimecres a la tarda acompanya'ns en un viatge pel record, a través de la música i les cançons que ens han quedat gravades a la memòria. Els dimecres a la tarda, a partir de 5:45, la tarda és record.
4: Clar que sí, que record, home.
2: Clar, que passa que has escoltat que diu demà l'eclipsi de sol...
4: Sí, oi, no, ja ho he escoltat.
2: Clar, no pot ser demà.
4: No, és avui.
2: És que, si n'hi ha, és que ja en tenim prou que sigui un avui, no?
4: Oh, poder, mira, poder repeteixen, eh?
2: Ah.
4: Hi ha vegades...
2: Les... Si els agrada tant.
4: Sí, les coses bones repeteixen. Bé, doncs ara posarem Taquero, Taquero, que l'ha demanat el Ric de Blanes.
2: Carai.
4: I també l'ha demanat la Maria per la seva amiga la Quimeta i totes les Maries. I també la Quima de Canet l'hem afegit en aquesta Taquero, Taquero, que canta el Nino Bravo, el nostre convidat d'avui. Doncs... Per votació, que va guanyar, per votació, 12 vots contra 2.
2: Clar, és veritat. Ja no me'n recordava, eh?
4: Doncs
2: vols que la posi, eh?
4: Sí, posa-la.
2: No vols dir res més?
4: No, va,
2: doncs, au. Posa-la.

0: Bueno, després d'escoltar aquesta cançó Te quiero, te quiero.
1: Sí, què vols que faci?
0: Farem una altra que diu Mis noches sin ti.
1: Ai,
0: l'ha demanat la Mercè García.
1: Que fort.
0: Ah. Que li porta molts records.
1: I clar, clar, i, clar, home.
0: Llavors sí, sí. La dedica a tots, com
1: tot,
0: sempre.
1: Tot això és molt personal i no cal entrar-hi, eh? Va, nosaltres no decimos nada más.
0: Que pensa molt en una persona i que nosaltres des d'aquí li dediquem...
1: Molta salut molt i molta felicitat, eh? Encara que sigui... aquestes nits sense el que falta. Això. Doncs bé, cada setmana és ben convidat i bé. Ningú d'aquests convidats obre la boca.
0: No.
1: És com si no vingués ningú.
0: No, no sé, no. Perquè tinc el micro davant.
1: Que expliqui, que expliquin no un acudit, tu, no, Joan?
0: Diu que no va, el micro.
1: Doncs...
0: anem per feina.
1: Sí, aquesta Mis noches sin ti, no?
0: Sí, per tota l'audiència en general.
1: Sí, me l'haig de buscar perquè no sé on està.
0: Número 9.
1: Sí. I dale tu amb el numeret, eh?

0: I ara ha arribat el moment de trencar una mica el compàs de la música i no, posarem la trinca.
1: No, no facis trencadissa, que després passa el que passa, eh? I tu si vols la trinca, jo la preparo.
0: És el de número...
1: No, no diguis el número.
0: Mira, l'ha demanat la Fina Catà, per dedicar-la a tots en general.
1: Però, mira, la sorpresa que tindràs és que la trinca que m'han buscat aquí,
0: ai,
1: que tinc jo en pantalla, dura 13 minuts.
0: Collonament.
1: La posarem un ratet i
0: festa
1: prou.
0: I prou.
1: Un ratet,
0: perquè
1: eh?
0: Perquè el que volen és la festa major, la gent.
1: Sí, però clar, sí, però...
0: Ai, mare meva.
1: Però aquí 13 minuts, poder... una mica massa, eh?
0: Haurem de marxar cap al carrer.
1: Escolta,
0: poder... Mira, te diré que la gent que ho ha demanat, eh? La Fina Catà, en Salvador Massó. També
1: en Salvador Massó també ha demanat la trinca.
0: Sí,
1: carai, noi.
0: Perquè la festa major li encanta. L'ha demanat en Joan Chapallí.
1: Carai.
0: Eh? I l'ha demanat la Quimeta Puig.
1: També?
0: I doncs aquesta cançó... de la trinca, clar, festa major, que Tordera, Casa Vella...
1: Visca la trinca, eh? Visca
0: la trinca, visca la festa major.
1: Sí, doncs vinga, posem-la, no?
0: Sí. No, mare de Déu.
1: Ai, mare, s'ha marxat tot.
0: Ara ha marxat tot. Ara...
1: Això de la trinca... Aquí... Aquí tot això és un rotllo de la trinca, eh?
0: Tota la pantalla, no?
1: No, no. Això, si tu veiessis el que ha passat aquí...
0: 13 minuts?
1: Aquí puc...

0: Oh. Oh, la trinca, tu, com hi va, eh?
1: Se m'ha esgarriat tot amb la trinca, eh?
0: S'ha esgarriat tot, i tant que t'has esgarriat. Bueno, la setmana que ve la tornarem a posar perquè la festa major no ha sortit.
1: Clar, perquè aquí... Ui, la festa major...
0: Bueno, ara anirem per escoltar una altra cançó que ens ha demanat la Fina Catà. La Fina Catà vol dedicar a tots a l'audiència, amb en Quim de Can Mardum i la Mercè, i també a tots nosaltres. Mi tierra, canta Nino Bravo.
1: Ai, sí, mi tierra.
0: Número 2.
1: Esta será mi tierra. Esta será mi tierra. A veure com te tenim... Esta será mi tierra.
0: Esta será mi tierra.
1: No me diguis el número, eh?
0: El 2.

0: després d'este buen amigo que ens canta aquest noi, en Luis Manuel. Així de que és en Luis Manuel. Ah, hi ha una trucada. Hola, oh, bona, bona tarda.
1: Hola, bona tarda.
0: Ui, taquiaqui. La Maria Cinta.
2: Sí?
0: Oh, Maria,
2: què dius ara?
0: Li va bé el telèfon, d'on te truques?
2: Del Montseny, que ha anat a veure l'eclipse.
0: Has anat a veure l'eclipse?
2: Home,
1: me sentiu o no?
2: Molt bé, bé, molt bé.
1: Ara poso la ràdio, que no, de Llois.
0: Sí, mira, te'n recordaves.
1: I ara de Janina,
2: el Gabo i tot. Ai, mare de Déu, quantes mare coses Déu, aquesta, la Maria Cinta.
0: Bé, bueno, doncs t'apuntem, sí, t'apuntem en aquesta cançó, Noelia.
1: Sí,
2: sí?
1: Vale, com vas, molta.
0: A qui la vas dedicar?
1: Mira, les amigues, jo què sé si m'escoltaran.
0: Sí, els hi has de dir que escoltin.
1: A nosaltres i tots els que escoltin la ràdio.
0: Molt bé, has de fer propaganda que ens escoltin totes les teves amigues. Les blanques i les negres, totes.
2: Escolta, ah, Quima, aquest en Joan no li fotis gaire a casa perquè et fot amb un compromís.
1: Sí, jo
0: t'escolto
1: tot el dia,
0: ai, de dia. Molt bé, així ens agrada, que ens escoltis. Molt bé, Maria, doncs, fins la propera. Adéu. Ai, que vera, Maria.
2: Això, te vol preguntar.
0: Que me sents? A qui vols, la Pradera o la Cecília?
1: Ah, per la setmana, és igual.
0: La setmana que ve.
2: És igual, no.
0: Doncs li poso un punt a cada una. Vale?
1: Això, sí.
0: Un punt per cada una. Vale.
2: Au, vinga.
0: Vinga, que vagi
1: molt
0: bé.
1: Molt bé, doncs adéu. Vinga.
2: Vinga. Adéu.
0: Ara deia que volíem escoltar.
2: Doncs bé, aquí ara 24
0: a la Maria Cinta.
2: Tenim un minut i entrem a publi, per tant podem dir alguna cosa, no?
0: Podem dir que aquest programa el patrocina la...
2: Ara, aquí està, això, això, és que no te'n descuidis, eh?
0: Tot
2: a més, m'has tatxat un telèfon avui, em volies fer equivocar?
0: Sí, perquè me n'he assegurat que sí, aquest.
2: El 93-764-08-66.
0: Sí, sí, sí. Sí, sí.
2: Ja saps que el 66 és el número del dimoni, no?
0: No sé pas qui era aquest altre.
2: Sí.
0: Bé, doncs ara nosaltres el que hem de dir és que el Camiral ofereix una paella per dues persones.
2: Una paella d'arròs.
0: Una paella d'arròs per dues persones.
2: Ara.
0: I una paella d'arròs amb gambes i músculs.
2: Bueno, això...
0: per dues persones i l'altre després... Si aneu totes dues persones, heu de demanar alguna altra cosa més i haureu de pagar el beure i el cafè. Nosaltres, sí, s'ha de pagar. Només teniu gratis la paella per dues persones. Sí. Entre tots els que truqueu, farem el sorteig entre els que, amics que voten des de les xarxes socials, perquè ens voten des de les xarxes socials, quin cantant voldran la setmana que ve.
2: Això
0: la
2: mateix.
0: Maria Dolores Pradera o la Cecília.
2: Això. Després en parlem una mica.
0: Vinga.
2: Ara vinga, anem a publicitat. Entrem, si vostè en don permís...
0: Sí, sempre.
2: Sí? Doncs
0: sempre
2: vinga.
0: Sempre donar permís jo.
3: Aquest estiu, al mòbil, a la ràdio, al cotxe, a l'Alexa o a Spotify, Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
4: Ai, quin tip de menjar! Me'n vaig a la piscina.
5: No, primer has de fer la digestió.
4: Ai, coi, venim al restaurant Les Ferreres perquè tenen piscina i pots dinar prenent la fresca a les seves terrasses i ara no m'ho deixes aprofitar.
5: Primer la digestió, després et podràs banyar fins a l'hora de sopar. Perquè jo d'aquí no em moc.
6: Restaurant Les Ferreres. Per reserves, truqueu al 93-764-0607.
7: LinkedIn, el cor de l'emissora. Ràdio Tordera és passió pel periodisme i pel territori. Al nostre canal de LinkedIn podràs conèixer com treballem, des de la formació de l'equip fins a les fites, premis i reunions més destacades de l'emissora. Connecta amb la nostra activitat institucional i professional. Troba'ns al LinkedIn com a Ràdio Tordera. Som la teva ràdio de confiança, també a la xarxa professional. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
8: Tordera. 107.

0: Doncs sí, ara tornem a estar en viu i en directe. Ja sabeu que tenim de convidat el Nino Bravo. Sí. I per tant ara hem de posar aquesta cançó.
1: Saps,
0: Noelia?
1: Saps quan va ser el seu, diem, punt d'inflexió per començar a tenir èxit?
0: En Luis Manuel.
1: Nino Bravo?
0: Luis Manuel, sí.
1: Com?
0: No es diu Luis Manuel.
1: No, dic, quan va començar a tenir èxit de veritat?
0: Va començar a tenir èxit quan va acabar la mili, no?
1: Sí, vas bastant bé, eh? Doncs, mira, tot va ser per l'Augusto Alguero.
0: Ah, carai, tu, el de la Carmen Sevilla.
1: Sí. L'Augusto Alguero va fer una cançó, que ja l'hem posat, que és Te Quiero, Te Quiero, i la tenia gravada per en Rafael i la Lola Flores.
0: Sí.
1: Però...
0: Què va passar?
1: No havia encara estat posada al mercat.
0: Ostres.
1: I la va cantar Nino Bravo.
0: Ostres.
1: I a partir d'aquí, com allò, com el cava, saps? Pluf.
0: Va pujar com espuma.
1: Com espuma, exacte. Ah, sí, sí, veus? Veus com ho saps? Ja ho sabia, ja ho sabies. Doncs bé, tu diràs què vols que fem.
0: Vas posar Noelia perquè ens ha demanat la Montse, de Sant Pere. Ens l'ha demanat en Salvador Massó per dedicar-la a en Jaume, a la Julita, i també diu que la vol dedicar...
1: Tu, que de Salvador Massó en demana moltes, tu. Li hauràs de cobrar alguna cosa, no?
0: Sí, sí, demana molt. I ell diu que vol cobrar d'aquí, perquè ha vingut amb tu en directe.
1: Cuit això, cuit això, eh?
0: Nosaltres que fa tants anys hi som,
1: perquè... I tants anys de venir...
0: Que es posi
1: tant...
0: la cua.
1: Sí, escolta...
0: La Maria Maresma, no ho has sentit, va. Per la Maria Maresma, especialment d'en Salvador Massó.
1: Ah, fantàstic,
0: ara sí,
1: mira.
0: Sentit, no?
1: Molt bé, molt bé. Doncs vinga, Noelia.
0: Noelia.

0: I ara sí que ha arribat el moment d'escoltar una cançó que ens ha demanat la Maria Maresma. Jo li he recomanat.
1: Sí?
0: Perquè també
1: les Cartes Amarilles.
0: Cartes Amarilles. Doncs, Maria, aquí està aquesta cançó que tu has dedicat a la Quimeta Puig.
1: Però Amarilles, qui és que escrivia en paper groc?
0: Abans el paper no...
1: Es tornava groc.
0: Es tornava groc.
1: Clar, i llavors, quan es havia tornat groc, escrivia.
0: Llavors el cartell enviava.
1: Jo trobo
0: si no eren
1: que...
0: drogues, no se portaven. El...
1: Trobo que algú ens hauria d'explicar per què aquest títol, eh?
0: Que eren grogues, les cartes.
1: Bé, com tu me diguis, la poso de seguida, sí, eh? Sí. Perquè no es torni ja vermella.
0: Posar, no, no, val més que les posis grogues, perquè és així. Veuràs que és maca.
1: La música de piano, fantàstica.

Bé, doncs, anem per una altra cançó del Nino Bravo. Aquesta vegada ha sigut la Quimeta Puig, que dedicava a la Susana i a la Paquita Albertí, i a la Susana, que és la neta de la Paquita Albertí, perquè una celebra sant i la Paquita Albertí celebra compleanys o aniversari, com ho vulgueu dir. I la cançó que posarem és Te acuerdas, Maria? O si no te'n recordes, Maria, doncs ara us la farem recordar amb la veu de Nino Bravo.

0: tu, Joan, el que potser no saps...
1: A veure, explica'ns-ho.
0: Bueno, és, quasi bé ho saps tot, eh? Però...
1: Ara, no, però no puc acaparar tot. No. El meu cap, ara ja...
0: Has posat una cantant per la setmana que ve?
1: Sí.
0: La Cecília.
1: La Cecília.
0: Sí. Ja saps que va néixer el Pardo?
1: No, el Pardo, la Mèrit.
0: No, no serà pas una filla de la Mèrit.
1: Ves a sebre.
0: Oh. Sí, sí. Oh. Es diu Evangelina Sobreno.
1: Oh, l'Evangelina, voteu-la.
0: Galanes.
1: Voteu-la, eh?
0: La Cecília va morir jove, 27 anys, pobreta.
1: Ah, com el Nino Bravo, per això l'he triat. Tots
0: ah,
1: bé,
0: és que me tries tu, escolta.
1: Sí, tots els que van morint, jo.
0: Tots els que moren d'accident.
1: Hem de recordar, la tarda és record. Hem de recordar aquests que van marxar.
0: Encara que sigui per accident, és igual.
1: Fotarem a la Salomé, que ha marxat ja la Salomé o no? Ah, però cap de setmana.
0: Sí, setmana... Setmanar després del Festival del Mediterrà, eh?
1: Sí. Bueno, doncs ara sí que toca aquesta, no? En Libertat, que ens l'ha manat en Joan Chapellí. Oi, i que la dedicava a tots nosaltres.
0: Perquè Libre ja l'hem posat, Libre.
1: Sí,
0: eh?
1: El Libre, sí, ja està. Ara és en Libertat.
0: Ara en Libertat.
1: Ara estàs en Libertat. Tu, sí. Principalment tu, que te'n vas per tot arreu.
0: Aquest en Joan de vegades sembla que parli amb una alta veu. Tenim aquí en el locutori tenim dos altaveus.
1: Tenim dos convidats avui.
0: Ah, dos tenim? Sí. Jo només en veig un.
1: Bueno, i l'altre, perquè està aquell costat.
0: Ah, sí, ara que s'ha aixecat, sí. Bueno, doncs, si volen dir alguna cosa...
1: Ja vam dir, com que vam dir que la gent podia venir aquí a veure com fèiem el programa...
0: Clar que sí, poden venir.
1: Això va augmentant, eh?
0: Sí, però han de venir també senyores i senyoretes.
1: Sí, ara aquí dos senyors, es falten dues senyores.
0: Clar,
1: aquelles, sí. És que ell ho volia anar a buscar, però...
0: Clar, jo els volia anar a buscar, però... En Joan no m'ha deixat.
1: No, dic que no, perquè parlen d'altres coses massa sèries.
0: Clar, clar. Ens demanarien una cançó potser molt eclesiàstica.
1: L'Ave Maria, d'en Rafael.
0: També estaria bé, no?
1: Ah. Rosari, ja fa temps que reses, tu.
0: No sé si heu escoltat de fons una veu que deia...
1: Cap al micro i posa't el cap aquí davant. Home, que fa comentaris des de lluny.
0: Sí, doncs ara anirem... Com que no voleu dir res, me'n vaig a publicitat.
1: No ho pensava, eh?
0: Escolta, és que vosaltres...
1: Déu-n'hi-do. ¿Te acuerdas?
2: Al móvil, a la ràdio, al cotxe, a l'Alexa o a Spotify. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
3: Instagram, la ràdio en viu. Vols saber què passa a Tordera al moment? Al nostre Instagram som pura interacció. Des de l'última hora de carrer fins als plens municipals o al programa de les escoles. Ah, i recorda que pots enviar-nos les teves preguntes per a l'alcaldessa Respon. Videonotícies, directes i tota la vida del nostre poble en un sol clic. Busca @radiotordera a Instagram i no et perdis res. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
4: Escola de Música Crescendo, un espai on poder aprendre i gaudir amb la música, obert a totes les edats. Aquest proper curs vine a aprendre a tocar el teu instrument davant l'escola Serra de Miralles, al carrer Doctor Fleming 22 de Tordera. Truca al 611-803-882 o vine aquest juliol i agost i aconseguiràs un 50% de descompte en la matrícula. Escola de Música Crescendo, fes que la teva passió soni ben fort.
5: 107.1 FM.
6: Els dimecres a la tarda acompanya'ns en un viatge pel record, a través de la música i les cançons que ens han quedat gravades a la memòria. Els dimecres a la tarda, a partir de 2:45, la tarda és record.
1: Record, sí senyor. Doncs bé, com us deia, en Joan Chapellí ens ha demanat una altra cançó del Nino Bravo, que és el convidat d'avui, i que el nom és En Libertat. Ens l'ha dedicat a tots i a la seva família. Ho podem escoltar, Salvador?
0: Ai, com tu ho vulguis.
1: Endavant.

0: Bueno, pues estem ja en un apartat que aviat hem de fer el sorteig.
1: Falten 12 minuts per les 7 per entrar l'informatiu i el senyor Joan Madrid està prenent nota com si fos un notari i aviat ens dirà, ja... fem un sorteig.
0: Hi ha un sorteig i resulta que tenim empats. Sí.
1: Com empat?
0: Semblava que guanyava la Pradera. Però resulta que ara...
1: Però això és la cantant de la setmana que ve.
0: Sí, la Maria Dolores Pradera. La votació, que és per la setmana que ve, qui sortirà de convidat? Doncs tenim un empat.
1: Cambra, i si no s'havia donat mai, això, eh?
0: Si no que vol la Cecília o vol la Pradera, tindrem totes dues persones en aquí, en veu off, perquè ells no vindran en directe.
1: Què faràs? Què faràs?
0: Farem meitat i meitat, no?
1: Ah, no sé.
0: Meitat per la Pradera.
1: Aquí l'únic que mana ets tu, eh?
0: No, però tu m'has preguntat què faré. No, no, jo no puc votar. No, de la mateixa manera que no puc anar al restaurant a menjar la paella, perquè no m'ho puc fer guanyar jo mateix.
1: Jo tampoc hi puc anar.
0: No hi entres.
1: Jo tampoc hi puc anar.
0: No.
1: No. Ostres, tu, després de treballar tant...
0: No pensa que esteu i truca.
1: Hauré de trucar, d'alguna manera o una altra.
0: És l'única manera, si vols entrar al sorteig. A més, has de pensar que avui hi ha 18 persones que participen en aquesta paella.
1: Sí.
0: Per tant, està molt, molt cremat, això, eh?
1: Com us dic, una paella cremada? Ai, mare de Déu.
0: Serà en sucarribada.
1: A mi m'agrada que fan aquella crosta, saps?
0: Sí, aquella crosta. A la meva dona li agrada com la torna a fer per fregir al cap d'un dia o dos.
1: Ah, també. Al meu pare li agradava molt, això.
0: I la meva dona passa per la paella i fot una crosta. Jo dic, a mi no m'ho facis, això.
1: No? Bueno.
0: Bueno, tenim dues cançons per posar del Nino Bravo.
1: Falten 10 minuts. La sorteig, quan ho faràs?
0: Després d'aquesta cançó.
1: De quina?
0: Mi gran amor.
1: Mi gran amor, val.
0: Perquè jo vaig tenir un gran amor i encara el tinc.
1: I però, noi,
0: molt.
1: No tothom pot dir el mateix,
0: no,
1: eh?
0: No,
1: perquè, escolta, tu, no. Ets molt afortunat.
0: I tant que sí. Doncs mi gran amor dedicat a la meva senyora Roser Ribas. No sé si ens escolta, perquè deia que...
1: Bueno, jo també dedico també el gran amor que me vindrà. Ah, perquè no se sap mai, això.
0: No se sap mai, això, a vegades et trobaràs allà sentat.
1: Clar, passes per una cantonada, et foten la cartera.
0: A veure, allà tens tres. Em sembla que t'esperen a tu, eh?
1: Oh, no sé, poder sí.
0: Vinga, va, mi gran amor.
1: Mi gran amor, vinga.
0: Per la meva senyora especial i per tots vosaltres.
1: Ah, això mateix.

0: Bé, doncs ara sí que tenim que fer el sorteig.
1: Si te deixo, eh?
0: Me deixes fer el sorteig, Salvador?
1: Mira, és que toquen una música que la voldria... Bueno, va, com que tu manes...
0: Bueno, jo mano. Us he preguntat?
1: No, sí.
0: T'ho pregunto, me deixes
1: sí,
0: fer el
1: no,
0: sorteig.
1: No, el que tu diguis.
0: Mira, hi ha 18 persones que volen aquesta paella. I tu només has de dir un número.
1: Doncs pues mira, número. Avui és evident que el número que he de dir avui el sap tothom ja.
0: Sí.
1: Home... El dia 12.
0: El dia 12, que hi ha l'eclipse.
1: 12, l'eclipse. Què vols fer? Dia 12, 12 números. Ai, no, 12 números, no. El 12.
0: A veure, aquí... Elias Martínez.
1: Carai.
0: És de les xarxes.
1: És de la xarxa?
0: Sí. Doncs ell ha votat a la pradera, però tindrà que escoltar... Bueno, escoltarà totes dues, eh? Doncs l'Elias és el que s'emporta aquest àpat, una paella amb arròs.
1: Sí, hi ha una cançó que la canta en Julio Iglesias que diu Lía, con tus ojos, Lía. No, saps?
0: Sí, sí, la sé.
1: Va maca, eh?
0: I aquesta també la cantava la Paloma San Basilio.
1: També, també.
0: Doncs vinga, anem amb l'última cançó que la dedicarem aquí.
1: A la Maria Dolors Oliveres.
0: Ah,
1: no ho sabies, tu, això?
0: No.
1: No, pues sí, sí.
0: I quina posarem? Volver a empezar? No sí. Començarem el programa de nou, eh?
1: No.
0: Però volver a empezar...
1: Podríem fer-ho.
0: Tancarem amb aquest programa.
1: Podríem fer trampa i començar de nou.
0: Això.
1: Però no ho farem.
0: Podríem faríem fora.
1: Que va, segur.
0: Doncs per la Maria Dolors Oliveres especialment.
1: Sí.
0: I per vosaltres... els oients que escolteu cada dia.
1: I pels que tenen ganes de tornar a començar...
0: Començarem el dimecres que ve, a 2:45. Els esperem.
1: Doncs, volver a empezar.
0: Volver a empezar.

0: Devia essere la mia casa.
1: Beh, doncs,
0: arrivato diràs, il momento di dire adesso a tutti.
1: Estem a punt de marxar, no?
0: I dieu als vostres amics que ens escoltin, no s'hi metes.
1: Quina dius d'en García?
0: El Manolo García té Nunca el tiempo es perdido, que és el senyor
1: Nunca
0: que va quedar...
1: Nunca el tiempo es perdido.
0: Va quedar eliminat.
1: Sí, és molt llarga, però bueno, quedarà tallada a la meitat perquè entraran els informatius, però bueno, nosaltres ens hem d'acomiadar, no?
0: Sí, ens hem d'acomiadar i penseu que Manolo García també té bona veu, eh?
1: Sí, home,
0: va cantar cançons
1: ho feia molt bé, eh?
0: Doncs vinga, ens despedim amb ell i us esperem la setmana vinent, si Déu vol.
1: Sí, que gairebé no hi ha ni temps, però bueno, vinga, som-hi.
0: Adéu, adéu.
1: Adéu-siau, fins la propera.
0: La propera.
1: Adéu.

0: Tordera. Serveis informatius.
1: Benvinguts i benvingudes als serveis informatius. Anem a repassar les notícies més destacades d'avui dimecres 12 d'agost de 2026. Tot el que has de saber per veure l'eclipsi solar d'avui dimecres 12 d'agost. El fenomen tindrà el seu punt màxim a les 8:28 del vespre amb un cel gairebé fosc. La Peixera ho té tot enllestit per a la nit de cinema de terror a la fresca i al segon correcurs. La plaça de l'Ajuntament acollirà aquest diumenge la projecció de la pel·lícula de terror Rec 3 a les 10 de la nit. S'exhaureixen les places per al sopar de colles 2026, que tindrà la pagesia com a temàtica. La cita serà aquest divendres 14 d'agost a la plaça de l'Ajuntament i obrirà la festa major amb el correfoc infantil i la festa dels 80 amb la Casets DJ. Arriben les festes populars de Rocarrossa 2026 del 14 al 16 d'agost. La celebració, que anirà a càrrec de la Comissió de Festes amb la col·laboració del Cercle d'Història, l'Associació de Veïns de la Urbanització i l'Ajuntament de Tordera. I el Club Petit Tordera llança una campanya popular de col·laboració per assegurar l'hoquei plata. Després d'aconseguir 10.000 euros i allunyar-se de retirar l'equip, el club busca recaptar els 5.000 restants mitjançant aportacions de 30 euros per tancar el pressupost. I acabem amb una previsió del temps amb el meteoròleg del Consell Comarcal, Joaquim Serra.
2: Hola, què tal? Bon dia. La situació meteorològica que ve encapçalada bàsicament per la tranquil·litat i sobretot per les altes temperatures. Xafogó intensa, novament ahir aquí al Maresme, màximes que van baixar una mica però que van tornar a ser molt elevades, 33-34 graus a les hores centrals de la jornada, i tot això acompanyat d'estabilitat i de sol. Aquesta passada nit, però, ens ha creuat una massa de núvols una mica més activa, ha deixat alguna petita precipitació aquí a la comarca, tot plegat ben poca cosa, i doncs ràpidament aquests núvols que encara tenim a primeres hores, en aquestes primeres hores del dia, han d'anar marxant a mesura que avanci la jornada i el sol s'imposarà. Demà, el dia de l'eclipsi, també s'espera que domini el sol. Si bé a la tarda hi haurà alguns núvols alts o mitjans que no haurien d'impedir de veure aquest fenomen meteorològic, tot i que haurem d'estar molt amunt, en una zona ben elevada, ja que es produirà a darreres hores del dia. El sol demà es pondrà a les 8:54 minuts i l'eclipsi, el seu punt màxim, serà cap a les 8:30. Per tant, doncs això, estarà molt, molt a prop de pondre's el sol demà quan es produeixi l'eclipsi, amb un temps tranquil que ens acompanyarà també de cara a dijous.

Avui, dimecres 12 d'agost de 2026, ha arribat la data tan esperada per gaudir d'un dels fenòmens astronòmics més espectaculars del segle, el gran eclipsi solar. A Tordera, l'enfosquiment no serà complet, però sí que viurà un gran percentatge de parcialitat. Des del Cercle Astronòmic de Tordera s'emet un últim recordatori a la població per gaudir d'aquest esdeveniment històric amb la màxima seguretat possible. L'eclipsi d'avui es desenvoluparà en un marge horari molt concret de la tarda vespre, just abans de que se'n vagi la llum del dia. L'inici de l'eclipsi començarà oficialment a les 7:34 minuts, quan la Lluna començarà a mossegar el disc solar. El punt màxim de l'eclipsi serà a les 8:28. En aquest instant, el Sol quedarà ocult amb un 99,35%. Cal tenir molt en compte que el Sol estarà extremadament baix en l'horitzó, a només 3,7 graus d'altura. Per aquest motiu, també és imprescindible buscar indrets elevats i sense obstacles visuals cap a l'oest, com edificis o muntanyes. El Sol, que s'amagarà finalment i definitivament a les 8:53 minuts. Des del Castor, recorden que és obligatori utilitzar ulleres d'eclipsi homologades i certificades amb la norma ISO 12312-2. Així mateix, s'alerta que tampoc s'ha de mirar el sol a través de les càmeres de telèfons mòbils ni de càmeres fotogràfiques si aquests dispositius no tenen un filtre solar homologat col·locat directament davant de la lent.

0: La Peixera ho té tot enllestit per oferir una de les nits terrorífiques més emocionants de l'estiu a Tordera. Aquest diumenge 16 d'agost a les 10 del vespre, la plaça de l'Ajuntament es convertirà en una sala de cinema a l'aire lliure amb la projecció de la pel·lícula de por Rec 3. L'esdeveniment disposarà del servei de bar amb begudes i crispetes per als assistents. Abans que comenci la projecció principal, la nit arrencarà amb l'entrega de premis de la segona edició del Correcurs de Terror, la competició de curtmetratges organitzada per la mateixa entitat. Pel que fa al concurs, la Peixera recorda a tots els participants que el termini per inscriure's finalitza el pròxim dijous 13 d'agost a les 2 del migdia. Per tant, aquest seria el període d'inscripció.
1: A Festa Major tornarem a repetir el Correcurs, que és un concurs de curtmetratges on els participants que s'apunten prèviament, també a través de les nostres xarxes socials, això ho anunciarem ja passada la Peixera d'aquest proper dissabte, es pot fer individual o es pot fer per equips. Tenen 48 hores per fer un curtmetratge de terror amb un element que nosaltres els hi donem, com l'any passat va ser, per exemple, el protagonista del curt havia de ser un raspall de dents.
0: Els equips participants hauran de demostrar la seva creativitat realitzant un curtmetratge de terror d'una durada d'entre 3 i 10 minuts. Tot i que la temàtica és lliure, recorden que els concursants hauran de complir obligatòriament amb una premissa secreta que se'ls revelarà només 48 hores abans del termini. L'Ajuntament de Tordera ha confirmat que oficialment s'han exhaurit totes les places per al sopar de colles 2026 que tindrà lloc aquest divendres 14 d'agost a partir de les 8 del vespre. Tot i que els tiquets per al sopar ja estan exhaurits, d'entrada és totalment lliure per a la resta d'activitats de la nit. Enguany, l'esdeveniment tindrà com a temàtica principal la pagesia. Les colles que participaran hauran de disfressar-se i ambientar-se seguint la temàtica. El regidor de Festes i Joventut, Aniol Canals, ha remarcat la importància de posar en valor la identitat del poble durant aquesta celebració.
2: És a la plaça de l'Ajuntament i al Passeu d'Octubre, on hi ha una temàtica de les colles, d'aquest any és de pagesos, per fer també doncs, valer els valors de Tordera amb la pagesia, i és doncs, també remarcar que Tordera sense la pagesia, sense el sector primari, no s'entendria.
0: El sopar es durà a terme a la plaça de l'Ajuntament, a diferència d'edicions anteriors, a més la trobada gastronòmica de les colles. També la ballada d'aquest divendres comptarà amb un programa d'actes obert a tothom. A les 10 de la nit hi haurà el correfoc infantil a càrrec de la colla infantil de Diables de Tordera. Aquest tindrà inici davant de la plaça de l'Església i farà el seu recorregut pel centre i passarà per la plaça de l'Ajuntament fins a acabar a la part superior de la mateixa església. Per acabar la nit, a les 11, la Caset DJs té preparada una sessió musical de música entre els 80 i els 2000 per posar ritme a la primera gran nit festiva. La urbanització de Roca Rosa ja ho té tot a punt per celebrar les seves festes tradicionals que tindran lloc aquest divendres 14 fins al diumenge 16 d'agost. L'esdeveniment organitzat per la Comissió de Festes amb la col·laboració de l'Associació de Veïns de la Urbanització de Roca Rosa, el Cercle d'Història de Tordera i l'Ajuntament de Tordera oferirà 3 dies plens de música, tradició i activitats per a tota la família. Un dels moments més esperats del cap de setmana serà el 15 d'agost, el dissabte, moment en què se la celebrarà el tradicional aplec de la Mare de Déu de Roca Rosa. Durant els dies de festes, els assistents podran gaudir d'una variada programació d'aquesta música, activitats i servei de bar. Dins dels àpats col·lectius destaca la gran arrossada popular. El tiquet, que tindrà un preu d'11 euros, inclou un plat d'arrossada, sangria de vi, aigua o refresc, pa i gelat. La venda de tiquets que es durà a terme fins al 14 d'agost al local social de l'organització. També que es poden fer reserves trucant al 669 63 04 33 o al 619 01 32 50. Des de la Comissió de Festes i les entitats col·laboradores que es fa una crida a tothom a sumar-se a aquesta celebració estiuenca tan arrelada al territori. En esports, la crida d'emergència del passat 5 d'agost ha donat els seus fruits. En aquell moment, el coordinador del Club Petit Tordera, Sergio Alonso, alertava que la viabilitat de l'equip perillava si no s'aconseguia una injecció de liquiditat en qüestió de dues setmanes. Aquest ofec financer venia provocat principalment per l'enquadrament de l'equip al grup nord de l'Hockey Plata. Aquesta decisió federativa obliga els tordencs a fer 6 desplaçaments molt llargs, entre els quals hi ha Galícia, Astúries i Bilbao. Aquest augment de distàncies disparava la despesa anual en viatges fins als 18.000 euros, gairebé 9.000 més que l'any passat. A més, l'entitat havia patit la caiguda d'alguns patrocinadors i la pèrdua d'ingressos directes per no disposar de la barraca a la Festa Major. Si la setmana passada l'entitat ja havia trobat el compromís d'alguns sponsors pel valor d'uns 5.000 euros, els intensos esforços dels darrers dies han permès sumar 5.000 més. Amb aquests 10.000, el fantasma de retirar l'equip estatal s'esvaeix. De fet, segons l'última actualització, per poder pagar immediatament les fitxes federatives i desbloquejar l'equip, només falten entre 2.000 i 2.500 euros. Tot i que des del club asseguren que l'equip sortirà a competir i intentarà aconseguir el finançament restant, també s'acaba de ser necessari l'objectiu immediat és recaptar els 5.000 euros que falten per tancar el pressupost ara mateix. Per fer-ho possible i no patir durant l'any, el Club Petit Tordera ha posat en marxa una nova campanya d'aportacions ciutadanes. Sota el lema de donar suport als jugadors de la casa, l'entitat apel·la al sentiment i l'orgull tordarenc. Es tracta d'un projecte esportiu arrelat amb una plantilla formada a la base on pràcticament tothom és de Tordera i han crescut defensant aquest escut. Després de tants anys formant-los, el club remarca que ara és el moment que el poble els ajudi a ells per mantenir la categoria al municipi. La campanya convida els aficionats a fer-se col·laboradors del Club Petit Tordera per una aportació de 30 euros.

I pel que fa al temps, repassem l'estat de la temperatura d'avui amb una mitjana de mateix de 29,3 graus. Les màximes que no aniran per més dels 30 graus i les mínimes que arribaran als 21 graus. La humitat avui amb un 60% i no hi ha risc de pluja, tampoc de pluja acumulada. La velocitat del vent, això sí, va una mica més ràpida del normal i a la tarda podrien estar una mica ennuvolat al cel. Per tant, estarem pendents d'aquest eclipsi per veure com es desenvolupa el temps d'avui. El que sí que tenim clar és que el temps d'aquí a Tordera no variarà gaire respecte als dies anteriors i la calor serà la protagonista. Això sí, el dia que serà assolellat, per tant, l'haurem d'esperar aquesta tarda per veure si els núvols impedeixen o no veure aquest eclipsi.

107.1 FM. Radio Tordera. Shake your body, baby, do that con-

dinosaur.

0: Ràdio Tordera. Connexió amb la xarxa de comunicació local.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 8, us parla Javier De Gea. Catalunya ja viu el primer eclipsi de sol total visible en més d'un segle. El fenomen s'allargarà fins a les 8:30 de la tarda, quan al sud i l'oest del país el sol quedarà completament ocult durant aproximadament un minut i mig. L'enorme expectació que ha generat aquest eclipsi ja està tenint conseqüències en la mobilitat, tal com preveien les autoritats i els serveis d'emergència desplegats arreu del territori. Protecció Civil ha posat en prealerta el pla Ferrocat després que Renfe i Adif hagin informat de fortes aglomeracions a les estacions de Sants i Sant Vicenç de Calders. Es demana a la població que segueixin les indicacions de les autoritats i que ho facin amb molta prudència. El corredor sud és avui un dels que noten més l'increment de mobilitat per veure l'eclipsi solar total. De tornada, s'ha planificat un tren especial de reforç de l'R16 per facilitar el retorn després de l'eclipsi. Pel que fa a la xarxa viària, durant la tarda també s'han enregistrat quilòmetres de cues i retencions en sentit sud derivades dels desplaçaments. Les autoritats insisteixen als conductors que no s'aturin els vorals de les vies ni estacionin vehicles en llocs no habilitats que puguin obstaculitzar el pas dels serveis d'emergència. I no canviem de tema, ja que el Departament de Salut insisteix que és necessari utilitzar ulleres amb filtres solars certificades per evitar lesions oculars greus i irreversibles. Per tothom que no pugui o no vulgui viure l'eclipsi en viu, el govern el retransmet en directe des de l'Observatori de l'Ebre. El seguiment es podrà fer a través del canal de YouTube del Departament de Recerca i Universitats. Les autoritats i serveis d'emergència fan una crida també a tota la ciutadania perquè actuï amb responsabilitat, no faci foc en cap cas i es concentrin els espais habilitats pels ajuntaments per visionar el fenomen. I actualitzem també la situació de l'incendi forestal de Castellví de la Marca a l'Alt Penedès. Els bombers informen que el foc segueix actiu, tot i que les tasques d'extinció evolucionen favorablement i el flanc esquerre està perdent intensitat. El cos, que treballa amb 40 dotacions terrestres i 15 aèries, explica que un cop tancat per complet el flanc esquerre, es treballarà per acabar de tancar la part del cap i el flanc dret. De moment es manté el confinament ordenat per Protecció Civil fa unes hores, que afecta el Montmell, la urbanització Pla de Manlleu, la Moixeta, les Pinedes Altes, la Talaia Mediterrània i les vies T24-42 i T24-43. Segons han informat bombers, es tractaria d'una zona que abasta 1.725 hectàrees i compta amb prop de 169 persones domiciliades. I un breu apunt per acabar, les primeres mesures del reglament de la Unió Europea sobre envasos i residus d'envasos comencen a aplicar-se aquest dimecres a tots els estats membres. Entre altres canvis, la normativa comportarà en pocs anys l'eliminació dels plàstics monodosi d'un sol ús, petits envasos per a racions individuals de salses, sucres, melmelades o mantegues. La comercialització d'aquests envasos quedarà limitada a partir de l'1 de gener del 2030. Això és tot de moment, tornem en una hora amb més notícies en xarxa.
1: Durant l'estiu, els d'esports de Ràdio Tordera decideixen guardar les bambes a l'armari i prefereixen posar-se les xancletes i el banyador. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del vespre, la banqueta d'estiu.

Molt bon vespre, benvinguts i benvingudes a una edició més de la banqueta d'estiu d'avui dimecres 12 d'agost. Que com esteu? Ja teniu les ulleres preparades per mirar l'eclipsi? Compte que les ulleres són 100% necessàries. Seguiu totes les instruccions que us hem donat des d'aquí a Ràdio Tordera amb un manual del que hauries de saber, doncs, per poder mirar l'eclipsi amb total seguretat. Visiteu la nostra web i ho podreu veure. Aquí a Tordera, que es veurà un 99,36%, al passeig fluvial, en el pont de ferro, serà un dels millors llocs, que passarà d'aquí pocs minutets. Però nosaltres no som aquí per parlar d'això, no som experts, ni tampoc som experts en esport, però això sí que us parlarem per passar una bona estona. Poseu-vos còmodes, agafeu, aneu-vos preparant per marxar cap a l'eclipse mentre escolteu la banqueta d'estiu, que ja comença. Vinga!

Vinga, anem entrant en sumari, anem a explicar-vos els continguts que trobareu aquí a la banqueta d'estiu en aquest dia marcat per l'eclipse al solar. I no només aquest, perquè avui s'esperava que fos un dia que molts fitxatges eclipsessin el mercat de fitxatges del món del futbol. De moment està sent més tranquil·let, he de dir que això ho estem gravant abans, de, és a dir, queda tota la tarda encara, són pràcticament les 3 menys 10, però clar, hem d'anar a veure l'eclipse, si volem veure-la al 100% hem de marxar lluny d'aquí, i és per això doncs, que l'estem gravant avui abans d'hora. Per tant, espero i desitjo, o en realitat sí que ho espero i desitjo que passi alguna coseta ben interessant mentre estem fent el programa o una mica després, i que l'eclipse també siguin alguns fitxatges que avui en parlarem, perquè s'assegurà en Pau Serrano. Amb aquesta secció analitzem el Mercato, i és que aquesta setmana és una setmana marcada pel Barça, una setmana marcada per l'Aranya, per Julián Álvarez i també per a Rodri, com també a l'adeu de Ferran Torres, que avui ja n'hi ha anat. El club li ha donat permís per no assistir als entrenaments. Amb en Pau analitzarem aquestes tres bombes i segur que molt més fitxatges dels que tenim per davant, perquè la cosa està ben calenteta. Tenim el mercat molt calent i esperem que les coses es vagin sortint de mica en mica i es vagin sabent on jugaran aquestes properes estrelles la temporada vinent, que comença pràcticament aquell cap de setmana. I nosaltres, dit això, anem a començar ja a entrar una mica en temari analitzant l'actualitat esportiva tordarenca. Avui parlem d'hoquei. Okay.

El Club Petit Tordera llança una campanya popular de col·laboració per assegurar l'hoquei plata. Després d'aconseguir 10.000 euros i allunyar-se de retirar l'equip, el club busca recaptar 5.000 euros restants mitjançant aportacions de 30 euros per tancar el pressupost. La crida d'emergència del passat 5 d'agost ha donat els seus fruits. En aquell moment, el coordinador de l'entitat, Sergio Alonso, alertava que la viabilitat de l'equip perillava si no s'aconseguia una injecció de liquiditat en qüestió de dues setmanes. Aquest ofec financer venia provocat principalment per l'enquadrament de l'equip al grup nord d'Hockey Plata. Aquesta decisió federativa obliga els torderencs a fer 6 desplaçaments molt llargs, entre els quals hi ha Galícia, Astúries i Bilbao. Aquest augment de distàncies disparava la despesa anual en viatges fins als 18.000 euros, gairebé 9.000 més que l'any passat. A més, l'entitat que ha patit la caiguda d'alguns patrocinadors i la pèrdua d'ingressos directes per no disposar de barraca a la festa major. Si la setmana passada l'entitat ja havia trobat el compromís d'alguns sponsors pel valor d'uns 5.000 euros, els intensos esforços dels darrers dies han permès sumar 5.000 més. Amb aquests 1.000, el fantasma de retirar l'equip, l'equip d'Hockey Plata s'esvaeix. De fet, segons l'última actualització, per poder pagar immediatament les fitxes federatives i desbloquejar oficialment l'equip, només falten entre 2.000 i 2.500 euros. Tot i que des del club asseguren que l'equip sortirà a competir i intentarà aconseguir el finançament restant durant el transcurs de la temporada, si acaba sent necessari. Però l'objectiu immediat és recaptar els 5.000 euros que falten per tancar el pressupost ara mateix. Per fer-ho possible i no patir durant l'any, el Club Petit Tordera ha posat en marxa una nova campanya d'aportacions ciutadanes. Sota el lema de donar suport als jugadors de la casa, l'entitat apel·la al sentiment i a l'orgull tordereny. Es tracta d'un projecte esportiu arrelat amb una plantilla formada a la base on pràcticament tots els jugadors són de Tordera i han crescut defensant aquest escut. Després de tants anys de formar-los, el club remarca que ara és el moment que el poble ajudi a ells per mantenir l'equip al municipi. La campanya convida els aficionats a fer-se col·laboradors del Club Petit Tordera per una aportació de només 30 euros. Les inscripcions es poden formalitzar de manera presencial a l'oficina del pavelló parroquial els dilluns, dimarts i dijous en horari de 8 a 2 quarts de 9 del vespre. Per persones que no puguin desplaçar-se físicament al pavelló, el club ha habilitat una via digital on podreu trobar l'enllaç a la biografia de les xarxes socials del club.

Per tant, ja sabeu, si teniu aquesta possibilitat doncs, de ser col·laboradors del Club Petit Tordera i ajudar-los a mantenir aquesta categoria de l'hoquei plata, doncs que sapigueu que hi ha aquestes dues fórmules de ser col·laborador per aquests 30 euros i que puguin sortir a competir a hoquei plata, que de ben segur serà una temporada més meravellosa que va ser l'anterior per l'equip, per la motivació que hi ha dins del vestuari, tot i que encara queda per saber l'entrenador, eh? Vinga, va, dit això, nosaltres anem a donar pas a l'actualitat esportiva d'àmbit general per obrir també els continguts. Avui amb en Pau Serrano anem a parlar de les tres bombes que us parlava abans.

Les bombes que us parlava abans eren les de Rodri, les de Ferran i les de Julián Álvarez. Doncs parlem d'aquestes tres. Parlem primer de Rodri perquè el Barça ha millorat l'oferta inicial. El club blaugrana i el City continuen negociant pel traspàs del migcampista madrileny. Les negociacions entre el Manchester City i el Barça per Rodri continuen el seu curs. Tot i que Hansi Flick voldria poder comptar amb la pilota d'or 2024 el més aviat possible, l'operació segueix el seu ritme. Des d'alguns mitjans parlen d'una segona oferta i altres fins i tot d'una tercera. Però des del club blaugrana insisteixen que hi ha converses continuades entre les parts que van evolucionant correctament. Sigui com sigui, l'oferta inicial presentada pel club blaugrana, xifrada amb uns 50 milions d'euros més una quantitat no especificada en variables, s'ha vist augmentada. Algunes fonts, com el diari Ara, indiquen que el Barça estaria oferint en aquest moment 55 milions d'euros fixos més 5 en variables de fàcil compliment i 5 més en variables que dependrien del rendiment del jugador en l'equip blaugrana. Per tant, es parlaria d'uns 65 milions d'euros en total. Mentrestant, Fabrizio Romano parla ja de 60 milions d'euros fixos, que és una quantitat no especificada en variables. Una quantitat que podria començar a estar en l'esfera del que demana el City, que s'espera que cedeixi mínimament perquè fa les seves prestacions. En qualsevol cas, el jugador s'hauria d'incorporar divendres a la disciplina de l'equip i és una incògnita, ara per ara, saber si s'hi acabarà presentant o si tot està resolt o ben encarrilat abans. Rodri, que és una de les possibles entrades imminents, i ara Ferran, parlem de Ferran, que és una de les sortides més imminents, perquè el Barça ha donat el permís a Ferran Torres per no reincorporar-se als entrenaments amb l'equip. Hansi Flick ha recuperat aquest dimecres els jugadors que encara faltaven, excepte el davanter valencià, que està tancant el seu fitxatge pel PSG. El Barça hauria d'entrenar-se aquest dimecres per primera vegada al complet. Ja no queda ningú de vacances i els internacionals espanyols, els últims a reincorporar-se a la disciplina blaugrana per haver jugat i guanyat la final del Mundial el 19 de juliol, tenien marcat avui 12 d'agost com el seu primer dia de feina la temporada. Però hi ha una excepció. Aquest és Ferran Torres, que està negociant la seva sortida del Barça per fitxar pel PSG. No anirà a la ciutat esportiva, és a dir, no ha anat, ja ho podem confirmar. El mateix Hansi Flick ha donat permís al davanter de Foios per evitar una foto molt buscada en un gest que dona per entendre que l'operació ja està molt

2026-2027. L'última sessió, el mateix Casador i Héctor Ford, que es van entrenar al marge dels companys per precaució. El lateral que ve de jugar cedit a l'Ells podria marxar un altre cop cedit o traspassat amb una opció de compra. El que sí, Ferran, es parla d'una oferta del Paris Saint-Germain de 50 milions, més alguns en variables. Veurem com acaba fent tot això oficial.

Primer va parlar de l'altra bomba, de Julián Álvarez, que avui havia de trobar-se amb Simeone, i han parlat abans de l'entrenament. El davanter argentí ha explicat la seva situació al tècnic, que dissabte ja va deixar clara la postura. L'entrenador va insistir que era una decisió de club i es va oferir ajudar-lo en l'àmbit esportiu. Tot i que no hi va haver reunió entre Julián Álvarez i Diego Pablo Simeone després de l'entrenament que l'Atlètic de Madrid va completar aquest dimecres al matí a Majadahonda, el davanter i l'entrenador sí que van xerrar abans de la sessió i que el primer han explicat la situació, segons ha avançat cert, i va confirmar al Mundo Deportivo. El Cholo ja havia deixat clara la postura dissabte des de Seúl abans de jugar contra el Manchester City, mostrant-se totalment alineat amb el club. La situació és molt clara, l'entitat va prendre una decisió que Miguel Ángel Gil Marín, CEO de l'entitat, va explicar molt bé, va dir a l'entrenador. Estem molt contents amb Julián, des de l'esportiu l'ajudarem perquè segueixi creixent, perquè segueixi millorant i perquè es torni a donar el que ens ha donat aquests dos últims anys, que és un munt, va dir. Segons fonts consultades per Mundo Deportivo, Simeone i Julián van arribar molt aviat a la ciutat esportiva. El tècnic va saludar els jugadors que encara no havia vist, a més de l'Aranya, altres com Baena i Llorente, cosa que sol ser habitual després de vacances. En aquell moment va ser quan es va mantenir aquesta conversa que l'atacant va exposar la situació a l'entrenador, que compta amb el futbolista per la temporada que ve. Va ser una conversa, segons fonts matalasseres, cordial, en què el tècnic va insistir que és una decisió de club i que ell, com a entrenador, només pot ajudar des d'allò esportiu. Julián, per la seva banda, va estar acompanyat dels seus representants, Fernando Hidalgo i Sergio Díaz, que són a Madrid i al costat del davanter per intentar solucionar el seu futur, malgrat que el club matalasser segueix tancat en banda.

0: ara sí que sí, amb això obrim les portes dels continguts del dia d'avui i anem a saludar, en aquest cas, en Pau Serrano per obrir la secció de Mercado. Vinga, va!
1: La banqueta d'estiu, la dosi esportiva refrescant diària de Ràdio Tordera.
2: Ho canviarem tot, que avui...
1: Els vespres d'estiu a la ràdio són per estar a la banqueta d'estiu. Suma-t'hi!

0: Vinga, va, anem a entrar en matèria. Anem a conèixer tot aquest fum, tots els fitxatges d'última hora. En Pau Serrano, bona tarda, bon vespre, Pau, com estàs?
1: Bona tarda, Jordi. Jo, com sempre, estic molt bé i preparadíssim per presentar-vos l'actualitat del mercat.
0: Ja estàs preparat també per l'eclipsi d'avui?
1: Sí, eh? Ja,
0: sí? Amb ganes. Tens les ulleres... Et quedaràs per aquí a veure'l?
1: Sí, aniré a l'ermita de Sant Pere.
0: Ah, mira, els meus pares crec que també aniran per allà, eh? Jo crec que els podràs veure.
1: Ja els veurem.
0: Tens ganes? Perquè, ostres, és algo que
1: Bueno. No és comú que passi.
0: No, clar.
1: No n'havia vist mai cap, però sí.
0: Amb ganes, eh?
1: Sí,
0: posa
1: sí.
0: Les ulleres, això sí, eh? Ja he recordat que les ulleres són ben importants, eh?
1: Sí.
0: Jo me les he provat a casa i te les has provat?
1: Sí.
0: No es veu absolutament
1: res.
0: No,
1: si entenc... no mires a la llum...
0: Exacte. No, i a la llum jo tampoc ho veia, eh? Vull dir, déu-n'hi-do la potència que haurà de tapar jo en el sol.
1: Sí, sí. Però
0: anem a parlar dels fitxatges d'última hora, perquè, ostres, aquesta setmana també era una setmana molt important per fitxatges com el de Ferran pel PSG que s'està cuinant, com el de Rodri que, pel Barça, com també el de la situació de Julián Álvarez amb l'Atlètic de Madrid. Suposo que seran 3-3.

0: temes que avui tocarem també.
1: Sí, de fet, el Barça i el Madrid són els que més surten avui.
0: Què més tenim a part d'aquestes tres bombes?
1: Doncs bé, també podríem parlar del fitxatge de Thiago Almada per River mateix.
0: Mira.
1: O si no, també confirmar els últims here we goes que ens ha donat Fabrizio Romano.
0: Doncs Pau, anem a començar, anem a entrar en temari i explica'ns què ens portes avui, anem a començar a parlar sobre el primer.
1: Comencem amb l'AS, que ens diu: Rodri dona permís al Barça per negociar amb el Manchester City. Segons l'AS, Rodri ha donat autorització al Futbol Club Barcelona per iniciar converses amb el Manchester City per estudiar el seu possible fitxatge. El migcampista espanyol encara té un any de contracte, però ha refusat les propostes de renovació del club anglès. El Barça segueix molt atent a la situació i considera que l'estil de joc de l'equip encaixa perfectament amb les característiques del jugador. De moment, el Barça va oferir una segona oferta de 60 milions el dimarts, després de que el Manchester City li refusés l'oferta de 45.
0: Arribarà vinguent, no? O sigui, acabarà vinguent, no?
1: Jo confio que sí, Rodri sí, Julián potser no, però ell sí.
0: Jo, Rodri, ho estic visquent amb molta calma. Crec que és algo que acabarà caient sí o sí.
1: Sí.
0: El Barça ja fa temps que està negociant amb el City. Va presentar una primera oferta, òbviament, baixa, de 45, és el que havia de fer. I ara estan negociant. Abans hi ha una notícia també d'aquest tema. I és que, ostres, diuen, no hi ha fons oficials, però diuen que potser és la segona oferta és d'uns 55 milions d'euros, 5 en variables que són més fàcils d'aconseguir i 5 variables que també podrien arribar a aconseguir-se. Per tant, estaríem parlant d'uns 65 milions d'euros.
1: Sí.
0: Alguns diuen que hi ha una tercera oferta ara del Barça cap al City de 60 milions d'euros i una quantitat no especificada de variables. Ostres, jo crec que acabarà anant amb això, eh? Jo crec que entre 60 i 70 milions acabarà arribant l'acord. I sí que és veritat que divendres Rodri s'havia d'anar a entrenar, bueno, ha d'anar a entrenar amb el City. Veurem si la situació està resolta abans o si anirà a entrenar o bé no anirà a entrenar, com bé ha passat amb Ferran Torres.
1: Sí, veurem què passa. Continuem amb el fitxatge de Rodri, però en aquest cas amb el Marca, que explica que les negociacions entre el Barça i el Manchester City s'han complicat per les diferències econòmiques. El club anglès demanaria com a mínim 70 milions d'euros, mentre que el Barça de moment no vol arribar a aquesta xifra. Deco i Hugo Viana, directors esportius dels dos clubs, tenen previst parlar per intentar desbloquejar la situació. Les variables podrien tenir un paper important per aconseguir que l'operació sigui viable pel Futbol Club Barcelona. És el que estan parlant ara, una operació que ronda els 70 milions d'euros i que ara el Barça n'ha ofert entre 60 i 65, depenent dels variables. Veurem com acaba aquesta situació. És el que hem dit, Rodri segurament acabarà fitxant pel Barça, és el que creiem, però et diré que jo, fins que no vegi Rodri entrenant a la ciutat esportiva, no em crec res.
0: Jo t'he de dir que el que no em crec és que s'hagin complicat les negociacions. I més venint d'un diari com és
1: el Marca.
0: Tots sabem el motiu, no fa falta explicar-ho. És simplement tempos de negociacions entre dos clubs. Un club que el vol no t'acceptaran una primera oferta. Òbviament, has de tirar-lo baix perquè ells et diguin que no, pujar amb l'oferta i anar pujant de mica en mica i ells també anar rebaixant els diners que pretenien doncs, aconseguir en un principi. Crec que són tempos que s'estan seguint bé, no s'ha d'anar amb presses i que acabarà vinguent. Queda marcat. Rodri ha dit que no renovava el contracte. Prefereixen que deixi caixa abans que marxi gratis. Per tant, és una de les coses que afluixarà una mica el mercat. És que és un cas molt similar al de Ferran Torres. Vull dir, acaba contracte, vol marxar, ok, marxa, negociem, però no el deixarem marxar per qualsevol preu. Per tant, aquí els dos equips han de negociar i amb aquest cas de Rodri jo estic convençut que acabarà vinguent. El compto ja per l'any que ve, el tinc jo crec que bastant coll avall de que vindrà, eh?
1: Jo també confio que acabi venint. I acabem amb les notícies de Rodri, amb Relevo, que ens diu: el Barça situa Rodri com un dels grans protagonistes del mercat. El migcampista és un dels objectius del Barça i la situació ha avançat durant els últims dies. El gran obstacle continua sent el Manchester City, que ha decidit si accepta negociar el traspàs i per quina quantitat. Per tant, encara que la voluntat del jugador sigui important, l'operació no està tancada. Aquí és també el que estàvem parlant abans. Marca, un diari que ja coneixem que els colors blaugranes no són els seus preferits. Relevo també està dient això, que el City els està complicant, que volen més diners. No, Rodri vol venir al Barça, el Futbol Club Barcelona i el Manchester City estan negociant, al final l'acabarà vinguent.
0: És el madridisme sociològic, això.
1: Exacte.
0: Això és completament el madridisme sociològic, del simple fet de fer creure i treure el relat de que s'estan complicant, sí, que no sé què, i al final acabaran traient una notícia de... doncs tot ha anat bé, vinga, fitxa, perquè ja ho haurà sigut oficial.
1: Clar.
0: Per mi és desestabilitzar una mica la confiança dels culers i també la del propi entorn dels futbolistes que puguin llegir aquestes notícies. Ja ho heu dit, estic molt calmat amb aquesta situació de Rodri, crec que acabarà vinguent, i tot i que sí que és veritat que no, per mi, de les posicions que s'havien de reforçar, era la que menys es necessitava reforçar. Potser, vull dir, no calia gaire aquest fitxatge, però òbviament Rodri és un autèntic jugadoràs que pot donar molt, és un jugador amb experiència, que és el que demanava Flick també. Per tant, va bé. Però de tots els fitxatges que havies de fer, potser la migcampista era la que menys se requeria, però és una oportunitat de mercat clara que has de saber acceptar.
1: Aquí penso el mateix que tu, que potser Rodri no feia falta, però si tens l'oportunitat de fitxar-lo i per menys de 80 milions siguent pilota d'or del Mundial, que hagi guanyat el Mundial mateix i siguent el jugador que Rodri pots aprofitar. També diuen que li pot aportar més joc a Marc Bernal, li pot aportar més coneixements de futbol, per dir-ho així d'una manera. Això pot ajudar el Barça, però bueno, això és el que diuen també tots els culers. Veurem què passa.
0: De fet, has tret el nom de Marc Bernal i avui hi ha hagut una cumbre, en aquest cas amb els agents de Marc Bernal, amb Deco i Hansi Flick. Jo també ho puc entendre, òbviament, arriba doncs a Rodri, això vol dir que frenarà una mica els minuts de Marc Bernal. Marc Bernal té 19 anys, calma, jo crec que tot l'entorn i totes aquestes notícies fan que els seus agents i digui ei, no jugaré, m'he de buscar una sortida. Calma, té 19 anys, Rodri, que li queden 3 anys, tindrà 22 anys Marc Bernal, crec que és una peça fonamental en el Barça, que ha de saber tenir la paciència, això per començar, i també que, ostres, Rodri t'aportarà tanta experiència i tants coneixements que anirà perfecte a tenir un jugador com ell que et pugui ensenyar, i a més juguen a la mateixa posició. Podrà rotar molt, hi haurà moltes rotacions al mig del camp, sabem que la temporada és molt llarga i que quan arriba març-abril, que és on s'acaba de decidir tot, hi ha les lesions, hi ha problemes físics, doncs calma't. Quants més jugadors hi hagin, més competitivitat hi haurà, més bons seran tots els jugadors perquè s'esforçaran, i quan hi hagi lesions, més solucions i tindrà la plantilla Flick. Per tant, crec que és algo que no s'ha de tenir pressa. Marc Bernal és molt jove, pot aportar molt, i crec que també ha de saber tenir aquesta paciència per aguantar i també veure Rodri no com una amenaça, sinó com una oportunitat de créixer futbolísticament.
1: Sí, estic totalment d'acord amb aquesta opinió que tens tu, que aporta als jugadors. Continuem amb Mundo Deportivo, que ens diu: el Barça dona permís a Ferran Torres per tancar la seva sortida. Mundo Deportivo informa que el Barça ha donat permís a Ferran per no reincorporar-se als entrenaments mentre es negocia la seva possible sortida al Paris Saint-Germain. Les converses entre el Barça i el PSG s'han accelerat durant els últims dies. El club francès és el principal candidat a fitxar el davanter, però encara queden aspectes econòmics per resoldre. Per tant, Ferran encara no és oficialment jugador del Paris Saint-Germain, tot i que, això ho he llegit aquest matí, si no m'equivoco, Fabrizio Romano ha donat el here we go soon, és a dir, que d'aquí unes hores donarà el here we go, que
0: no,
1: serà...
0: Però, o sigui, donar el here we go aquí. Clar. és el tuit fàcil. Òbviament, si a Hansi Flick li ha donat el permís per no reincorporar-se, vol
1: serà
0: dir que acabarà sortint.
1: Sí, sí.
0: Vull dir, no, és de sumar 2 + 2. Per mi aquest here we go
1: no té gràcia.
0: Vull dir, al final ja sabia. Quan l'entrenador diu no vinguis a entrenar, tranqui, que acabaràs marxant... Perquè aquest Virgo, quan ja saps això, ja no té gaire sentit. Si ho hagués ficat abans, mira, et dic, ostres, mira, s'ha avançat. O ho va ficar després, quan ja sabia que li havia donat que li havia donat el permís Hansi Flick per no venir a l'entrenament, vol dir que s'està tancant les ofertes. Es parlava d'uns 50 + 5 en variables, d'uns 45 + 5, uns 50, 55 milions al final, recuperes gairebé tota la inversió que vas fer en el 2021, quan en l'hivern del 2021, quan va venir del City per 55 milions. Per tant, bueno, mira, acabes traient, a més de... pots reincorporar també milions, alliberes fair play, pots fer més ofertes. Per tant, va bé que el Barça vagi venent. En aquest mercat crec que el Barça... en general, ho faig un parèntesis, el Barça no sap vendre.
1: És veritat.
0: I en aquest mercat, bueno, està sapiguent doncs, desfer-se d'alguns jugadors. Veurem si quants milions acaba deixant i si hi haurà més sortides, que jo crec que sí.
1: Sí, jo també ho crec. Continuem amb l'esport, continuem amb Ferran Torres, que ens diuen el PSC ja té llum verda per fitxar Ferran Torres. En aquest cas, l'esport és la font de la informació, però l'ha contrastada amb el seguiment del mercat. Segons la informació recollida per fitxatges.com, citant Esport, el Paris Saint-Germain ja hauria rebut llum verda del Barça per avançar en el traspàs de Ferran Torres. La sortida del davanter està relacionada amb les negociacions que mantenen els dos clubs. Tot i això, cal diferenciar entre tenir permís per negociar i tenir el fitxatge tancat. L'acord definitiu entre el Barça i el Paris encara depèn de les condicions econòmiques. Això de les condicions econòmiques, la veritat, no ho entenc gaire. El Paris Saint-Germain és el club més ric del món, basa, crec.
0: Sí, però vull dir, jo també entenc, vull dir, tot i que tinguis molts diners, no fitxaràs a Ferran per 100 milions.
1: Sí, això és veritat.
0: M'entens? Sí. I faràs el mateix que fa tots els clubs, tirar la baixa, que et diguin que no, te la pujaran, tu diràs que sí que no i aniràs negociant. Jo crec que el Barça la primera intenció que tenia és intentar recuperar aquests milions que vas fer per ell el 2021, però bueno, si no es poden recuperar, vull dir, ja fa anys, també la situació econòmica ha millorat molt, vull dir, no passa res, no? Si no és complet, però crec que és una oportunitat de mercat també vendre'l ara, perquè jo crec que a més se li acaba el contracte, no volia renovar, i ve també una mica inflat, ve crescut per el gol que va marcar a la final del Mundial, que ho puc entendre, que qualsevol de nosaltres, siguem sincers, marquem un gol a la final del Mundial i també ens creixem. Vull dir, cap problema, per això, però sí que és veritat que això també li infla el valor de mercat i potser s'ha cregut més del que és. També ho has de saber aprofitar com a club, de dir, mira, doncs ara li podem treure una mica més perquè tothom parla de Ferran i això també va posant els calés. Jo crec que a veure si es pogués acabar tancant, jo crec que d'aquí a finals d'aquesta setmana, en principi, això jo crec que ja hauria d'estar més que tancat i oficialitzat.
1: Sí, la veritat, jo crec que fins i tot demà es pot oficialitzar, no m'estranyaria. Continuem amb Sporting News, que ens diu el mercat del Real Madrid continua en moviment. Sporting News ha actualitzat aquesta setmana la situació del mercat del Real Madrid. El club blanc continua treballant en la seva plantilla per la temporada 2026-2027, mentre es van confirmant moviments i renovacions. El mitjà també recull les principals informacions i rumors que envolten el conjunt madridista en un mercat en què el Barça i el Madrid tornen a ser protagonistes. Aquí, bàsicament, el que era la notícia era sobre el fitxatge de Yann Diamandé, que no sabia si era per 120, em sembla que era, o 140.
0: 140.
1: 140, al final sí, ja s'ha confirmat. Mm-hmm. Clar, aquí era el que desconeixíem, quants milions havien pagat, els variables i tal. Són coses que depenen quan puguis pagar.
0: En aquest tema, l'altre dia em van sortir notícies i vídeos, que clar, en principi té 19 anys.
1: Clar.
0: Ja en Diomandé.
1: Sí.
0: Em van sortir vídeos de seus, de quan era petit. Ho sento molt, no té 19 anys, en té 25 o 26 mínim.
1: Per què?
0: És que t'he de buscar les fotografies, però té una samarreta de Cristiano a l'última temporada de l'United.
1: Sí.
0: Que això, no, ostres, és que no me'n recordo quin any era, això m'ho deia un vídeo, que era la temporada X, que aquesta, si tingués 19 anys ara, en aquella edat tenia 6 mesos i caminava, estava dret, vull dir, feia primària segur.
1: Ui.
0: M'entens?
1: Sí.
0: Després té una altra foto de quan en Lamine en principi tenia 12, ell havia de tenir 12 també, perquè ara diuen que és la mateixa edat que en Lamine.
1: Sí.
0: Compares les dues fotos, i en Diomandé estava a les inferiors de l'United, gairebé m'ha dit el que m'ha deixat ara.
1: Clar.
0: M'entens? Crec que són d'aquests jugadors que també amagues l'edat. Estic seguríssim que no té 19 anys, però seguríssim, i també això es veurà, vull dir, a saber fins quan aguanta. Quan en principi jo crec que per arribar als 30, mira, jo crec que li dono 4 o 5 anys.
1: Això és com el que va passar amb el fitxatge de Moukoko pel sí. Dortmund, que em sembla que ara no sé si en té 20 o 19, però que n'hauria de tenir, sí, 24, 23 per allà.
0: No, no, és que és molt heavy, és molt heavy.
1: Sí.
0: També amagar aquesta edat. Mira, o sigui, ara jo te l'ensenyaré per aquí, vale? Però... vull dir, podeu buscar a les xarxes socials Jan Diomandé edat, una foto amb la samarreta, no era de l'United, era del Chelsea el 2013. Si té ara 19 anys, volia dir que el 2016 tenia 6 anys. Tu no estàs veient, Quim? 6 anys?
1: Home, amb 6 anys crec que té més cara de 16.
0: 6 anys a cada cama. O sigui, déu-n'hi-do. Per tant, bueno, cosetes que,
1: sí, sí,
0: que van amagant. Així que... jo no sé si acabarà sortint a la llum o no, però sí que és veritat que això amb el temps s'acabarà sabent, perquè si té 19 anys, possiblement s'acabi retirant potser en 26,
1: clar,
0: perquè en realitat en tindrà 30 i pico.
1: Sí, sí.
0: Entens? És un tema que ostres, bueno, no sé fins a quin punt també és legal, no?, enganyar amb l'edat. Bueno, és un tema que ja veurem. Ja veurem si algú li interessa investigar, ja et dic jo que no, però amb el temps, amb el pas dels anys es veurà.
1: Déu-n'hi-do. Continuem amb les que en aquest cas deixem de banda el Barça i el Madrid i parlem per l'Atlètic, que ens diu Thiago Almada deixa l'Atlètic i fitxa per River Plate. Es informa que Thiago Almada deixarà l'Atlètic de Madrid i torna a Argentina per jugar a River. El migcampista ofensiu posa així punt i final a la seva etapa a Madrid només un any després d'haver-hi arribat. El traspàs supera els 20 milions d'euros, convertint-se en una de les operacions més importants de la història del club argentí. Bé, aquí ja sap el tema de la diferència de diners que hi ha entre una lliga i una altra, com és, per exemple, la Premier i la Lliga Espanyola, que hi ha molta diferència econòmica a la Lliga Argentina i la Lliga Espanyola, pot passar el mateix. Però, bueno, seguint amb el cas del fitxatge, la veritat, a River no el segueixo gaire, no sé com juguen, la veritat. No et sabria dir si és un bon fitxatge o no, però bueno, anem a veure com l'anirà aquesta temporada.
0: No, i al final, ostres, Thiago Almada, que feia poc també que havia fitxat per l'Atlètic de Madrid,
1: sí,
0: i no ha quallat, no ha tingut gaires minuts, tot i que amb la selecció argentina sí, i al final, bueno, buscar-li una sortida, tornes al teu país, 22 milions d'euros, no sé quan li va costar a l'Atlètic de Madrid, però bé, una sortida, vas agafant milions i a veure si desencalles una mica la sortida d'altres jugadors de l'equip.
1: Sí, i ara per acabar anem amb els últims here we goes així més importants que ens ha donat Fabrizio Romano. El primer és Vlahovic al Besiktas. Em sembla que Vlahovic acabava contracte.
0: No, ja està com a agent lliure.
1: Està com a agent lliure?
0: Sí.
1: Doncs mira... el podria haver fitxat al Barça com a davanter,
0: No, per mi no em semblava un davanter per al
1: Barça.
0: Per al Barça, no, gens.
1: El here we go segon de Ferran al Paris Saint-Germain, és el que hem comentat abans, si ja sabia tot per què ho has dit. Uh-huh. El de Rogeri a l'Aston Villa, per 25 milions, em sembla que era, de l'Atlètic de Madrid cap a Anglaterra. El de Lukaku, el Fenerbahçe, que aquest no et diria que m'hagi sorprès. No sé si m'hauria de sorprendre, perquè Lukaku al final és un davanter que es mou molt per als equips, com Morata podria ser, però bueno, també té una edat ja. I Araujo al Liverpool, que aquest no l'hem comentat, va ser un fitxatge molt inesperat.
0: Ara te l'anava a dir, una sessió d'Araujo on el Liverpool es fa càrrec del 100% de la fitxa, que això també és molt bo, i a més amb una opció de compra de 55 milions d'euros, no obligatòria,
1: clar,
0: però si Araujo rendeix molt bé a la Premier, que crec que se l'assimila pel seu joc, un joc molt més físic a la Premier, doncs bueno, el Liverpool el pot fitxar. Ara amb l'entrenador espanyol Andoni Iraola, que ve del Bournemouth. Bueno, veurem com comença aquest Liverpool, que té moltes baixes en defensa i també ha volgut aquesta sessió d'Araujo. I jo crec que la sessió també és més pel Barça, de veure si pot recuperar el nivell.
1: Sí.
0: Perquè si, a més, el Liverpool paga la seva fitxa al 100%, és com ja vendre'l. Però amb una sessió encara el pots arribar a recuperar si rendeix bé. Comentar la de Rogeri, de l'Atlètic de Madrid, que se'n va, diuen que se'n va. Això permetria, doncs, que el Cuti Romero entrés a l'Atlètic de Madrid i diuen que és un dels propers fitxatges a la defensa de l'Atlètic de Madrid, potser també per suplir i que això podria canviar una mica la formació jugant amb tres defenses i dos carrilers. Veurem com acaba tot. Però amb aquests milions, sobretot, Pau, intentar alliberar Julián Álvarez.
1: Clar, sí. Vindria molt bé que fitxés pel Barça, tot i que he estat sentint que el Barça també, quan Deco havia viatjat a Madrid, s'havia centrat en Lautaro Martínez.
0: No, sí, Lautaro Martínez ara és com el plan B,
1: sí.
0: Si Julián falla. La informació que diuen els diaris és que a Deco li ha dit als agents de Julián que la prioritat és Julián, que no parlarà a ningú més, però òbviament han de tantejar ofertes per si l'Atlètic de Madrid els hi fica la vida impossible i no el poden arribar a fitxar.
1: Clar.
0: Vull dir, al final també no pots perdre els ulls per un jugador. Per tant, veurem. Jo crec que és un tema que costarà. Es va reincorporar el dilluns als entrenaments. No hi havia ni Gilmarín ni Simeone en els entrenos,
1: sí.
0: I ja va fer enfadar a Julián. Avui ha parlat amb Simeone i diuen que ha sigut, bueno, de dir a Simeone que ell no podia fer res, que era algú de club. Veurem què acaba passant. Jo crec que serà, ja ho portem dient moltes setmanes, serà el culebró de l'estiu.
1: Sí, mm-hmm. Sí. No sé si tens alguna notícia d'última hora així que hagis revisat.
0: No, aquestes eren les cosetes que volia repassar, una mica Julián, també repassar una mica d'aquest fitxatge d'Araujo, bueno, aquesta sessió de l'Araujo cap al Liverpool, i en principi no tenim ninguna cosa més. L'única és que sona ara Xavi Hernández per la banqueta del Països Baixos, d'Holanda.
1: Ostres!
0: Veurem si acaba arribant o no. A Pep Txabarria, jugador de l'Elche però que és català, que a vegades havia sonat, doncs ha fitxat pel Chelsea.
1: Ah, sí?
0: Per tant, un Chelsea que té 45 jugadors a la plantilla.
1: Buah.
0: Per tant, també haurà de buidar-se.
1: Uau.
0: Pau, moltíssimes gràcies per estar aquí un dia més. Ens veiem la setmana vinent amb més cosetes. Per tant, estarem molt atents a aquest mercat de fitxatges i esperem que amb novetats. Moltes gràcies, Pau.
1: A tu, Jordi, ens veiem.

I fins aquí el programa d'aquesta banqueta d'estiu d'avui dimecres 12 d'agost. Moltíssimes gràcies per acompanyar-nos un dia més. Us deixem veure també l'eclipse doncs, de la millor manera possible i que gaudiu. Moltes gràcies per acompanyar-me de nou i ens veiem demà més i millor. Que vagi molt bé. Bona nit.

0: Aquest estiu, al mòbil, a la ràdio, al cotxe, a l'Alexa o a Spotify, Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
1: Ara i aquí. De dilluns a divendres, d'11 a 1 del migdia, connecta't a Ara i aquí, amb Rosa Maria Ruscalleda. Repassa l'actualitat, opina i descobreix consells d'utilitat amb els millors professionals de cada àmbit. No et perdis el magazín que t'informa i t'ajuda en el teu dia a dia. Ara i aquí, a Ràdio Tordera.
2: A la una, a les dues i a les... Espera, espera! Llença't amb un somriure ben cuidat. Només aquest mes a Dental Company Tordera, tarifa plana d'empastaments a 39 euros i revisió i neteja gratuïtes. Ara sí, a les tres. Demana ara la teva cita gratuïta al 930 13 0278
3: o a dentalcompany.es.
2: I recorda, no tanquem durant l'estiu.
4: Per menjar bé no has de sortir de Tordera. Vine al restaurant Camí Ral, perquè treballem amb productes de quilòmetre zero, peix de proximitat i postres casolans. Som especialistes en paelles i menjar casolà, amb menú del dia de dimecres a divendres i els caps de setmana a la carta o amb menú especial. I no et perdis la nostra carta de vins de qualitat. Com diu el nostre nom, estem al Camí Ral 146 de Tordera. Per reserves, truca al 643 94 42 89.
5: Aquest estiu, al mòbil, a la ràdio, al cotxe, a l'Alexa o a l'Spotify. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
6: Vols vendre el teu pis o casa? Housecat.com, som la teva immobiliària. A Housecat t'assessorarem i valorarem el teu immoble gratuïtament, amb total transparència i tracte personalitzat. Visita'ns al carrer Alcalde Vendrell 11 de Tordera, davant de la policia, o truca'ns al 639-3939-29. Housecat.com, la clau de la teva felicitat.
7: Ja tenim aquí la Festa Major de Tordera, la nostra festa. I entre més de 15 dies i més de 50 activitats, aquest any podràs gaudir el dimarts 25 del concert a l'Embalat a partir de 6:15 amb l'orquestra Salvatana. A les 7, audició de sardanes i cloenda del curset. I a partir de 9:15 de la nit, serenata i ball de nit amb la novetat del Ball del Fanalet. L'Ajuntament us desitja una bona Festa Major de Tordera.
8: Escrius o llegeixes? Tant se val. A la llibreria papereria Camí Ral 50 ho trobaràs tot per informar-te, entretenir-te, aprendre o treballar. Premsa diària, llibres, revistes especialitzades, papereria, material escolar i d'oficina, fotocòpies, articles de regal. On? A la llibreria papereria Camí Ral 50.
5: Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta. Aquest estiu, al mòbil, a la ràdio, al cotxe, a l'Alexa o a l'Spotify. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
9: YouTube, la teva pantalla de proximitat. T'has perdut el partit de futbol, d'hoquei o de bàsquet? Vols tornar a veure la Festa Major o aquella xerrada tan interessant? Al YouTube de Ràdio Tordera tens totes les nostres retransmissions esportives, socials i festives a la teva disposició. També hi trobaràs les videonotícies i els programes en directe per veure'ns quan vulguis. Subscriu-te al canal de YouTube de Ràdio Tordera. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
10: Càpsules informatives. En un minut, un univers.
7: Divendres 14 comença la Festa Major a Tordera. A les 8, el sopar de colles a la plaça de l'Ajuntament, amb la temàtica de pagesos i pageses. Seguidament, a les 10, hi haurà el correfoc infantil a la plaça de l'Església i la nit acabarà 11:45 amb l'actuació de l'Ecaset DJs.
11: Escola de Música Crescendo, un espai on poder aprendre i gaudir amb la música, obert a totes les edats. Aquest proper curs vine a aprendre a tocar el teu instrument davant l'escola Serra de Miralles, al carrer Doctor Fleming 22 de Tordera. Truca al 611-803-882 o vine aquest juliol i agost i aconseguiràs un 50% de descompte en la matrícula. Escola de Música Crescendo, Fes que la teva passió soni ben fort.
12: 107.1 FM. Ràdio Tordera. Ràdio Tordera.

0: Ràdio Tordera. Connexió amb la xarxa de comunicació local.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona nit, són les 9, us parla Javier De Gea. Catalunya ha viscut aquest dimecres el seu primer eclipsi solar total amb 121 anys, amb milers de persones pendents al cel, equipades amb les ulleres homologades per observar-lo amb seguretat. El fenomen, que no es repetirà fins al 2180, ha mobilitzat a mans de l'astronomia turistes i curiosos, que s'han concentrat als punts amb millor visibilitat, però també en nombrosos indrets del país per seguir un esdeveniment astronòmic excepcional. La jornada ha estat marcada per l'expectació, els desplaçaments i una activitat especialment intensa a Ponent, a les Terres de l'Ebre i al Camp de Tarragona, situats a la franja de la totalitat. Tot i que a poc les xarxes de trànsit recuperen la normalitat, les autoritats i els serveis d'emergència recomanen extremar la prudència en el retorn a casa de totes les persones desplaçades als diferents punts d'observació. Protecció Civil manté el dispositiu de carreteres que des del migdia ha notificat retencions i cues a les vies del Corredor Sud, tot i que no s'ha notificat incidències greus. Per la seva banda, la xarxa ferroviària recupera la tranquil·litat enmig de la indignació de desenes de passatgers després de la saturació que s'ha viscut minuts abans de l'eclipsi en estacions com Sants i Sant Vicenç de Caldés. Recordem que de tornada s'ha planificat un tren especial de reforç de l'R16 per facilitar el retorn després de l'eclipsi. Aquest comboi sortirà de Tortosa amb destí a l'estació de França de Barcelona i pararà a totes les estacions fins a Sant Vicenç de Caldés i també a Vilanova i la Geltrú. I Protecció Civil ha confirmat fa uns minuts que ha aixecat el confinament per l'incendi forestal de Castellví de la Marca, a l'Alt Penedès. El tancament afectava prop de 170 persones entre el Montmell, la urbanització Pla de Manlleu, la Moixeta, les Pinedes Altes i la Talaia Mediterrània, a més de les vies T2442 i TB2443. Els bombers han informat que el foc segueix actiu, tot i que les tasques d'extinció evolucionen favorablement i el flanc esquerre està perdent intensitat. Agents rurals han confirmat també que el foc afecta una superfície d'unes 8 hectàrees de terreny forestal, segons dades provisionals, que formen part de l'espai natural protegit del Montmell Marmellà. I la ministra de Defensa, Margarita Robles, ha afirmat aquest dimecres que no es pot repetir una nova crisi migratòria a Ceuta com la que va haver a finals de juliol. Davant l'interès provinent del Marroc, a més, Robles ha recordat amb contundència que Ceuta i Melilla són espanyoles i que no es toquen. En una visita a la ciutat autònoma, on s'ha reunit amb el seu president, Juan Jesús Vivas, la ministra també ha destacat que qualsevol agressió a Ceuta i Melilla és una agressió a Espanya en el seu conjunt. I un breu apunt abans de tancar, Mossos d'Esquadra ha informat de la denúncia penal a un motorista que circulava a 181 km/h a Mollà, en un tram on la velocitat màxima permesa és de 90 km/h. El denunciat anava en un grup de 12 motocicletes i 7 d'elles circulaven per sobre dels 160 km/h. Això és tot de moment. Tornem en una hora amb més notícies en xarxa.
0: Tarda. Sintonitza la bellesa de les paraules. Escolta. Riu de versos. Deixa't portar pel corrent de les paraules, la rima i la sensibilitat. Benvinguts a Riu de Versos de Ràdio Tordera. Un espai on la poesia pren veu per inundar-te de calma, emocions i bona literatura. Al nostre cabal t'esperen dues cites setmanals, els dimecres de 9 a 10 de la nit i els dijous de 3 a 4 de la tarda. Sintonitza la bellesa de les paraules. Escolta Riu de Versos.

0: Estem a dimecres i a Riu de Versos, el programa de poesia de l'estiu. Bona nit, Joan.
1: Molt bona nit, Elvira. Parles del convidat que tenim avui?
0: Sí. Sí, d'acord. Tenim en Quimaro. Bona nit, Quim.
2: Bona nit, Elvira. Bona nit, Joan.
0: Què?
2: Bona
0: nit. Què farem?
2: Què farem? Bueno, el que em deixeu fer.
0: El que vulguis.
2: Bueno, jo us he portat una mostra del recital de poesia que farem el dissabte, dia 15, a Roca Rossa. I aquest recital té tres parts, doncs us llegiré alguns poemes de la segona part, que són un recull dels poemes premiats en els concursos de Sant Jordi.
0: Molt bé. I tu, Joan, que ja ho tens tot a punt?
1: Bé, jo no tant. Però ja trobaré alguna cosa.
0: Doncs,
1: no patiu, jo seré el tercer.
0: Endavant.
1: Endavant.

Bé, el primer poema que us llegiré pertany al poemari Fosc, confident d'ombra, que va ser un segon premi del concurs 2016. En concret us llegiré el poema Emplora l'ombra. Abans de començar, aquest poemari parla de la relació que tinc amb la meva ombra quan camino a les diferents hores del dia, etc. Es diu Emplora l'ombra i diu: avui he vist plorar la meva ombra. Jo era a la porta, ella encara de fora, aturant el temps perquè no entrés la tarda. Les hores maldaven, ara punyaven els minuts, ara les busques del rellotge amb moviments precisos tallaven l'espai. Però l'ombra resistia ancorada al llindar, com muralla infranquejable. A poc, però, els segons, murris, s'han escolat per l'espiera i han fet un minut a l'altra banda. I segon a segon, ja des de dins i a traïdoria, tot una hora ha sorprès la meva ombra i l'ha vençut. La tarda ha esgotat el seu temps i l'ombra, impotent, ha marxat melanconiosa, plorant, i m'ha deixat nu davant el pas de les hores.

dates en 6. Avivaré aquest foc de melangia amb un munt de raons, i el pensament em durà lluny, i amb alegria retrobaré el camí i t'hi faré present. Ja sé que tu navegues a altres mars, que et trobes tan absent fins a oblidar-te d'aquells instants sublims d'un mes de març. Però no em demanis mai no recordar-te. Que el pensament és meu i de ningú, i ressegueix camins de sol i ho vaga. I sé que a tot arreu t'hi trobo a tu, malgrat que aquest fulgor quasi s'apaga. I si malgrat aquest despit que sents, mantens encara un bri de flama encesa en el racó més íntim del teu pensament, del teu antic palau me'n sentiré princesa. Però a poc, m'endinso en el meu jo, despullo l'interior de la disfressa. Bé prou sé que penaré, però ara, del meu avui, em vull ser la mestressa. Maria Teresa Reñé i Romaguera.

Esperits a l'Astral. No vaig demanar ser engendrat, però sense voler-ho, ho vaig ser. I aquí em teniu a la Terra, sent un petit infant. Aviat creixeré. Si els meus pares m'estimen, i jo ells segur que també, vaig creixent dia a dia, enyorat i enyorant el que volia, esperant que pugui ser. Allà on me trobava tot futur, il·lusions fetes purament sense orgull. Pensava triar un lloc per mi, segur. Una família que m'estimés com a ningú. A l'infinit, quina pau que es gaudeix. Veus el món com es va desenvolupant i potser no voldria mai sortir-ne per l'esvalot i l'enveja que el món hi ha. Mirant i mirant les guerres i com es va embolicant tot. Sentint i sentint els tirs dels americans, veient i veient el que maten els africans, però somiant que a la fi pau tindran. Què volia ser aquí? No ho recordo. Però m'esforço perquè el món és traïdor. Enveges i traïcions n'hi ha per tot arreu. I un ésser humà es deixa dur per la por. Por dels bons, dels dolents, dels traïdors, por de la droga, cocaïna i derivats, por de la noia que coneixes sense amor, por de l'avió, el cotxe i els viatges per mar. I quan l'hora de la mort t'arriba, encara que el món no el vols deixar, penses en la pau que la fi t'espera, somiant en el dia que tornaràs a ser engendrat. Joan Madrid i Martori.

0: Aquest estiu, Ràdio Tordera ve carregada de novetats. No et perdis la nostra nova programació estiuenca plena de continguts refrescants i entretinguts per a tothom.
1: Seguim presents a les zones d'FM, com sempre, oferint-te la millor companyia, notícies locals i programes especials. Però això no és tot. Aquest estiu, innovem els nostres continguts a les xarxes socials per estar més a prop teu.
0: Segueix-nos per no perdre cap detall de les nostres entrevistes exclusives, concursos, vídeos en directe i molt més. Ràdio Tordera, sempre amb tu. A l'FM i ara més interactius que mai a les xarxes socials. A la una, a les dues i a les... Espera, espera! Llença't amb un somriure ben cuidat. Només aquest mes a Dental Company Tordera, tarifa plana d'empastaments a 39 euros i revisió i neteja gratuïtes. Ara sí, a les tres. Demana ara la teva cita gratuïta al 930 13 0278
2: o a dentalcompany.es.
0: I recorda, no tanquem durant l'estiu.
3: Pont i Pujol, consultoria integral per a empreses i patrimonis personals. Més de 50 anys veient créixer empreses. L'experiència ens porta a l'eficiència. Consulti'ns el que necessiti, li aportarem solucions i optimitzarà recursos. Pont i Pujol, ens trobarà a Tordera, carrer Camí Ral 35, o pot demanar cita al telèfon 93 764 04 69.

0: Molt bé. Com a segon poema us llegiré...
1: Una peça que pertany al poemari Silenci Tàcit, primer premi del concurs 2021, i que parla dels diferents silencis. En aquell poemari parlava del silenci musical, del silenci sota el mar, del silenci de la soledat, encara que sigui enmig de la gent. Aquest que us llegiré es titula Silenci al bosc. No se sent ningú. La civilització s'allunya camí enllà. I la gent, el brugit i la pressa, són darrere l'últim revolt. Només m'envolta la natura vestida de tots els tons de verd. I és el món negre qui parla amb veu de segles i bosc. Cercant el silenci, m'amaro de paisatge, fins que, curull, enfit d'imatges, tanco els ulls per mirar més endins. El silenci desapareix rere cruix la fullaraca. Els ocells refilen veus antigues aferrats a dalt de les branques més altes. El vent toca amb mà de seda cada una de les fulles dels arbres, des de les més menudes arran de terra, gairebé insignificants, a les més grans i importants, aquelles que, a les capçades, voleien com estendards. Petits sorolls, xiuladisses, murmuris, xiu-xiueig, conversen les fades del bosc amb les ombres més fondes i es confessen amors vençuts, escrits amb molsa a les llegendes. El silenci del bosc és harmònica tornada d'una orquestra natural, on la batuta rítmica del pas del temps, hores, dies i estacions, és qui accelera o frena amb metrònom d'essències la seva ensucrada melodia.

Poema de l'adeu. Bruscament, vares saber que, vora la mar, t'esperava la barca. Havies d'emprendre tot sol l'últim viatge. Amalgama de sentiments, anaves fent l'equipatge. Una allau de preguntes t'esclafava. No volies cap adeu, però eren un adeu constant les teves mirades. La gent, els colors, la llum, les contrades que estimaves. No vaig venir. No tenia respostes ni paraules, però els meus silencis et feien falta. Els dies eren cada cop més curts, més tristos, més freds, més durs. I cansat, però amb el coratge d'un home de mar, et vas llançar contra l'oratge i darrere l'oratge una pau immensa t'esperava. Que els vents et portin el meu adeu, que et cantin els meus silencis, les onades. Margarida, Projà i Pujol.

Cant a Sant Ponç. Rierol. Oh, bell coixí de clares aigües que voreges un paratge ple d'encís. Amb tot cant i plàcidament dormen les fulles i es reflecteix en el teu fons el paradís. Arbres alts de fulla verda i saltarina. Vers el cel, les vostres branques enlaireu. Us mou el vent com esbelta dansarina i vostre home banya el nostre rostre que beseu. Pins gegants que conserven les històries velles, testimonis de grans fets, temps que s'han oblidat. Sentiu orgull de vetllar eixes terres velles, vostres fulles, tan brodant llençols daurats. Esplanada que contemples encisada la grandesa del cel blau i el verd dels pins. I escollirem amb cert per fer l'estada d'aquest sant que els tordarencs portem a dins. Arribant l'11 de maig, t'omples de vida. Amb gran goig l'ermita obre el seu portal i l'enveja de Sant Ponç resta farcida de les veus que canten goig formant coral. I enmig de jocs de cant i tendres roses que segueixen la llunyania i llunyana tradició, les sardanes refilant són airoses alegrant aquest gran jorn de germanor. Puntegem junts les mans, els cors són guies, contemplem miralls d'anys, jorn de minyons, i lluem els nostres grans que al llarg dels dies ens portant en rica joia en el vell entorn. Rierol, boscos, prats, bressol de calma, accepteu un cant humil que és brot d'amor, brot d'un cor enamorat d'aquest reialme que Sant Ponç cuida i abriga amb tot honor. Rosa Maria Vinyes i Roscalleda. Primer premi del concurs de poesia de l'any 1988.

Molt bé, com a tercera peça us llegiré el primer poema del poemari Barques Avarades, primer premi del 2023. Perquè us feu una idea, en principi parla dels pobles mariners, quan passa l'estiu s'avaren les barques cara avall, sobre la sorra. I de la mateixa manera nosaltres, com a societat, avarem coses que a la nostra vida ens fan nosa. Diem els vells, diem la gent que és diferent a nosaltres o la gent que creu en coses diferents. Vells, barques avarades. Quan s'acosta el final de la tardor, avarem les barques a la sorra fins a la primavera, quan la dolçor de l'aire torni a empènyer l'audàcia i gosem jugar amb les onades com a caps obsessionats a la intrèpida recerca d'una Moby Dick personal i íntima. Cara avall, sobre l'arena, dormiran la son de la transparència, del fred i de l'oblit. El sol atemorit i la pols, o la sal i l'aire, revestiran la quilla encrestada i incapaç ara de tallar res més que una lleu i breu marinada, quan abans tallava l'aigua i feia de cotó de sucre l'empenta dels blancalls. Unes més amunt i les altres més avall, com si es pengessin de les cordes desafinades una guitarra per prémer un acord dissonant o talment notes enfilades dalt les línies d'un pentagrama impossible, llargues i clapejades de silencis, absents de compàs i clau. Es distribueixen pel sorral desordenades, però pacients, amb el temps de la calma. Es miren de cua d'ull amb lleganyes de salnitre, segures, que quan arribi l'oreig de la primavera, quan les mans més dures empenyin amb força els escàlems més blancs, algunes, oblidades per sempre, mai més tornaran a navegar. Així com les barques, els nostres vells s'avaren a la platja de la vida, espellufats, capa a capa, cara avall, com les barques, esgoten les paraules més intenses i buiden parla i pensa en la gestualitat de les necessitats en l'absència. On són les abraçades, els petons apassionats, el contacte, les mirades, el to i la cadència? A la sorra, quilla amunt, son i pols, sal i aire, i oblit, sense més estius que el sol de febrer, escàs i fugisser, que s'allunya tan bon punt el veus i subtilment t'acosta, sense fer-la, l'ombra d'una enyorada carícia.

I del llibre Tordera, paisatges emocionals, de l'Helena Serra i en Quimaro, una poesia de l'Helena Serra, un racó de Roca Rossa.

Les pedres tenen vida que perduren. Si es tornen ruïnes, algunes moren. Emmalalteixen primer, erosionades pel temps, pluges i vents, gel i tempestes. Aduc terratrèmols, però també dies i mesos o segles. Però fins la poca salut les dignifica. Si és producte d'un passat, d'una història que es recorda si s'explica, s'escriu, es llegeix i es converteix en memòria col·lectiva. Quan de veres pareixen, és l'espoli que les mata, l'escobdícia, el furt o qualsevol altra maniobra il·lícita, afegit a la desídia de l'home que no vetlla per conservar-les. Roca rossa, lenta agonia, plora per viure.

0: Aquest estiu, al mòbil, a la ràdio, al cotxe, a l'Alexa o a Spotify, Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
1: Aquest diumenge, si passes pel mercat de Tordera, fes parada a Modas Aljosa. Descobreix la frescor de la moda eivissenca, l'elegància italiana i les últimes tendències per a dona. Vestits, conjunts, peces amb estil per sentir-te única. Vine, emprova't la moda i enamora-te'n. Modas Aljosa, al mercat dominical de Tordera, prop de la ràdio. T'hi esperem.
2: Ai, quin tip de menjar! Me'n vaig a la piscina.
3: No, primer has de fer la digestió.
2: Ai, coi, venim al restaurant Les Ferreres perquè tenen piscina i pots dinar prenent la fresca a les seves terrasses i ara no m'ho deixes aprofitar.
3: Primer la digestió, després et podràs banyar fins a l'hora de sopar perquè jo d'aquí no em moc.
4: Restaurant Les Ferreres. Per reserves, truqueu al 93-764-0607.
5: Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta.
0: Aquest estiu, al mòbil, a la ràdio, al cotxe, a l'Alexa o a Spotify, Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
6: Si tens dolor als peus, molèsties al caminar o vols prevenir futures lesions, Joan Garcia Podologia.
7: Podòleg especialista en quiropòdia, ungles encarnades, ulls de poll, durícies, berrugues plantars, peu diabètic, estudi de la petjada i plantilles personalitzades amb impressió 3D, amb una atenció propera, professional i totalment personalitzada.
6: Joan Garcia Podologia, a la plaça de l'Església 7 de Tordera i al telèfon 604-98-71-72. Demana'n cita i torna a caminar sense dolor.
8: T'has perdut algun programa o vols tornar a escoltar alguna entrevista? A Ràdio Tordera t'ho posem molt més fàcil.
9: Hem renovat l'apartat d'àudios a la carta. Ara tots els programes estan organitzats perquè siguin més visibles i accessibles. Trobar el que busques ara és molt més senzill.
8: A la portada de la web i a les xarxes socials et continuarem recomanant els 3 àudios destacats de cada jornada. Però ara tota la nostra programació està al teu abast amb un sol clic.
9: Entra a radiotordera.cat i recupera'ns quan vulguis.
8: Ràdio Tordera, sempre amb tu. Ara més fàcil.
5: Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta. 107.1 FM, radiotordera.cat i xarxes socials.

Bé, us llegiré ara un poema que pertany al poemari Aigua d'amor i amor d'aigua, un poemari inèdit que està esperant que un dia d'aquests algú s'apiadi d'ell i puguem treure-lo. Aquest poemari parla del curs de tot el riu Tordera, curs alt, curs mitjà i curs baix. És un conjunt de 43 poemes que parlen des de la font de Sant Marçal fins a les platges de entre Malgrat i Blanes. I vaig recorrent els pobles i parla d'elements que són característics del riu. Avui us llegiré Tordera, poble.

Planen pels espadats del terme, des del mil·lenari campanar a l'església i les cases, en joc etern amb el vent. Amb mirades grogues i posat esquiu, estols de gavines recorren el curs baix, confonent el nostre paisatge amb paratges de marina. Les torderades, en inquietes primaveres o tardors esverades, han dissenyat la vila amb projectes dibuixats de fang i límits dictats pel riu. On es podia construir? D'on s'havia de fugir? Quan es travessava la llera? I fins quan resistiria a cada pont els capricis de les riuades, les escumes i els remolins? El poble no té sentit ni des dels camins al bosc ni des de les sendes a les platges. El poble té consciència i perspectiva només des del riu. És la llera, l'aigua, les ribes, les canyes, els vímets, les acàcies, les bogues, els canyissos, els freixes o els pollancres qui retallen la imatge. És per això que la vila s'agafa el nom del riu, ni de sants, ni de santes, ni cims propers, ni antics castells. Perquè és aiguabarreig, és abundància i set, és crit de bosc, és camí i missatge, enllaç i carter. És la veu fidel que arrossega el neguit de les muntanyes. És la història que camina entre còdols i palets. El riu és cançó de festa, afalac, cementiri, il·lusió, esforç i lluita, caiguda i etern començar. El riu ens dona sentit i el poble s'hi agafa per sentir-se viu. Tordera té nom d'aigua.

i també del llibre Tordera, paisatges emocionals, el campanar, l'ull que tot ho veu. Com enlairat sobre un núvol de cotó o de caramel, sobre els vostres ulls bocabadats, com una consciència enfilada sobre altes consciències, que desitgés sorprendre a tots en la feina diària des de la perspectiva divina de l'omnipresència. Com un vigilant impertinent que, sense permís, observés cada un dels vostres racons i trobés, amb una rialla irònica, el que mai hauríeu d'haver trobat. Com un pal de paller, potent i cèntric, a punt per carregar tota la nostra palla, el nostre potent, antic, elegant, imprès en la memòria, campanar. Kim Aro.

enyorat i sol. A la fosca platja mirant les estrelles, sento el xiuxegeig de la teva veu. La remor d'onades em feia tristesa. Somiava que estava just al teu costat. Enyorat i sol, a la nit serena, sentia l'absència dels teus braços nus. Sentia l'absència d'uns ulls amorosos. Sentia l'absència d'uns llavis molsuts. Allargant el braç em desacissava. Només la buidor palpava al voltant. La mà, desolada, el teu cos buscava, però tu no hi eres. Ja no hi eres mai. Enyorat i sol, en la nit callada, maleeixo el dia en què et vaig faltar. Sento ara del gelos feroç mossegada. La ràbia i l'orgull no em deixen plorar. Quan tot ho tenia, quan eres ben meva, em sentia un heroi, em sentia gran. Ho he perdut tot, la il·lusió darrere, i em sento confús com un pobre infant. Any 1995, felicita Sagrera.

I per enllestir aquesta sessió us llegiré un poema que pertany al poemari Tras, vida i viatge, primer premi del 24, i que des del record a la nostra antiga estació intenta jugar amb les extensions de la vida i el recorregut vital del nostre viatge. El ritme era el més jove. Camí cap al sud, seguint la lluïssor paral·lela i irisada de les vies. La memòria recordava sense esforç cada una de les parades en repòs màgic sobre el blau i les onades. Quan trigava, on es recargolava la següent onada, propera, si no agosarada, sempre a punt per escumejar les travesses els dies de llevant valent. Passejos de turistes, llums i coloraines a l'altra banda de les finestres, repassant la vida com qui la mira des de l'altre costat del vidre d'un aparador. Sí, jo era el peix, gaudint del món des de la peixera. Viatjar és aprendre per la pell tot allò que ens vol ensenyar el món i la vida. Escollim que volem que ens amari, a què som impermeables, a què porosos, com una esponja afamada que ens cala, pluja lenta i reposada, i ens impregna de colors, de sabors i de perfums, estrets companys de cingla dura. Perquè un viatger no és un turista. No arriba, fa la foto i se'n va. Observa, somriu, xerra, escolta, toca, tasta, experimenta i viu. Deixa que els records li impregnin la pell i es pengin dels seus cabells, perquè hi hagi més gent rere les mirades que rere els retrats. De la vida de viatge, palpo estacions tangibles, de bancs de fusta desgastada, lluent i repassada, com un mànec d'una eina antiga, enfonsada un any i un altre entre terrossos, reflex d'esforç i feina. També andanes eternes, paral·leles als raïls. La primera il·lusió del viatge que comences amb passes curtes abans que no arribi el tren. Estacions vitals, intenses al teu calendari, amb formes impreses per sempre a la memòria, sense recordatoris de color vermell. Algunes de pes, d'altres lleugeres i ràpides, unes arrombollant el temps abans de la partida, d'altres empenyent-lo rellotge enllà, per fer de les busques les aspes nervioses d'un ventilador. Rellotge insolidari que empeny la vida sense aturador.

0: I fins aquí aquest riu de versos d'avui. Quim, moltes gràcies per venir.
1: Moltes gràcies per convidar-me.
2: Moltes gràcies per convidar-me.
0: Joan?
3: Bé, nosaltres estem contents de tenir aquesta visita que ja la teníem preparada fa uns quants dies i esperem doncs, que us hagi fet del vostre agrat la col·laboració que ens ha fet.
0: Doncs nosaltres només ens queda dir-te que tinguis una bona setmana. Fins la setmana que ve, si Déu vol, i gràcies per ser-hi.

0: Ràdio Tordera. Connexió amb la xarxa de comunicació local.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona nit, són les 10, parla Javier De Gea. Catalunya ha viscut aquest dimecres el seu primer eclipsi solar total amb 121 anys, un fenomen excepcional que no es tornarà a repetir fins al 2180. Milers de persones s'han concentrat en platges, turons, terrats, camps i espais habilitats, especialment a Ponent, les Terres de l'Ebre i el Camp de Tarragona. El moment més esperat ha estat la fase de totalitat, quan els cels s'han enfosquit sobtadament i s'han viscut moments de sorpresa i emoció entre els assistents. L'eclipsi també ha tingut un important impacte social i econòmic, amb hotels, restaurants i comerços de les zones amb millor visibilitat celebrant una gran afluència de visitants. L'esdeveniment ha permès, a més, impulsar activitats de divulgació científica i recerca, amb la participació d'experts internacionals a l'Observatori de l'Ebre. A Reus, fins i tot, persones amb discapacitat visual han pogut experimentar el fenomen gràcies a un sistema que transformava els canvis de llums en sons. No canviem de tema, i és que l'enorme expectació que ha generat el fenomen ha provocat també problemes de mobilitat. Les carreteres han registrat retencions quilomètriques a la P7 i la 2, mentre que els usuaris de la xarxa ferroviària han denunciat aglomeracions i retards en trens cap al sud. Mossos d'Esquadra demana ara extremar la prudència per tornar a casa amb calma i seguretat, i el Servei de Català de Trànsit ja confirma les primeres cues en direcció Barcelona, a la N340, a la C31 i també a la P7. Recordem que per garantir la seguretat i la mobilitat, els Mossos d'Esquadra han desplegat 500 efectius, dels quals 180 seran de trànsit, que s'ubicaran especialment al llarg de la P7 i la 2. I l'aeroport de Barcelona al Prat ha transportat gairebé 5,9 milions de passatgers durant el juliol, un 6% més que en aquest mateix mes de l'any passat, segons dades publicades aquest dimecres per Aena. Aquesta xifra és un nou màxim històric en un mes de juliol i suposa que la infraestructura continua batent rècords en tots els mesos d'aquest 2026. Pel que fa al de Girona, aquest perd un 2% de passatgers i el de Reus creix un 6%. L'Ajuntament de Barcelona destinarà 100.000 euros a donar suport a les autoritats de Colòmbia dies després d'un terratrèmol que ja ha provocat la mort de més de 200 persones i un miler de ferits. Així mateix, també posen a disposició els bombers de Barcelona per si cal enviar personal tècnic especialitzat en l'avaluació d'estructures col·lapsades i en gestió de l'emergència. L'oferiment s'inscriu en el Sistema de Resposta Internacional Coordinat. I un breu apunt abans d'acabar, un descarrilament de tramvia a Sant Just d'Esvern ha deixat dues persones afectades, segons s'ha informat el sistema d'emergències mèdiques. Es tracta d'una dona i un home que han estat atesos pels serveis d'emergències i traslladats han estat menys greu a l'Hospital Moisès Brogui. En l'operatiu d'assistència s'han activat 3 ambulàncies del SEM i també hi han intervingut els serveis d'emergències i els bombers de la Generalitat. Això és tot per avui. Tornem demà amb més notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa. Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta. RadioTordera.cat i xarxes socials.

0: Benvinguts a un mar de música.
1: Suau, suau, madame bagin cacao. Suau, suau, seguim amb el tumbau. Chiringuito, chiringuito.
0: On trobareu la música per escoltar aquest estiu?
1: La Marina está morena. A Pantina fa una trena.
0: Per anar a la platja, per estar a casa amb l'aire condicionat, per escoltar el cotxe, per escoltar fent una festa amb uns amics, prenent alguna cosa, una terrassa, sempre escoltant un mar de música, només aquí, a Ràdio Tordera. Ep, sóc la Teresa.

Hem començat, crec que quasi com sempre, un mar de música amb la Marina Estamorena. I ara anem amb Coti, Coti, d'on ets?

Ai, que maca aquesta cançó de Tietz, que d'alguna manera és una sardana, eh? Jo no vull fer la competència a ningú, perquè aquí les sardanes les porta el meu company Toni, però és que és tan maca aquesta de Coti per Coti, això, Coti per Coti. Anem amb The Temptations, My Girl. Uau!

Ai, mare de Déu, quina cançó més maca la que acabem. Quina cançó més maca la que acabem. Ui, ui, ui, ui, això està fatal, que acabem d'escoltar. Whitney Houston.

Bueno, a un bar de música també podeu demanar vosaltres les cançons i jo us les posaré. Agafeu paper i boli, que us vaig donant el número de Ràdio Tordera, del WhatsApp, on teniu que escriure el vostre nom, si voleu, quina cançó és la que voleu escoltar i si va dedicada a algú o simplement perquè la cançó us agrada. Per el motiu que sigui, o sigui, perquè el veu ballar esbojarradament amb una amiga, perquè va ser la vostra primera cançó d'amor, perquè us recorda un nòvio que veu tindre o perquè us agrada. El 611-481-381. 611-4... Uah! Tornem a començar. 611-481-381. 611-481-381. La Maria José ens ha demanat un remito de violetes de la Cecília.

Ai, que maca. Bueno, pues per tu, Maria José, per tu. Ah, un ramito de violeta. Anem a fer... No sé, sembla que la setmana passada i l'altra portem, no sé, dos o tres cançons d'alguna pel·lícula que potser la... Torno a començar. Cançons de pel·lícules famoses. Però primer potser va ser famosa la cançó i després es va incorporar a una pel·lícula. O potser la pel·lícula ens va portar a escoltar per primera vegada la cançó. Ai, Déu meu! Qui sabrà, qui sabrà? Doncs anem amb aquesta de Sweet Dreams, de Eurythmics.

aquesta cançó d'Eurythmics es va col·locar alguna pel·lícula, algun trosset i tal, però a la que més, i us semblarà estrany el que vaig a dir ara, a X-Men Apocalipsis del 2016. Oh, qui ho has dit, eh? Vosaltres no, jo tampoc. Bé, tenim una altra. Sunflower. Us sona alguna cosa?

Ja que estàs totalment al revés, aquesta cançó es va fer primer i més tard va sortir a una pel·lícula. És del grup ABBA, la cançó és Mamma Mia i clar, aquí no la canta el grup ABBA, eh? A Mamma Mia la canta la Meryl Streep, si no m'equivoco, és que tinc un problema, no sé com es diu la joveneta, l'Amanda Seyfried. En aquest tros de Mamma Mia no tinc clar si canta algú més, potser alguna de les amigues, la Christine Baranski o la Julie Walters, que són les grans amigues de la mare. I es va tornar a fer famosa quan ja havia sigut number one en el seu moment. Però jo se la poso igual, perquè és de gran grup ABBA. I la pel·lícula, per mi, una gran pel·lícula, introduir cançons d'ABBA i donar-li sentit a una pel·lícula, que maco, per favor. Pues Mamma Mia, en aquesta ocasió us posaré la d'ABBA, perquè no trobo l'altra.

Pues sí, encara que no us ho cregueu, la van cantar ells. El mateix Pierce Brosnan, ara no me'n recordaré dels noms. Totes les cançons de la pel·lícula Mamma Mia la canten ells. I no canten malament. Evidentment, van gravar a estudi, van fer les repeticions pertinents, però els hi va sortir força bé. Anem amb una preciosa, la pel·lícula i la cançó, The Bodyguard. Us sona Winnie Houston? Ai, ai, ai, el guardaespaldes, amb el Kevin Costner. Però que maca, per favor. Encara que aquesta pel·lícula té una cançó que a mi m'agrada.

Ai, a mi particularment em va fer plorar moltíssim aquesta cançó, aquesta pel·lícula, al final, tot. Hi ha una altra cançó que m'agrada molt, que és la que ballen junts, quan us la posaré un altre dia. Vinga, canvien radicalment, anem amb una miqueta de marxa. Michael Jackson ens cantava Billie Jean.

Ai, jo voldria ser aquesta Billie Jean que li va fer aquesta cançó tan maca. Us la tinc a tallar. Queden 2 minuts i mig encara, i això a la ràdio no ho podem fer. Canviem. Tornem cap a casa. Manu Guix. Manu Guix aquest estiu ens ha tret un nou... Ara com es diu? CD, LP, disc... Bueno, pues un altre treball amb moltes cançons i el títol és Galàxies. I us posaré tal qual aquesta, Galàxies. Manu Guix, d'estrena d'aquest estiu, per tots vosaltres.

Ai, amor, tot just comença. Sí, Manu, sí. Sempre m'ha agradat la teva música, les teves lletres, perquè sé que te les fas tu. I bueno, pues molt d'èxit amb aquest nou àlbum. Això es diu àlbum, que s'anomena Galàxies. Tens més? Tenim tot l'estiu per davant per anar posant cançons d'aquest àlbum. Sí, a vosaltres us sembla bé. Continuem en català. No et deixis. Ens deia el Sergio Dalma i la Mònica Green. Oh, oh. Un duet fantàstic.

0: que eren els millors. És estrany com canvia tot.
1: Sergi, a la vida canvia amb una dècima de segon. Això t'ho puc assegurar i d'on fe de Dios. Tenim el Diango que ens canta... El Diango ens podria cantar moltes coses. Hi ha una que la voldria dedicar jo. La voldria dedicar jo i ho farem després. Però ara mateix posarem aquesta. Vinga, va. Que fantàstic el món, Diango.

ara anem a posar aquesta que vull jo posar-la per totes les mares del món, com diuen aquelles del món mundial. Bueno, pues les d'aquí, les de casa. Tenim una petició més. Oh, estic més contenta avui amb les peticions, de veritat. Però la posarem dintre de... Ui, estem ja rosant, rozando, que diuen, quasi a l'Equador del programa, Ojo, ojo. Bé, podeu demanar una cançó al 611-481-381, 611-481-381. Aquesta vegada la demano jo, perquè em ve de gust, perquè és un homenatge a totes les mares. I m'incloeixo a totes les mares d'aquí, de la casa de Ràdio Tordera. Mares per vosaltres, mares de Tordera per vosaltres, mares del món per vosaltres. La millor cançó del món dedicada a una mare es diu La mare i la canta Diango. Què us pensava que us posaria? La mare.

que queda un minut i pico més de cançó i em sap tan de greu no poder-la posar sencera. És que normalment en ràdio no es perd, o sigui, ha de ser lleuger, per tant, minut i mig, dos minuts, està bé, no? Però ja portem quasi quatre. En fi, el que la coneix ja la sap, i el que no, que la busqui, l'escolti, la mare, dedicada a totes les mares. Ara, bueno, estem a un bar de música, estem a l'estiu, platgeta, viatges en algun lloc, fer vacances, agafar el cotxe. I què fareu quan pugeu al cotxe? Buscar Ràdio Tordera. També la podeu buscar al mòbil, a la carta, a l'ordinador, a la carta. Sempre trobareu un bar de música. Dintre d'on? Dintre de Ràdio Tordera, a la carta. Exactament. La podeu escoltar en directe, els dimecres, els dijous al migdia. Però també podeu buscar la carta. Ei, que us he donat un trucazo, ara. Ojo, Ràdio Tordera, a la carta, i allà trobareu, no el meu, no, tots els programes de Ràdio Tordera. Ara mateix m'agradaria que busquéssiu un bar de música. I per acompanyar això, doncs aquesta cançó tan maca de Gino Paoli, Sabor de sal. Dit així no queda bé, oi? Però si jo dic Sapore di sale, què direu? Que maca, Sapore di sale.

se puede mal y se puede irte. Sabor de mar, sabor de tú. Qué maca aquesta cançó. Bé, aquestes coses de la vida. Jo sempre dic que me podeu demanar cançons al WhatsApp de Radio Tordera. I me desganyito dient el número de WhatsApp i per WhatsApp arriben peticions, però poques. Però jo el dic, eh? 611-481-381, 611-481-381, per demanar-me una cançó. Em podeu dir el vostre nom, em podeu dir sobretot quina cançó voleu i si hi ha un motiu per escoltar-la o simplement perquè us agrada. Porto tot aquest estiu del que portem que o me la demanen a mi personalment al meu WhatsApp o me trobo algú pel carrer i me la demana, pues encantada. O vaig a un lloc a fer alguna cosa i, ai, Teresa, em poses això? Pues encantada, encantada de la vida. Aquesta, bueno, ha sigut una casualitat, avui fa calor. Ja sabeu que la ràdio, Ràdio Tordera, està al costat del Terrassà i he entrat a buscar-me algú per veure. Hi havia aquestes noies tan maques i, bueno, m'han demanat una cançó d'Extremadura, Si te vas. I, bueno, i què dic? Perquè jo aviam si me deien el seu nom, eh? Però són tan extremadament que no me l'han dit. I m'han dit, no, tu digues les noies del Terrassà. Bueno, doncs noies del Terrassà. Noies boniques del Terrassà, perquè són mones les dues, jovenetes i mones. Per vosaltres, Si te vas, d'Extremadura. Som-hi.

cançó que dura quasi 8 minuts i vaig a fer-vos a 5 cèntims. La podeu buscar com vulgueu i escoltar-la. És una balada d'amor que explora la dependència emocional, la vulnerabilitat i la por a la soledat. La va fer Roberto Iniesta, Robe, que abandona la seva rebeldia extrema, no? De fa reconèixer que necessita la seva parella. I en aquesta cançó es mostra fràgil, algo inaudit en el Robe, perquè ell és de cançons d'un altre estil. Però aquesta la va fer... És del 96, eh? Vull dir que ja té els seus anys. Aquestes noietes deuen haver nascut aquest any, eh? Vull dir, no és per res, eh? Perquè són molt jovenetes. I que els agradi això, jo m'he quedat al·lucinada. Però per vosaltres, noies del Terrassà, si te vas... I anem amb una altra. Aquesta... No tinc paraules. Aquesta és del grup Sau, quan encara hi eren els dos. I és una cançó preciosa catalana. Jo sempre he pensat que era una cançó d'amor. I és una cançó d'amor, sí, però que no parla d'una dona. És que... I està 30 anys de... Ara en tinc el doble, eh? Bueno, aquesta setmana en faig més. Bueno, no, ja no sé ni quan visc. Bueno, a lo que voy. Que hi ha moments que dius, però... Jo sempre he escoltat aquesta cançó parlant, que parlava d'una noia, de l'amor. Que no, que parla de la droga. Però bueno, qui cregui que és de l'amor, doncs millor. No cal donar moltes explicacions sobre aquest tema, però... Que el que li falta i el que veig, el que veu al fons de la copa... És la droga que li falta, eh? I jo sempre havia dit que era una dona. Ai, o la lluna. Vosaltres què creieu? Perquè hi ha tantes possibilitats de que pugui ser qualsevol d'aquestes coses. Quan diu allò de la lluna... De... Bueno, no cantaré jo, va. Deixaré que canti Sau, boig per tu!

la lluna, la lluna no pot arribar on és la lluna. Bé, anem acabant el programa d'avui, que a mi se m'ha fet supercurt, no sé, a vosaltres. I acabem amb Lluís Llach, un altre català de casa, d'aquí de casa, eh? I que tinguem sort, pues que la tinguem tots, que tinguem sort!

0: Tordera.
1: Salutacions. Les paraules d'avui dimecres 12 d'agost són eclipsi, nit i col·laboració. Eclipsi. Tot el que has de saber per veure l'eclipsi solar d'avui dimecres 12 d'agost. El fenomen tindrà el seu punt màxim a les 8:28 amb un cel gairebé fosc. Nit. La Peixera ho té tot enllestit per la nit de cinema de terror a la fresca i el segon correcurs. La plaça de l'Ajuntament acollirà aquest diumenge la projecció de Rec 3 a les 10 del vespre. També s'exhaureixen les places per al sopar de colles de nit del 2026, que tindrà la pagesia com a temàtica. La cita serà aquest divendres 14 d'agost a la plaça de l'Ajuntament i obrirà la festa major amb el correfoc infantil i la festa dels 80 amb la casset DJ. I col·laboració arriba en les festes populars de Rocarrossa 2026 del 14 al 16 d'agost. La celebració anirà a càrrec de la Comissió de Festes amb la col·laboració del Cercle d'Història, l'Associació de Veïns, la Urbanització i l'Ajuntament de Tordera. I d'altra banda, en col·laboració, el Club Patí Tordera llança una campanya popular de col·laboració per assegurar l'Hockey Lliga Plata. Després d'aconseguir 10.000 euros i allunyar-se de retirar l'equip, el club busca recaptar els 5.000 euros restants mitjançant aportacions de 30 euros per tancar el pressupost. Comencem les efemèrides i celebracions amb el Dia Internacional, avui, de la Joventut, una data que subratlla el paper essencial de les persones joves en la construcció de societats més inclusives, sostenibles i democràtiques. El sant del dia és Santa Joana Francesca de Chantal i el famós que fa anys hem de felicitar primer a Clàudia Pina, futbolista catalana i davantera del Futbol Club Barcelona, i a Marc Knopfler, llegendari guitarrista, cantant i líder de la banda Dire Straits. Avui compten les enreres de l'eclipsi solar, i és que només falten hores. És avui dimecres 12 d'agost. A Sant Bartomeu encara queden 12 dies. La previsió meteorològica de Tordera d'avui dimecres, dia de l'eclipsi, és d'un temps estable i completament assolellat, això sí, amb núvols prims cap a la tarda que no sabem si impediran observar amb normalitat aquest fenomen. No s'esperen pluges, per això, i els vents són fluixos. Les temperatures pujaran en mínimes fins als 25 graus i màximes fins als 34. Tal dia com avui, un 8 d'agost de 1969, els Beatles van fer una de les fotografies més famoses de la història de la música. A 2:05 de les 12 del matí, els quatre membres de la banda van creuar el pas de zebra del carrer Abbey Road de Londres per la portada del seu nou disc. El fotògraf només va tenir 10 minuts per fer la seva sessió, per no tallar el trànsit, i va acabar disparant només 6 fotografies. La dita popular d'avui és a l'agost, raïm i most, i la tasca de l'hort és el rec actual. Amb onada de calor d'aquestes setmanes, és vital recordar que les plantes s'han de regar sempre a primera hora del matí o darrera hora del dia. Si es rega al migdia, l'aigua s'evapora de seguida i les gotes a les fulles fan efecte lupa, que pot acabar cremant les plantes. Per acabar, acabem els serveis de locals. El repartiment d'aigua potable es pot recollir de 9 a 2:15 al local social de Can Domènec.
0: Podcast Tordera, una coproducció de Ràdio Tordera i la xarxa de comunicació local.

l'emissora que t'escolta. 107.1 FM, radiotordera.cat i xarxes socials.

l'emissora que t'escolta. Radiotordera.cat i xarxes socials.

0: Notícies.
1: L'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera. Set punt u FM.

Els èxits de Ràdio Tordera, la música que es fa escoltar.

0: Ràdio Tordera. Serveis informatius.
1: Benvinguts i benvingudes als serveis informatius. Anem a repassar les notícies més destacades d'avui dimecres 12 d'agost de 2026. Tot el cas de saber per veure l'eclipsi solar d'avui dimecres 12 d'agost. El fenomen tindrà el seu punt màxim a les 8:28 del vespre amb un cel gairebé fosc. La Peixera ho té tot enllestit per a la nit de cinema de terror a la fresca i el segon correcurs. La plaça de l'Ajuntament acollirà aquest diumenge la projecció de la pel·lícula de terror Rec 3 a les 10 de la nit. S'exhaureixen les places per al sopar de colles 2026, que tindrà la pagesia com a temàtica. La cita serà aquest divendres 14 d'agost a la plaça de l'Ajuntament i obrirà la festa major amb el correfoc infantil i la festa dels 80 amb la Casets DJ. Arriben les festes populars de Rocarrossa 2026 del 14 al 16 d'agost. La celebració, que anirà a càrrec de la Comissió de Festes amb la col·laboració del Cercle d'Història, l'Associació de Veïns de la Urbanització i l'Ajuntament de Tordera. I el Club Petit Tordera llança una campanya popular de col·laboració per assegurar l'hoquei plata. Després d'aconseguir 10.000 euros i allunyar-se de retirar l'equip, el club busca recaptar els 5.000 restants mitjançant aportacions de 30 euros per tancar el pressupost. I acabem amb una previsió del temps amb el meteoròleg del Consell Comarcal, Joaquim Serra.
2: Hola, què tal? Bon dia. La situació meteorològica que ve encapçalada bàsicament per la tranquil·litat i sobretot per les altes temperatures. Xafogor intensa, novament ahir aquí al Maresme, amb màximes que van baixar una mica però que van tornar a ser molt elevades, 33-34 graus a les hores centrals de la jornada, i tot això acompanyat d'estabilitat i de sol. Aquesta passada nit, però, ens ha creuat una massa de núvols una mica més activa, ha deixat alguna petita precipitació aquí a la comarca, tot plegat ben poca cosa, i doncs, ràpidament aquests núvols que encara tenim a primeres hores, en aquestes primeres hores del dia, han d'anar marxant a mesura que avanci la jornada i el sol s'imposarà. Demà, el dia de l'eclipsi, també s'espera que domini el sol, si bé a la tarda hi haurà alguns núvols alts o mitjans que no haurien d'impedir de veure aquest fenomen meteorològic, tot i que haurem d'estar molt amunt, en una zona ben elevada, ja que es produirà a darreres hores del dia. El sol demà es pondrà a les 8:54 minuts i l'eclipsi, el seu punt màxim, serà cap a les 8:30. Per tant, doncs això, estarà molt, molt a prop de pondre's el sol demà quan es produeixi l'eclipsi, amb un temps tranquil que ens acompanyarà també de cara a dijous.

Avui, dimecres 12 d'agost de 2026, ha arribat la data tan esperada per gaudir d'un dels fenòmens astronòmics més espectaculars del segle, el gran eclipsi solar. A Tordera, l'enfosquiment no serà complet, però sí que viurà un gran percentatge de parcialitat. Des del Cercle Astronòmic de Tordera s'emet un últim recordatori a la població per gaudir d'aquest esdeveniment històric amb la màxima seguretat possible. L'eclipsi d'avui es desenvoluparà en un marge horari molt concret de la tarda vespre, just abans de que se'n vagi la llum del dia. L'inici de l'eclipsi començarà oficialment a les 7:34, quan la Lluna començarà a mossegar el disc solar. El punt màxim de l'eclipsi serà a les 8:28. En aquest instant, el Sol quedarà ocult amb un 99,35%. Cal tenir molt en compte que el Sol estarà extremadament baix en l'horitzó, a només 3,7 graus d'altura. Per aquest motiu, també és imprescindible buscar indrets elevats i sense obstacles visuals cap a l'oest, com edificis o muntanyes. El Sol que s'amagarà finalment i definitivament a les 8:53. Des del Castor, recorden que és obligatori utilitzar ulleres d'eclipsi homologades i certificades amb la norma ISO 12312-2. Així mateix, s'alerta que tampoc s'ha de mirar el sol a través de les càmeres de telèfons mòbils ni de càmeres fotogràfiques si aquests dispositius no tenen un filtre solar homologat col·locat directament davant de la lent.

0: La Peixera obté tot enllestit per oferir una de les nits terrorífiques més emocionants de l'estiu a Tordera. Aquest diumenge 16 d'agost a les 10 del vespre, la plaça de l'Ajuntament es convertirà en una sala de cinema a l'aire lliure amb la projecció de la pel·lícula de por Rec 3. L'esdeveniment disposarà del servei de bar amb begudes i crispetes per als assistents. Abans que comenci la projecció principal, la nit arrencarà amb l'entrega de premis de la segona edició del Correcurs de Terror, la competició de curtmetratges organitzada per la mateixa entitat. Pel que fa al concurs, la Peixera recorda a tots els participants que el termini per inscriure's finalitza el pròxim dijous 13 d'agost a les 2 del migdia. Per tant, aquest seria el període d'inscripció.
1: A Festa Major tornarem a repetir el Correcurs, que és un concurs de curtmetratges on els participants que s'apunten prèviament, també a través de les nostres xarxes socials, això ho anunciarem ja passada la Peixera d'aquest proper dissabte, es pot fer individual o es pot fer per equips. Tenen 48 hores per fer un curtmetratge de terror amb un element que nosaltres els hi donem, com l'any passat va ser, per exemple, el protagonista del curt havia de ser un raspall de dents.
0: Els equips participants hauran de demostrar la seva creativitat realitzant un curtmetratge de terror d'una durada d'entre 3 i 10 minuts. Tot i que la temàtica és lliure, recorden que els concursants hauran de complir obligatòriament amb una premissa secreta que se'ls revelarà només 48 hores abans del termini. L'Ajuntament de Tordera ha confirmat que oficialment s'han exhaurit totes les places per al sopar de colles 2026 que tindrà lloc aquest divendres 14 d'agost a partir de les 8 del vespre. Tot i que els tiquets per al sopar ja estan exhaurits, d'entrada és totalment lliure per a la resta d'activitats de la nit. Enguany, l'esdeveniment tindrà com a temàtica principal la pagesia. Les colles que participaran hauran de disfressar-se i ambientar-se seguint la temàtica. El regidor de Festes i Joventut, Aniol Canals, ha remarcat la importància de posar en valor la identitat del poble durant aquesta celebració.
2: És a la plaça de l'Ajuntament i al Passeu d'Octubre, on hi ha una temàtica de les colles, d'aquest any és de pagesos, per fer també doncs, valer els valors de Tordera amb la pagesia, i és doncs, també remarcar que Tordera sense la pagesia, sense el sector primari, no s'entendria.
0: El sopar es durà a terme a la plaça de l'Ajuntament, a diferència d'edicions anteriors. A més, la trobada gastronòmica de les colles, també la ballada d'aquest divendres, comptarà amb un programa d'actes obert a tothom. A les 10 de la nit hi haurà el correfoc infantil a càrrec de la colla infantil de Diables de Tordera. Aquest tindrà inici davant la plaça de l'Església i farà el seu recorregut pel centre i passarà per la plaça de l'Ajuntament fins a acabar la part superior de la mateixa església. Per acabar la nit, a les 11, la Caset DJs té preparada una sessió musical de música entre els 80 i els 2000 per posar ritme a la primera gran nit festiva. La urbanització de Roca Rosa ja ho té tot a punt per celebrar les seves festes tradicionals que tindran lloc aquest divendres 14 fins al diumenge 16 d'agost. L'esdeveniment organitzat per la Comissió de Festes amb la col·laboració de l'Associació de Veïns de la Urbanització de Roca Rosa, el Cercle d'Història de Tordera i l'Ajuntament de Tordera oferirà 3 dies plens de música, tradició i activitats per a tota la família. Un dels moments més esperats del cap de setmana serà el 15 d'agost, el dissabte, moment en què se la celebrarà el tradicional aplec de la Mare de Déu de Roca Rosa. Durant els dies de festes, els assistents podran gaudir d'una variada programació d'aquesta música, activitats i servei de bar. Dins dels àpats col·lectius destaca la gran arrossada popular. El tiquet, que tindrà un preu d'11 euros, inclou un plat d'arrossada, sangria de vi, aigua o refresc, pa i gelat. La venda de tiquets que es durà a terme fins al 14 d'agost al local social de l'organització. També que es poden fer reserves trucant al 669 63 04 33 o al 619 01 32 50. Des de la Comissió de Festes i les entitats col·laboradores que es fa una crida a tothom a sumar-se a aquesta celebració estiuenca tan arrelada al territori. En esports, la crida d'emergència del passat 5 d'agost ha donat els seus fruits. En aquell moment, el coordinador del Club Petit Tordera, Sergio Alonso, alertava que la viabilitat de l'equip perillava si no s'aconseguia una injecció de liquiditat en qüestió de dues setmanes. Aquest ofec financer venia provocat principalment per l'enquadrament de l'equip al grup nord de l'Hockey Plata. Aquesta decisió federativa obliga els tordencs a fer 6 desplaçaments molt llargs, entre els quals hi ha Galícia, Astúries i Bilbao. Aquest augment de distàncies disparava la despesa anual en viatges fins als 18.000 euros, gairebé 9.000 més que l'any passat. A més, l'entitat havia patit la caiguda d'alguns patrocinadors i la pèrdua d'ingressos directes per no disposar de la barraca a la Festa Major. Si la setmana passada l'entitat ja havia trobat el compromís d'alguns sponsors pel valor d'uns 5.000 euros, els intensos esforços dels darrers dies han permès sumar 5.000 més. Amb aquests 10.000, el fantasma de retirar l'equip estatal s'esvaeix. De fet, segons l'última actualització, per poder pagar immediatament les fitxes federatives i desbloquejar l'equip, només faltaran entre 2.000 i 2.500 euros. Tot i que des del club asseguren que l'equip sortirà a competir i intentarà aconseguir el finançament restant, també s'acaba de ser necessari l'objectiu immediat és recaptar els 5.000 euros que falten per tancar el pressupost ara mateix. Per fer-ho possible i no patir durant l'any, el Club Petit Tordera ha posat en marxa una nova campanya d'aportacions ciutadanes. Sota el lema de donar suport als jugadors de la casa, l'entitat apel·la al sentiment i l'orgull tordarenc. Es tracta d'un projecte esportiu arrelat amb una plantilla formada a la base on pràcticament tothom és de Tordera i han crescut defensant aquest escut. Després de tants anys formant-los, el club remarca que ara és el moment que el poble els ajudi a ells per mantenir la categoria al municipi. La campanya convida els aficionats a fer-se col·laboradors del Club Petit Tordera per una aportació de 30 euros.

I pel que fa al temps, repassem l'estat de la temperatura d'avui amb una mitjana de pateix de 29,3 graus, les màximes que no aniran per més dels 30 graus i les mínimes que arribaran als 21 graus. La humitat avui amb un 60% i no hi ha risc de pluja, tampoc de pluja acumulada. La velocitat del vent, això sí, va una mica més ràpida del normal i a la tarda podrien estar una mica ennuvolat al cel. Per tant, estarem pendents d'aquest eclipsi per veure com es desenvolupa el temps d'avui. El que sí que tenim clar és que el temps d'aquí a Tordera no variarà gaire respecte als dies anteriors i la calor serà la protagonista. Això sí, el dia que serà assolellat, per tant, l'haurem d'esperar aquesta tarda per veure si els núvols impedeixen o no veure aquest eclipsi.

0: Aquests són els continguts d'aquesta setmana.
1: Atelier of Witch Hat, un manga per adults de Kamome Shirahama,